cor infantil que representa la veu de les noves generacions interpel·lant als adults sobre el futur del planeta. Per este 137è Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València, la Banda Primitiva de Llíria va interpretar una versió reduïda i autoritzada pel mateix compositor, centrada en els dos primers moviments. Tot i tractar-se d'un arranjament, la música conserva tota la força dramàtica, la riquesa tímbrica i l'enorme exigència tècnica de l'obra original, convertint-se en un magnífic colofó per a una actuació que li va valdre primer premi i menció d'honor de la secció d'honor. Doncs, anem a escoltar-la.

Quan la música sona així, les paraules s'obren. Excel·lent la primitiva de Llíria, dirigida pel mestre Pedro Vicente Alamà. I amb la interpretació de la sinfonia número 3 d'Apocalíptice de Thomas Traxel, posem punt i final a l'actuació de la banda sinfònica de l'Ateneu Musical i d'Ensenyament Banda Primitiva de Llíria. Ara donarem pas al butlletí informatiu de les 9 del matí. No se n'aneu, perquè de seguida tornem amb la banda guanyadora del 138è edició del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València, la Societat Musical Instructiva Santa Cecília de Cullera.

0: Tot el que ens uneix cada dia a la teua ràdio. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: En cas d'incendi, mira d'allunyar-te del foc per les zones laterals més desproveïdes de vegetació i camina sempre en cas contrari a la direcció del vent, ja que un canvi en la trajectòria d'este pot fer que el foc t'atrape. Telefona en cas de ser possible al 112 de la Generalitat Valenciana.
2: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
0: La ràdio que batega el teu ritme. Apunt Ràdio, sintonitza amb tu.
3: En Apunt Ràdio, fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Inma Mateu. Els caps de setmana, fem banda. Apunt Ràdio.
4: Després d'escoltar les últimes notícies, tornem a estar ací amb tots vosaltres. En esta edició especial dedicada a la 138è edició del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València. Al llarg d'este cap de setmana estem fent un recorregut per les bandes guanyadores de les diferents seccions del certamen, recordant algunes de les interpretacions més destacades d'esta edició. I com ja vos havia anunciat abans de la pausa, ha arribat el moment més esperat del programa. És el torn d'escoltar la banda guanyadora de la secció d'honor d'este 138è Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València. La protagonista d'esta part del programa és la banda sinfònica de la Societat Musical Instructiva Santa Cecília de Cullera, guanyadora de la secció d'honor. La formació dirigida per Marcel Ortega Martí va aconseguir el primer premi i la menció d'honor amb una puntuació de 352 punts, culminant una actuació d'altíssim nivell que va conquistar tant el jurat com el públic assistent al Palau de la Música de València. A continuació, reviurem aquella brillant participació escoltant les obres amb què la banda de Cullera es va proclamar vencedora de la màxima categoria del certamen. Començarem escoltant l'obra de Calfament, el pasdoble Tercio de Quites, del mestre Rafael Talens Pelló. Compost l'any 1994, Tercio de Quites és un pasdoble taurí dedicat a la penya taurina Tercio de Quites de Cullera. El pasdoble destaca pel seu caràcter brillant, elegant i solemne, amb una melodia molt inspirada i una escriptura que combina la força rítmica pròpia del gènere amb la finor i el refinament característics de Rafael Talens. El títol fa referència al Terç de Quites, un dels moments de la lídia en què els toreros auxiliars intervenen per apartar el bou del picador o d'un altre torero, evitant situacions de perill. Esta escena, plena de moviment, valentia i espectacularitat, queda reflectida en una música enèrgica, lluminosa i de gran empenta. Doncs, anem a escoltar ja el pasdoble Tercio de Quites.

Este pasdoble és un clàssic del repertori bandístic. Tercio de Quites és una peça habitual en concerts i certaments i representa a la perfecció l'estil de Rafael Talens, una música directa, comunicativa i escrita amb un profund coneixement de les possibilitats expressives de la banda simfònica. I continuem amb l'actuació de la banda simfònica de la Societat Musical Instructiva Santa Cecília de Cullera, amb la interpretació de l'obra obligada d'este 138è edició del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València, Resorgir, del compositor valencià Francisco Zacarés. Composta expressament per a este certamen, Resorgir és un motiu d'homenatge a les víctimes, als afectats i als milers de voluntaris que van ajudar en la tràgica dana del 29 d'octubre de 2024. A través de la música, el compositor relata el dolor provocat per la catàstrofe, la solidaritat del poble valencià i la capacitat de renàixer davant l'adversitat. L'obra està estructurada en tres moviments. El primer, amb germanor i solidaritat, descriu l'arribada de la riuada i la resposta immediata dels voluntaris. El segon, laments, in memoriam, és un sentit record a les víctimes, amb un llenguatge íntim i profundament emotiu. Finalment, com el fènix, simbolitza el ressorgiment del poble valencià, la reconstrucció i l'esperança de mirar cap al futur, sense oblidar els que ja no estan. Escoltem ja Resorgir, dirigida pel mestre Marcel Ortega Martí.

Fantàstica la interpretació de la banda sinfònica Santa Cecília de Cullera. Resorgir va convertir el certamen en un emotiu homenatge col·lectiu a través de la música. I arribem al moment culminant de l'actuació de la banda sinfònica de la Societat Musical Instructiva Santa Cecília de Cullera, per a posar el punt i final a la seva participació. La formació dirigida per Marcel Ortega Martí va escollir com a obra lliure elecció la Sinfonia número 3, Aquae Flavie, del compositor valencià Martínez Gallego. Composta l'any 2022, esta sinfonia pren el nom de l'antiga ciutat romana d'Aquae Flavie, l'actual Chaves, al nord de Portugal. A través dels seus moviments, Martínez Gallego proposa un recorregut musical inspirat en la història, el patrimoni i les aigües termals que han donat fama a esta ciutat des de l'època romana. Es tracta d'una obra de gran format i extraordinària exigència tècnica, en què el compositor desplega un llenguatge sinfònic contemporani, ric en contrastos, colors i textures sonores. La partitura alterna moments d'una gran energia i espectacularitat amb altres de caràcter més líric i evocador, exigint el màxim nivell de tots els músics de la banda. Escoltem ja la Sinfonia número 3, Aquae Flavie, de Martínez Gallego.

Amb aquesta interpretació, la Societat Musical Instructiva Santa Cecília de Cullera va culminar una actuació memorable que li va valdre el primer premi i la menció d'honor en esta secció d'honor, proclamant-se vencedora de la 138a edició del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València. I fins així el nostre recorregut per esta 138 edició del certamen. Al llarg d'aquest cap de setmana hem tingut l'oportunitat de reviure les actuacions de les bandes guanyadores de totes les seccions d'un dels certàmens bandístics més prestigiosos del món, gaudint d'interpretacions extraordinàries i d'un repertori de gran qualitat. Gràcies i gràcies per haver-nos acompanyat en esta edició especial de Fem Banda. Esperem que hagueu gaudit tant com nosaltres d'este viatge per la millor música de banda. A l'equip tècnic ha estat Sofia Álvarez i la que vos parla, una servidora, Imma Mateu. Que passeu molt bon diumenge. Vos esperem el pròxim cap de setmana en la nova temporada de Fem Banda. No falteu, que hi ha novetats. Adeu.

0: Acabes d'escoltar la reemissió de Fem Banda.
1: Desconnecta, viu i compartís la vida amb nosaltres. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
2: Quan el dia s'acaba, comença el moment d'analitzar tot el que ha passat, sense embuts, amb rigor, des de la gespa fins als despatxos.
3: Anem directes a la redacció per a conèixer l'última hora de l'entrenament i les declaracions dels protagonistes.
2: Totes les claus de l'esport valencià explicades pels qui millor el coneixen. Cada vesprada, Dani Hermosilla posa ordre a l'actualitat esportiva de la nostra comunitat. Sintonitza Esport Chapunt, de dilluns a divendres, de 8 i mitja a 9 de la nit.
3: Perquè la informació esportiva no es deté i en esta casa sentim l'esport. T'esperem a Punt Ràdio.
2: A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
4: Acaba el dia i comença el temps per pensar, tranquil·lament. Cultura, ciència, pensament, art, creació... Cada nit obrim una hora per a les preguntes i les converses sense pressa.
1: De 12 i mitja a 1 i mitja de la matinada, Reis Juan et convida a un viatge molt lúdic. L'hora de la cultura. Enguany, no et farà falta més. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Quan la nit cau, les paraules s'apropen. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
5: Estàs a punt de quedar-te fora de cobertura. Donís Salvador.
6: Hola, què tal? Molt bon dia, amics de Punt Ràdio, molt bon dia, amics de Fora de Cobertura. Benvinguts tots a millor còctel de societat, moda, cultura i oci de la Comunitat Valenciana en clau radiofònica. Avui és diumenge 6 de setembre de 2026 i tenim per davant el segon programa de la tercera temporada. Jota González, ¿cómo estás?
7: Muy buenos días, Donís. Buen día de domingo. Qué barbaridad, cómo pasa el tiempo. Parece que fue ayer cuando iniciamos la tercera temporada, ¿verdad? Y ya estamos a domingo. Sí, señor, muy bien.
6: Señor, pues eso, Dani Montesinos, ¿cómo estás?
8: Bon dia, Donís, molt bé, així, encantat bon de tornar a fer-vos així companyia.
6: Ja feia temps que no passaves per l'estudi. Igual també va aparèixer que va ser ahir, però no, en el cas d'este home sí, però... No, ja feia temps i estic molt content de que ens acompanyis avui a altra volta, Dani.
8: Jo també estic molt content, gràcies, sí. Donís.
6: Rubén Mayols, com estàs?
9: Molt bon dia, molt bé, amb ganes de xerreta.
6: Ganes de xerreta?
9: A veure si parlem.
6: Estàs... empapat de tot el que ha avançat.
9: Està seguint...
6: La IA,
9: sí, sí.
6: Este estiu.
9: Està seguint prou a prop totes les novetats i avui portem unes quantes.
6: Estem pendents d'elles. Sumari, comencem. La nostra primera convidada del dia serà Gisela, i sabeu, Disney, que ens ha acompanyat a tants i tants i ha sigut banda sonora de tantes infàncies. La tenim així en Fora de Cobertura. Parlarem d'intel·ligència artificial en Rubén Mayols, com acabem de comentar. Tenim una nova secció, Dato Mata Relato, Jota.
7: Sí, Donís, la tenemos preparada. Debuta hoy esta sección. Veréis qué chula está.
6: A veure què mos contes. Parlarem també en l'Associació de Familiars d'Alzheimer de València. Tenim un llistat de festes curioses. Si ahir parlarem de les nostres, de la Comunitat Valenciana, parlarem de llistat de festes curioses de tota Espanya. I, companyia de Dani Montesinos, parlem de grans infraestructures i en particular del nou Mestalla. Aprofitem per recordar que ahir, quan va ser l'aniversari del Roig Arena, de l'apertura?
7: Hoy, Donís, 6 de septiembre.
6: Tal día como
7: septiembre del año pasado, sí.
6: Mira, una gran infraestructura de la que també parlarem, Dani.
8: Sí, així es va parlar, a veure si tenim sort. I l'estiu que ve podem estar contant que ja tenim un nou estadi i aquest nou Mestalla finalitzat.
6: Tot això serà acabant en el Plat Valencià del dia, en la primera hora, i en acabant de l'informatiu parlarem en la nostra convidada especial del dia present en l'estudi, Gemma Pallà. Miss Leggings Run estarà en nosaltres. Tindrem la previsió meteorològica i moltes més coses per arribar a les 12, moment en el que donarem pas a punt en tota l'actualitat esportiva de la Comunitat Valenciana. Seguim.
5: Fora de Cobertura, Donís Salvador.

0: La nostra primera convidada té una cosa que no està a l'alcance de qualsevol cantant. És molt possible que l'hagis escoltat centenars de voltes, inclús sense saber què era ella. Perquè la seva veu forma part, com comentava abans, de la banda sonora de moltes infàncies. La vam conèixer en la primera edició d'Operació Triunfo i ha passat per Eurovisió, pel teatre musical, per grans escenaris i s'ha convertit en una de les veus més vinculades a Disney en Espanya. Ha cantat cançons de moltes sagues de dibuixos animats i avui volem conèixer que hi ha darrere d'eixa veu, encara que quan l'anomeni tots aneu a saber de qui estem parlant. Gisela, benvinguda a Fora de Cobertura, com estàs?
1: Hola, buenos días, muy bien, ¿y vosotros?
0: Muy buenos días, muy bien.
1: Pues, buenos días.
0: Aquí de domingo y bueno, pues disfrutando que en breve te vamos a ver en Valencia, en el Olimpia.
1: En nada, en menos de una semana estaré aquí en el Olimpia con mi espectáculo Concert Kids, con muchas ganas. La verdad que la comunidad valenciana es mi segunda casa, así que pues bueno, siempre actuar por estas tierras, la verdad es que es un lujo. Y bueno, la venta, la verdad que va súper bien, está el teatro ya que hace pagoig de veure, como decimos los catalanes. Así que muy, muy contenta de la acogida y bueno, pues con ganas de hacer este espectáculo que siempre que he podido hacerlo, pues ha funcionado muy bien, la gente disfruta mucho, así que con muchas ganas.
0: ¿Qué vamos a ver en Gisela Show Kids?
1: Pues mira, es un espectáculo que está pensado para un público familiar. Yo siempre digo que los niños no van solos, así que van a disfrutar tanto los peques como los mayores, porque es un espectáculo participativo, interactivo, donde bueno, hacemos como un pequeño viaje recorrido pues a través de las canciones infantiles pues que han marcado todas las generaciones y que todos conocemos. Pues eso, ambientado, teatralizado, con personajes fantásticos. Así que bueno, es un espectáculo muy completo, muy divertido e interactivo.
0: ¿Van a cantar más los pequeños o los mayores?
1: Yo creo que todos, la verdad es que todos. Y ya te lo puedo decir con conocimiento de causa, porque ya te digo que es un show que hemos hecho por toda España. Y al final los mayores vuelven a la infancia y los pequeños los viven como eso, ¿no? Como lo que son, como los chiquitines que se dejan impresionar por la magia, por la música, pues por esos personajes que han marcado pues toda nuestra infancia, ¿no?
0: Gisela, han pasado más de 20 años de aquella academia de Operación Triunfo que te dio a conocer. ¿Cómo miras ¿Sí? atrás y cómo ves aquel momento?
1: Pues mira, la verdad que con mucho cariño, con cierto punto nostálgico, ¿no? De aquella época tan, tan bonita, de la oportunidad que nos dieron, ¿no? De poder dedicarnos a lo que era nuestro sueño y que a día de hoy pues me sigo dedicando a la música. Y bueno, pues eso, con cariño, con respeto y con cierta ternura.
0: Escuchando esta canción de fondo, que la verdad es que la hemos escuchado muchas veces y de tu voz, por supuesto, si en aquel momento te dicen que vas a convertirte en una de las grandes voces Disney, no sé, ¿cómo hubieras acogido esa noticia?
1: Mira, pues para mí fue como el sueño del sueño, ¿no? Porque, bueno, una cosa es poder conseguir que se te conozca como cantante, pues hacer tus discos, ¿no? Que eso, bueno, pues es un sueño complicado, pero bueno, entra dentro de lo posible, ¿no? Pero ya como pertenecer a ese grupo escogido pequeñito, ¿no? Que participa en este mundo imaginario, fantástico, que llega a tanto, ¿no? Es como muy complicado el acceder, ¿no? Un sitio tan exclusivo. Entonces era como, bueno, ojalá pasara, pero no va a pasar nunca, ¿no? Y vaya si pasó. Pasó por triplicado, por cuatriplicado, ¿no? Yo he hecho colaboraciones con ellos durante 25 años de mi vida, ¿no? Y espero que siga siendo así, porque bueno, pues tengo ya un personaje como asignado que es Elsa, que en su momento pues bueno, fue algo súper bueno, que lo petó muchísimo, y bueno, pues ya soy muy reconocible como Elsa, ¿no? La Elsa de Frozen, aparte de todas las otras cosas que he hecho con ellos, ¿no? Entonces bueno, ya te digo, fue el sueño del sueño, llegó con fuerza y llegó para quedarse.
0: Y tanto que sí. Tenemos una cita, Gisela, el sábado 12 de septiembre de 2026 a las 17 horas en el Teatro Olimpia, en la calle San Vicente Mártir, 44 de Valencia. Bueno, mítico Teatro Olimpia, que te voy a decir.
1: Mítico teatro, maravilloso teatro. Creo que es una joya que tenéis en Valencia, así que poder estar en esas tablas, la verdad es que es un lujo y me siento muy, muy afortunada.
0: Gracias, Gisela. Cantamos con todos los asistentes el día 12, ¿de acuerdo?
1: Exacto, tenéis que venir, pasarlo bien, desconectar, entrar en un mundo mágico de fantasía y volver a revivir los mayores, la infancia, y los pequeños pues a vivirlo a tope como lo que son, como los chiquitines de la casa.
0: Pura fantasía, el día 12 de septiembre en el Teatro Olimpia, a las 5 de la véspera. Gracias, Gisela, gracias.
1: A vosotros, os esperamos.
2: Estàs escoltant Fora de Cobertura, Donís Salvador.
0: Parlem d'intel·ligència artificial. Serà intel·ligència artificial la veu de Gisela?
3: No,
0: home, no, ja t'he dit jo que no. Ja, absolutament. A més, tenen una cosa els artistes que de veritat canten, que en directe això és un faves contades.
3: Home, això és algo que difícilment va ser possible de substituir per intel·ligència artificial en este cas. Que, per cert, estic molt content de fer de nou la secció d'esta nova temporada, ja que durant l'estiu no tenia molt clar si anava a tornar, entonces li preguntava a la intel·ligència artificial per si havia possibilitat de...
0: I què te diria?
3: Que, home, que Fora de Cobertura és un dels millors programes de la Ràdio Valenciana i que, per supost, que tenim una secció puntera en la intel·ligència artificial que és la millor dels caps de setmana en València.
0: Pues una volta més no s'ha equivocat.
4: Sí, és molt intel·ligent la intel·ligència artificial.
3: Acertat. I, bueno, pues tenim algunes cosetes importants que comentar, com que, per exemple, la plataforma Hugging Face, que sigue, no sé si se'n recordareu, que varen comentar que una plataforma havia sigut hackejada per una intel·ligència artificial obtindre resultats d'un dels tests que li feien, pues aquesta plataforma ha sigut comprada per Nvidia, que ara mateix és la empresa més valiosa.
0: És que són molt ambiciosos, tio.
3: Del món, tenia Nvidia, i bueno, l'han comprat per vora 13.000 milions d'euros. Wow. Això és una barbaritat, ja que, perquè se feu una idea, el WhatsApp...
0: Perquè se feu una idea, jo no guanyo tots els mesos, no?
3: Me costa.
0: Perquè se feu una idea.
3: Me costa. El WhatsApp, l'aplicació WhatsApp, a Facebook li va costar 10.000 milions. Fa vora 10 anys o algo més per ahí. I en este cas, esta plataforma que es dedica a guardar models d'intel·ligència artificial, tot el que són datasets, que són els conjunts de datos en els que s'entrena la intel·ligència artificial, ha sigut un total de 13.000 milions de dòlars. Quasi res. Ahí està.
0: No està mal. Quant va costar el nou Mestalla?
5: Pues molt menys. Estarem rondant els total del projecte 320 milions i l'obra que queda per executar en torno a 140 milions d'euros. O sigui que jo crec que en lo que se gasten en botelles d'au ja en l'empresa d'Ixa crec que podem fer una altra més talla.
3: Perquè se facin la idea. Després, novetats. Tenim nous models, en este cas d'Anthropic, el Fable 5, que és el nou model que sigue durant 48 hores, el model més punter de... que disponible per a...
0: Val, però està acabat? Està acabat o està a tope?
3: Este, sí, Fable és una versió, diguem, que està com en guardarrails per no trencar bretxes de seguretat, de ciberseguretat, més concretament. Val. Entonces, diguem que és una versió limitada, que és la que arriba al públic general. Mentre que a les 48 hores, OpenAI, empresa de GPT, va anunciar el nou model GPT-6, la versió Astra. Diguem que pues, té diverses... denominacions, està Yuna, que és el model més xiconino, per així a dir-ho, o el menys capaç. Està Yuna, Terra, Sol, i ara introduixen aquesta nova categoria, que és Astra, i ha trencat un munt de benchmarks, que se diu, que diguem que són la forma en la que s'evaluen les intel·ligències artificials, i de fet un benchmark que en març d'este any estava la intel·ligència artificial resolguent l'1% dels problemes, en esta nova intel·ligència artificial ja se resol pràcticament la totalitat. O sigui, en qüestió de res, 5-6 mesos, s'ha quedat obsolet l'examen que li estaven fent a la intel·ligència artificial.
0: De locos, senyores.
3: De comprovar. Així que ja us dic, el model GPT-6 Astra ja està disponible per a alguns usuaris de pago de OpenAI, i clar, que s'estan preguntant els investigadors en este nou model Astra és Astra on anem a arribar. Anem a continuar en una nova notícia, i és que Tesla, l'empresa de cotxes elèctrics d'Elon Musk, ha presentat el seu nou model CyberCab, que és un model completament autònom, i és tan autònom que no té ni volant el cotxe. És un cotxe que conduís completament a soles, és un cotxe que el preu va rondar els 30.000 euros, que sí que va estar disponible per als particulars.
0: En Espanya?
3: En Espanya i Europa sabem que hasta que se regula tot, pues tarda un poc més. Però en este cas, per exemple, la competència, que és Waymo, que seria una empresa d'Alphabet, que són els de Google, tenen els cotxes a partir de 100.000 euros. I estos van a costar 30.000 euros, van a estar disponibles per als particulars, i el que se proposa també és que el rato que no l'estigues gastant el podràs alquilar com a taxi, que te vaig fent faena per ahí, i quan el vaig necessitar torna. Ja te dic, és un disseny completament futurista que està, bueno, revolucionant totes les xarxes, tant d'intel·ligència artificial per el model, per el tipus d'aprenentatge que ha gastat, i és que se basa únicament en senyals visuals.
0: Estem arribant, senyors, estem arribant.
5: Jo, en Califòrnia, ahir n'hi ha taxis que ja funcionen autònomament, i la veritat és que dona molta por, perquè tu t'apuges al taxi, vas en l'assento de darrere, i el conductor no està, el volant es meneja, és un poc ahí inquietant anar dins, però així ja és el següent pas, és llevar directament el volant i...
3: I és completament revolucionari perquè s'ha entrenat únicament en visuals i, bueno, en veure i en fer, per així anar a dir-ho. Mentre que els altres estan molt sensoritzats, per això el cost dels altres models és molt més elevat.
0: Jo és que... l'autonomia, val, però que me posen el volant per llegar. Bueno, no sé, per anar mirant, i si veus que és una cosa que no toca, xires, i en un moment donat te donen més seguretat, no sé. Que diu-me loco, però...
3: Bueno, pues al igual que Donís, n'hi ha molta gent...
0: Igual estic antiquat, però bueno, no. Volant,
3: No sé. És completament... atenible, perquè molta gent està preocupada, perquè diuen que és que no n'hi ha ningú al volant. Per últim, en les escoles de Nova York acaben d'anunciar que van a prohibir l'ús d'intel·ligència artificial als alumnes fins als 14 anys. Ara en tota la toma del col·le.
0: En l'escola.
3: En l'escola. Després fora se recomana sempre, diguem, tindre un accés limitat, sí. O pues, com en les pantalles. Perquè diuen que s'està començant a veure un fenomen, i és que quan més utilitzen els xiquets la intel·ligència artificial, menys capacitat tenen, pues, per exemple, per a investigar en profunditat sobre algun tema o buscar algo fora de lo que li diu la mateixa intel·ligència artificial.
0: Sí.
3: I no se les guan limitat als alumnes, sinó que també als mestres, ja que estos no podran gastar intel·ligència artificial per a generar material que vagin a donar en classe. Només ho poden gastar, pues, per exemple, per a organitzar, a lo millor quadrar horaris o cosetes aixina, però que ho van a limitar. Aixina que Nova York està una, diguem, va ser pionera en aplicar aquestes restriccions que, així, de moment, no estan molt clares del tot.
0: A veure, jo crec que en les escoles, d'alguna forma sí que està un poc beta, igual que no t'havies de utilitzar la calculadora quan eres xicotet.
3: Correcte,
0: pues, però... evidentment,
3: però no és tan fàcil de detectar. O sigui, no és tan fàcil de detectar.
0: En classe sí.
3: Això és com el que quan anava a copiar que s'apuntava, se feia la xulla, no?
0: Sí,
3: pues, n'hi havia gent que tardava més en fer-se la xulla que dius, tio, te ho estudies.
0: Bueno,
3: ja te ho hagués
0: de fer. O de pas te ho estudiaves, no?
3: Exacte, i després no te feia falta ni treure-la, que jo no ho he fet,
0: Però bueno. No, jo tampoc, a mi m'ho han dit. A Dani li ho han dit també.
4: Jo, lo del bolivic, això era... Jo quan ho veia... El bolivic ahí fet en el compàs, això era massa, tu. La xulleta feta sobre el bolivic, això no ho heu vist mai?
0: Això és arquitectura fina, eh?
4: Això és enginyeria de precisió.
0: De camins, canals i ports.
4: Tu imagina't ahí el tio en el compàs apuntant-se les xulletes en el bolivic, o sigui que... Però sí que és cert que lo de la IA és una cosa que tenim que controlar, perquè aquests cerebros són massa immaurs i tenen que construir-se correctament des de dins.
0: Sí, pensa igual. Rubén, què hi ha de ChatGPT, Codex.
3: Codex, bueno, Codex és una, diguem, una ferramenta que serveix més concretament per a lo que seria programar, tot lo que siga desenvolupar aplicacions, webs, bueno, qualsevol cosa que es puga programar. En este cas, Codex és el model més especialitzat en estos àmbits.
0: Programació,
3: sobretot.
0: Però, al mateix temps, entenc que ha de ser fort en anàlisis.
3: Correcte, al final... Estos models en lo que més destaquen és en el tema, com tu has dit, anàlisis, tema matemàtica, tema lògica, són coses molt importants tant, bueno, en qualsevol projecte que es vulgui desenvolupar de principi a final, però molt centrats en la, en la part de, com he dit, desenvolupar el que seria pues, una aplicació, una web, que bueno, pues, fa un temps mos costava prou de temps i prou de diners, i ara pues, qualsevol que tinga còdex i tinga un poc de coneixement, a lo millor en menys d'una setmana té una web molt bona.
0: Còdex o Cloud?
3: O Cloud Code, que seria el, diguem, la competència. I de moment es continua gastant més Cloud Code. Però Còdex ahí té un nicho de mercat. També va traure Google un programa molt paregut que se deia Google Antigravity en esta missió, en ajudar a desenvolupar aplicacions informàtiques, i pareix que estan pendents d'actualitzar perquè s'han quedat un poc desfasats. Ara mateixa, diguem que si en primera divisió d'intel·ligència artificial teníem antes a Facebook, teníem a Elon Musk en el seu Grok, teníem també, no sé, estava...
0: Què passa en Grok? Que no se'l sent tampoc ja...
3: Pues que la empresa que, diguem, que tenia Grok, que és xAI, va ser comprada per SpaceX, que és la empresa dels els coets d'Elon Musk. Sí. I se va fer esta fusió just abans de que es queda SpaceX a bolsa com una estratègia econòmica, i també lo que es proposa des de l'empresa SpaceX, que és un dels projectes més ambiciosos que s'han plantejat mai per la intel·ligència artificial, és manar els centres d'entrenament a l'espai, perquè ahir no fa tanta calor, no se cal fent tant les unitats de les GPUs,
0: de procés,
3: de tots els algoritmes que van ahir corregant, no se cal fent tant en l'espai, i podria ser una manera molt barata i a la llarga, si ho aconsegueixen, diguem, més sostenible, de poder entrenar la intel·ligència artificial en grans capacitats de computació. En lloc de ficar-ho en la Terra, ho volen ficar ja en l'espai.
0: En Grok no estem avançant en algunes categories, com per exemple programació.
3: Correcte. Grok s'està quedant més com a ferramenta social. Grok, el major ús que té és en Twitter, un ús...
0: L'actualitat en temps real, no?
3: Sí, actualitat en temps real, i també és un ús molt quotidiani, molt humorístic, se gasta molt per fer memes, per fer, jo què sé, pues, puges la foto d'algú i li vols canviar el moño en Twitter, o coses així. Se gasta molt com per broma, no s'ha quedat en aquesta part tan, diguem, tan tècnica, tan de nicho, sinó que va més com al gran públic i per a tota la gent. Que, de fet, sempre que n'hi ha algú que fa alguna tonteria en Grok, diu, gent, no. Sempre n'hi ha algú que diu, llena, no, estàs gastant aigua per fer ahí una foto del teu cosí rubio. Entonces, pues això, ahí va. Grok, jo diria que no està seguint el mateix camí, però que no té per què ser el camí equivocat.
0: El que li contesta i li diu, estàs, tio, estàs gastant aigua, però estàs gastant recursos, no?
3: Però estàs gastant aigua.
0: Estàs gastant recursos.
3: Correcte. Això és algo prou interessant que podem parlar el pròxim dia, si voleu.
0: Bueno.
4: Jo vaig sentir també que diuen del consum que tenia, simplement donar-li les gràcies a la IA, sí, sí. O l'Ola, que suposa que...
3: No n'hi havia que dir-li ni per favor, ni bon dia, ni gràcies.
0: A més, parlarem d'això en l'últim programa, i Rubén m'ha donat algunes pautes per a parlar a la IA estalviant recursos i energia. Molt bé. I va ser parlar com els indios.
3: Sí, no? un poc aixina. Sí, que m'ho va contestar la IA. Ja.
0: I li va fer algunes consultes, sí, sí. Molt gracioses. Rubén, alguna coseta més?
3: Hasta sí, la secció d'avui.
0: Gràcies, cavaller.
3: Moltes gràcies.
0: Anem a fer una breu pausa publicitària i tornem ràpidament.
6: Olem a mar. Sonem a festa. Parlem com tu parles. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
7: Este estiu, que el mosquit no te la pegue. Evita l'aigua estancada. Buida sovint els recipients i els plats dels testos. Utilitza repel·lents autoritzats. Instala mosquiteres. Seguis les recomanacions. Cuida la teua salut. Més consells en sam.gba.es. Generalitat Valenciana.
8: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part de Punt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
6: A Punt Ràdio. A Cocentaina 103.0.
2: Fora de cobertura. Donís Salvador.
0: Ese dato mata relato, González.
9: Donís, ¿qué te parece si iniciamos una sección en la que, dentro de nuestra vocación de servicio, vamos a ofrecer datos por encima del relato, de las inconcreciones y de las típicas respuestas de los cuñados? Porque en Fuera de Cobertura, dato mata relato. Vamos a ofrecer los datos que todos estábamos esperando, de estudios que nadie pidió y que comprueban y demuestran científicamente asuntos que incluso no sabíamos que se podían medir. Así es la condición humana.
0: Un par de pinceladas, venga.
9: Daré tres opciones y tendréis que elegir cuál es la correcta. Estad atentos. Dice el titular: 35 años midiendo. Un médico estadounidense dedicó 35 años de su vida a medir una cosa. Cada 5 años publicaba una entrega en una revista de medicina seria. 35 años de datos recogidos escrupulosamente. ¿Qué medía? Dice la A: la velocidad a la que le crecía una uña. La B dice: el tiempo que tardaba en dormirse cada noche. Y la C: cuántas veces al día se le caía un cuesco.
0: Son los ungles. Son los ungles, ¿no?
9: Donís dice, ungles. Dice ¿sí? La A.
4: Yo digo la A.
5: Yo las uñas. Las
4: porque
5: uñas.
4: Será velocidad.
9: Ah, mira.
4: De la A.
9: Os quedáis los tres con la A. El resultado es correcto. La respuesta correcta es la A. La persona que hizo este estudio se llamaba William Bean. Se medía la uña del dedo gordo de la mano izquierda y lo hizo durante 35 años.
4: ¿Pero toches días?
9: Todos los días. Vale. Pasó de 0,123 milímetros al día a los 32 años a 0,095 milímetros al día a los 67. Todo esto lo publicó en enero de 1980.
4: Curioso. De mes a menos.
9: Hay que tener tiempo para hacer estas cosas, Donís. La siguiente, dice el titular: 8 físicos y un plato de pasta. 8 investigadores de Italia, España, Alemania y Austria publicaron en una revista de física de fluidos un trabajo sobre la pasta cacio e pepe, plato italiano que lleva pasta, queso pecorino y pimienta negra. ¿Qué descubrieron? A. Que la pasta debe ponerse en el agua hirviendo y no fría, porque si no se empasta. B. Que la salsa se corta si el almidón baja del 1% del peso del queso. C. Que la pimienta pica más cuanto más pones.
0: La B. Yo creo que está clara la C, ¿no? En este caso.
9: La C está muy clara, Donís. Rubén, ¿se moja?
4: Vas a decir la A.
9: La A, muy bien. Pues,
0: Montovia la C, a lo mejor.
5: Vaya, pues, cada uno una, ¿eh? O
9: sea, cada uno una. Pues creo que ha acertado Dani Montesinos, porque es la B. Y en número, mira, 5 gramos de almidón por cada 200 gramos de queso, es la recomendación. La franja buena está entre el 2 y el 3%. Por debajo del 1, la salsa se separa en bolas. Pasando del 4, se queda dura cuando se enfría. Y el desastre de las bolas lo bautizaron con un nombre científico: fase mozzarella.
0: J. González, dato mata relato probablemente, pero...
9: Totalmente.
0: Sí, yo tengo un problema de subir superfluos, gracias, caballero.
9: Gracias a ti, Donís.
0: Seguime en Fuera de Cobertura.

0: Coses,
1: n'hi ha algunes que se fan
0: de futbol. Sí, però parlem d'altre tipus d'infraestructures. No estadis de futbol, no?
1: Sí, l'estadi de futbol és una infraestructura que està oberta i que té... el que prima ahí és la visualització, o sigui, que tu puguis veure el camp de futbol des de qualsevol punt de vista i no tant la sonoritat com, per exemple, podria ser una arena que és molt més xicoteta, no? Com parlarem del Roig Arena, que ahí sí que se pot treballar correctament l'acústica, no? De fet, doneu-se compte del problema que estem tenint en el Bernabéu, bueno, les crítiques que estan havent a nivell vecinal i tal, perquè és molt, molt difícil d'aïllar i acondicionar acústicament estos recintes tan grans, ¿vale? Claro. Però bueno, tornem a lo que seria el nou Mestalla, el camp en què li tenim molt d'amor al Mestalla actual, pues és una infraestructura que és del 23, té pràcticament més de 100 anys, s'ha quedat ja completament obsoleta, bueno, i la idea és...
0: Una part, la part principal. Sí, es va fer una ampliació...
1: Exacte, s'ha anat renovant, òbviament compleixen totes les normatives de seguretat per a poder jugar, però sí que és cert que no està a l'avantguardia en quant a tot el que un estadi nou pot tindre, no? Entonces, este nou Mestalla lo que busca, este nou estadi, lo que busca és pues, ficar-lo una altra vegada en lo que seria la list prime, no? La lista primera d'estadis a nivell europeu per a qualsevol competició europea i internacional.
0: Anem a estar a aquest nivell?
1: Anem a estar a aquest nivell, sí, sí.
0: O sigui, estem parlant un dels millors estadis d'Espanya, home, crec que sí, crec que València ho mereix, a més. València ho mereix la comunitat valenciana, però anem a estar a una distància del Bernabéu, per exemple, o anem a estar a una distància del Camp Nou?
1: No anem a estar per damunt d'ells, això és evident. L'esforç econòmic que requereix fer un camp d'aixes dimensions, com el Bernabéu o com el camp del Barça o com el Metropolitano, requereix una inversió econòmica molt forta. Actualment el València, com sabeu, ha sofrit tensions econòmiques molt fortes. És un camp que ha estat 16 anys parat, sense poder acabar-se, i ara lo primordial és acabar, que el camp complisca en totes les normatives per a poder jugar-se qualsevol competició, i a més jo crec que el canvi que li han fet en esta última reconversió, anem a dir-li, per a poder acabar-lo, crec que té que veure més en la nostra tradició mediterrània que no en el camp que estava dissenyat originalment.
0: Per a bé o per a mal?
1: Per a bé, en el meu punt de vista, per a bé. El que s'ha aconseguit és, s'ha eliminat tota la pell exterior que tenia el camp inicial i s'han obert una sèrie de terrasses molt paregudes a les que té el Roig Arena. Si recordem, aquestes terrasses que connecten la banda interior i l'exterior, sí, i li donen un caràcter més mediterrani a l'estadi. Per què? Perquè aquestes arenes tancades, aquests estadis tancats, com ja parlarem en el Roig Arena, tenen més que veure en camps en Europa, on fa molt de fred, que no al nostre clima, que és un clima mediterrani, i que permetís gaudir de lo que seria l'ambient, de dins i de fora del camp. Entonces, lo que se van a convertir, ja te dic, són aquestes terrasses que combinen la part interior en la part exterior. N'hi ha una modificació molt, molt forta de lo que són totes les zones de hospitality, restaurants, zones per a fer presentacions de productes, tot lo que té que veure en donar-li a l'estadi una utilització 365 dies a l'any, que és un poc el mateix que buscava el Roig Arena, no a nivell de concert, però sí en totes les sales que té, a nivell comercial, a nivell de restauració, va canviar molt.
0: Creus que el Roig Arena ha sigut inspiració per a aquesta modificació?
1: A veure, l'estudi d'arquitectura que està pilotant això, que és Fenwich & Iribarren Architect, és un estudi de Madrid, té moltíssima experiència, només se dediquen a fer estadis, han fet la renovació de l'Atlètic de Madrid, han fet el Metropolitano de l'Atlètic de Madrid, han fet el camp de la Real Societat, han fet la modificació del Bernabéu. No crec que esta gent és que ha tingut que estar pendent d'eixa influència per part del Roig Arena. Jo crec que ells ja portaven esta idea, i el tema del pressupost, pues, lo que ha fet ha sigut forçar aquesta idea, però que està ben resolt. O sigui, jo crec que ahí és on hi ha que ficar valor a la bona arquitectura, a la bona enginyeria, que és quan el pressupost està ajustat, el fer algo que vaig a quedar potent i que combine i connecte en la ciutat, que jo crec que això és important.
0: Perquè inicialment el pressupost es preveia major?
1: Sí, molt major. Al final, el conjunt de l'estudi, estem parlant que estarà alrededor de 323, com t'ha comentat antes, 323 milions d'euros. Lo que queda d'obra per fer estem rondant els 140 milions, és el que va a faltar, és el que queda. El València ara sí que ha tret un préstamo de 320 i pico milions d'euros, en el qual sabem que va arribar. El 140 seria d'obra, però a banda d'això falta butaques, falten pantalles, falta insonorització, o sigui, tot el que té que veure en infraestructura que no és mobiliari,

0: vestuaris, o sigui, imagina de tot.
1: L'immoble són 323.
0: Sí, després n'hi ha una punta ahí que crec que són 30 milions d'euros, que són tots els excedents que faltarien de pues, mobiliari,
1: pantallers, barres, exacte. Vidres estarien inclosos?
0: Sí, sí, vidres estan inclosos en el que seria l'obra. Ja te dic, anem, si vols, a comentar un poc on se n'anem en l'estadi. Dates molt ràpides perquè no mos agrada carregar de datos, però bueno, estem parlant que l'estadi se va anar a 70.000 espectadors. Apugem en esta modificació d'obra, apugem de 60.000 a 70.000 i estem ficant 10.000 més. Estem parlant que la superfície coberta, que és el més insigne del projecte, va tindre uns 48.000 metres quadrats coberts. Per tant, qualsevol persona que estiga sentada no se va a banyar, d'acord? ¿Vale? Tot el que són...
1: En principi,
0: a no ser que caiga la Mundial,
2: que com bufe l'aire.
1: Exactament.
0: Però bueno, en principi ja t'he dit que van a estar cobertes. Tenim 900 places d'aparcament, en total jo crec que és molt positiu. I com mos agrada sempre en esta secció, a mi m'agrada sempre ficar en valor el que seria la enginyeria i l'arquitectura espanyola i sobretot valenciana, de quines són les empreses que estan fent això possible. Com han comentat, l'empresa d'arquitectura que ha dissenyat l'estadi, que té moltíssima experiència, ha fet en estadis en Qatar i de més, és l'estudi de Mark Fenwich, que encara que sona a nom anglès porta així des de l'any 80, o sigui, ha estudiat així arquitectura i és una persona que està completament integrada, i també Iribarren, que és el socio, i tenen, ells estan única i exclusivament especialitzats en arquitectura esportiva, fer estadis. Qui està construint aquesta infraestructura és FCC Construcción, ¿vale? El seu departament d'enginyeria industrial, que també tenen moltíssima experiència, han fet l'estadi de l'Espanyol en Iribarren, i el varen fer, i va obtindre el títol al millor estadi del món. No té res que veure en la dimensió, sinó si està ben resolt les direccions, com se funciona per dintre de l'estadi.
1: Bueno, ahí es on anava jo quan te feia la pregunta de si anem a estar al nivell d'estos altres estadis que te posava com a referències.
0: Sí, no en aforo, però sí que és cert que esta gent aporta moltíssima qualitat en quant a la seva experiència en estadis, i s'ha reestudiat tot el que són les circulacions interiors per a que siga molt fàcil accedir. S'han ampliat els passillos, els corredors traseros, per a que la gent pugui arribar superfàcil a les places. N'hi ha una barbaritat de places per a persones de mobilitat reduïda, per a que qualsevol persona pugui gaudir de l'espectacle deportiu. Estem parlant de quasi 430 places per a persones de mobilitat reduïda en grada baixa. I parlem ja d'enginyeries que estan comptant en este projecte. M'agradaria ressaltar la enginyeria d'ací de València, que és la que està portant tot el tema d'instal·lacions, instal·lacions elèctriques, hidràuliques, de tot tipus, tot el que té que veure en instal·lacions. La empresa valenciana Grupotec és la que està liderant este projecte, òbviament apoyant als arquitectes. N'hi ha enginyeries també de caràcter estructural, com M2, que forma part de Bielka, que també és una empresa espanyola. I en quant a lo que seria la construcció, esta setmana o estos dies has començat a elevar-se lo que seria la estructura que vas a portar esta coberta de 40.000 metres quadrats, que és un ite espectacular per a veure. S'està elevant en una sèrie de tensors, que són uns cables que jo m'agrapa que la gent ho entenga, estem parlant que seria com si fos una roda de bicicleta. N'hi ha un anell interior, que és l'anell de tracció, i un anell exterior, que és l'anell de compressió. I aquest anell de tracció ara està en terra, ficat en mitjà del camp. Se li han ficat uns cables tensionats en 44 torres i una estructura bestial que pesa 4.800 tonelades, que l'ha fet també una empresa espanyola, Horta Coslada, que està en Galícia. I ara estem en el procés d'hissar i d'alçar ixa coberta per a ficar-la i alçar-la al cel de València, i una vegada ja tinguem tensa en ixes cordes, el que anem a fer és ficar-li una coberta de fibra de vidre i tefló blanca, que va deixar passar la llum però ens va protegir de lo que seria la pluja, i que podan gaudir d'esta verdadera meravella que va ser el nou estadi del València Club de Futbol.
1: Que guai. La veritat és que encara en xifres pareix que queda lluny, no?
0: Sí, bueno, ja t'he dit que estan treballant ahí fortament. Ara estan disposant ixos 50 pilars de 50 metres d'altura, que són alrededor de 5.000 tonelades en ixos cables. Tenim 20 ascensors, però jo crec que la gent que està ahí, tinc companys que estan en el projecte, que els conec de bona tinta, i ho van a deixar tot per a que l'estiu que ve l'estadi estiga, i jo estic esperançat, molt esperançat, en que siga un estadi que puga comptar per al Mundial de Futbol Espanya-Portugal-Marroc.
1: Ojalá. A veure què passa en tot, a veure què passa en tot.
0: En tot. Jo a la infraestructura, tu ja saps que jo me fique en la infraestructura.
1: Gràcies, Telem Montesinos.
0: Un plaer, com sempre.
1: Un plaer, sempre. A l'altre costat del fil telefònic tenim al senyor Paco Gallego des del restaurant La Plaza Torrent València. Què tal, Paco, com estàs?
3: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Molt bon dia, pues, a veure, de bon dia i diumenge esperant la recepta valenciana del dia. ¿De qué parlem avui?
3: Pues hoy vamos a hablar de una receta muy valenciana, en concreto vamos a hablar de la titaina, ¿vale? Y una coca de titaina. Nosotros la vamos a elaborar se elabora en diferentes formatos, como pueden ser en rellenos de empanadillas, de bocatas, incluso de mojar con una buena barra de pan. Mm. Nosotros la vamos a ofrecer en lo que es una coca de titaina, ¿vale? Que la titaina es un plato de origen humilde y donde se combinan ingredientes tanto de la huerta como de la mar.
1: Se parla molt de la titaina del Cabañal.
3: Correcto. Sí, ahí es la cuna, aunque su origen viene de toda la zona de poblados marítimos, pero la cuna, como todos bien sabemos, es la cuna de la titaina, es el Cabañal.
1: En particular el Cabañal.
3: Sí, correcto.
1: Avant, Paco, continúa, por favor.
3: Sí, voy a explicar un poquito los ingredientes que lleva. Evidentemente, la base de lo que es la titaina es el tomate triturado o rallado, eso es la base principal para elaborar una buena titaina. Y luego pues lleva también pimiento verde, un poquito de pimiento verde, un poquito de pimiento rojo, la ventresca de atún y unos piñones tostaditos, ¿vale? También, lo que es la titaina, se puede servir también lo que es fría o caliente, dependiendo ya el gusto de cada uno, si se la quiere tomar un poquito más templadita o un poquito más fría, de una temperatura fresca de la nevera, y ya está. Y bueno, al final poner una buena ventresca, un buen producto de la mar, para darle ese sabor, ese salazón que le da el sabor principal a la titaina, y ya está, y adelante. Y como digo, una buena barra de pan o un buen relleno y adelante.
1: Salivante, estem així en l'estudi, Paco.
0: Jo me'n vaig a almorzar ja, Paco Torrente. Acabem així i me'n vaig pa callar, que Paco és un fenomeno.
1: Bueno, Paco Gallego, des de Restaurant La Plaça, Torrent, València, moltíssimes gràcies.
3: Muy bien, gracias a ti, un saludo, un abrazo.
1: Adéu. La titaina, a més, que, bueno, plat tant d'estiu com d'hivern.
0: Pa tot l'any.
1: Per tot l'any. Gràcies, Dani Montesinos.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies, Rubén Mayols.
0: Moltes gràcies.
1: J. González Frey està buscant rebent a la nostra convidada especial del dia, Gemma Pallà, que tindrem en la segona hora de Fora de Cobertura. Ara fem un breu parèntesis per a escoltar el boletí informatiu i tornem.
4: La ràdio que batega el teu ritme. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.

Tot el que és important per a tu ho és per a nosaltres. Esta és la ràdio de tots a la Comunitat Valenciana. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.

0: Són les 11 i 8 minuts. Seguim en este fort de cobertura de diumenge 6 de setembre de 2026. La nostra convidada especial del dia és periodista, presentadora, corredora, creadora de contingut i des de fa uns mesos ha afegit un altre ofici a la seva llista i és ser mare. Gemma Pallà, com estàs?
1: Hola, bon dia, molt bé.
0: Benvinguda a Fora de Cobertura.
1: Gràcies, gràcies
0: per
1: convidar-me.
0: Benvinguda a ta casa, faltaria més.
1: És ma casa, sí.
0: Bueno, com va la vida de criar?
1: La vida de criar, he de dir que els xiquets estan molt a prop d'ací. Estan justament a la cafeteria de punt amb el pare. M'han acompanyat.
0: Molt bé, no?
1: I no estan ací dalt perquè igual entren en antena.
0: Estàs, s'estan fent ja a la vida de les càmeres i tal?
1: Vols que ho provem?
0: No, bueno, a veure, ací càmeres també tenim l'estudi, però bueno, no, però tu els veus televisius o
1: quan
0: o
1: ells volen, quan ells volen.
0: Són
1: sí, perquè
0: són
1: ells xarraors. Manen. Sí, xarraors, ploraors i vaig a dir-ho, cagaors, també.
0: A veure, estan en aquesta fase, eh?
1: Sí.
0: Estan en aquesta fase, clar que sí. Bueno, Gemma Pallà, us està fent visitar tots els racons de la Comunitat Valenciana sobre rodes.
1: Sí, valencians sobre rodes tots els dimecres a les 11 de la nit. Teniu tots una cita per a visitar aquests racons que moltes vegades pensem que no hi estan i estan amagats, i sobre una bicicleta o caminant també es poden descobrir.
0: Què has descobert en esta sèrie?
1: Molts llocs. Mira, de fet, el programa d'esta setmana, que vam recórrer tota la serrania a l'interior de València, jo la desconeixia per complet. Mira que soc alcoiana, visc a València, i jo no havia estat mai a Xulilla, per exemple. A casinos.
0: És que aquesta zona sot de Xera.
1: Sí.
0: Aquesta zona n'hi ha que guardar, eh?
1: Sí, doncs no l'havia vista.
0: Ja
1: i com que el programa també m'ha descobert molts jocs a mi, sí.
0: I mos donem compte a voltes, eh? De que fem algunes coses perquè les hem de fer, però dius, che, que bé, no? Que sort que haig tingut que fer això per a trobar-me en esta circumstància. Un raconet per a tu que hagis descobert i que s'hagi quedat en tu i que digues així, he de tornar?
1: El aqueducte de Peña Cortada. Sabeu on està?
0: No.
1: Doncs apunteu, just està en casinos.
0: Mira,
1: just... No, en casinos no, perdona, que van a matar-me.
2: Ai.
1: Espera, en casinos? Ai, no, en altura. Està en altura. Sí,
0: Castelló.
1: Sí.
0: No, sí.
1: No.
0: Altura Castelló?
1: Perdona, doncs estic fenomenalament.
0: No passa res. Producció, busca'm això, per favor.
1: No, per favor. Aqueducte de Peña Cortada.
0: De Peña Cortada?
1: Sí. Perquè vaig dir en el programa de la Serrania i no pot ser Castelló.
2: Google Maps.
1: Veieu com tinc tants llocs, he visitat tants llocs, on
0: no,
1: està?
0: No, efectivament, estaves en lo cert.
1: Era casinos.
0: És en la Serrania, però és en Xelva.
1: És en Xelva.
0: No, però bueno, ni tan mal, eh? Escolta.
1: Veieu com jo estic, és un aprenentatge constant.
0: Vas a tants pobres, és tanta informació de colp, de forma massiva, que al final dius que, bueno, si és informació massiva, pues bueno, pues tindrà factura, no? Pues estàs buscant la factura d'on és, no?
1: És molt bonic, perquè vaig arribar a la bicicleta.
0: Era un xiste molt roïn, ho reconec, ho sabia, però bueno, t'hi vaig a...
2: A mi m'ha agradat.
0: Arribaràs en la bicicleta.
1: Sí, pots arribar en bicicleta, l'has de deixar a baix i després tens un tram que has d'anar caminant i pots anar també en família. He d'anar quan els meus xiquets ja tinguin 3 anyets, perquè si no és un poc perillós, i això era un antic aqueducte que ara s'han col·locat passarel·les perquè puguem anar cap allí, i vas entre la muntanya, per dins de la muntanya, i hi ha un forat i veus tot el paisatge. És molt bonic, ho recomano.
0: Gemma, no és casualitat que tu facis un programa de descobrir la Comunitat Valenciana sobre rodes, perquè tu estàs molt lligat al deport.
1: Sí, no tant sobre rodes, perquè si ens segueixen a les meues xarxes...
0: Miss Leggings Run,
1: el run, que vol dir que sóc runner, sóc corredora, però m'agrada molt anar en bicicleta. Jo en València em menjo en bicicleta, si se n'anem de viatge a qualsevol lloc, si podem fer alguna ruta en bicicleta. Aleshores, jo sóc cicloturista i era el programa perfecte, i jo ho dic, jo no sóc pro, però... Estic segura que em fareu esta pregunta. Tu t'has fet totes les rutes? Que me la fareu a mi, no?
0: A veure, t'has fet totes les rutes?
1: Pràcticament sí.
0: De veritat?
1: Sí.
0: Perquè lo de la serrania, això pica, que hi ha putxetes,
1: sí. A veure, sencera tota, seria inviable, més que respecte al temps de producció, però quan he agarrat la bicicleta i m'han dit puja a aquest portet un tram, Fes-ho, ho ha fet. I has d'estar preparada. Has de tindre algo, preparació física.
0: Sí, però bueno, i també s'aprofita per aixir a córrer, per ahir... Per...
1: No podia, i vos diré per què. Perquè l'equip de gravació es quedava en el lloc on gravàvem i jo sempre me'n tornava. Aleshores era inviable per temps, perquè molts ho feien. S'alçaven pronte, corrien i després gravàvem. M'hauria agradat, eh?
0: Quin lloc t'ha costat més de gravar? Quin capítol t'ha costat més?
1: Mira, el camí del peix. El camí del peix que arranca en la vila i acaba en el coll.
0: Però per dur per en bicicleta
1: per dur,
0: o per...
1: Per dur a l'hora de pujar els ports, perquè estem parlant del port de Beniarrés, que forma part de la Volta Ciclista, és un dels territoris que és molt sovint apareix i hi ha molta dificultat, 1.025 metres d'altitud, és prou exigent, i per això és el que ens agradava a nosaltres, no? Mostrar diferents opcions per a tot tipus de ciclistes. I a nivell de logística, he de dir que quan ens tocava anar-se'n a la zona de Castelló, perquè havia de portar tota la família darrere,
0: lo que tiene, ¿no?
1: Per a poder fer les gravacions, i sí que eren els capítols que estava més cansada.
0: Miss Leggings Run va començar com un projecte personal,
1: sí, no?
0: Però que va pujar com l'espuma, i ara quants seguidors tens en redes socials?
1: No va pujar com espuma, t'ho diré.
0: No,
1: 124.000 seguidors.
0: Això va...
1: Sí, però... No,
0: poc jo, a poc, vols dir, no?
1: Poc a poc, sí. Jo penso que sigo com una formigueta, que poc a poc, que no he tingut un boom.
0: Bueno, però això parla millor de tu, perquè al final és una persistència, una perseverància, pujar contingut, i que no te canses perquè veges que no funciona com... O com no li ha funcionat a altra gent. Que no sé si era el teu objectiu, al final, el convertir-te en divulgadora en redes socials, no?
1: Per a res. De fet, el projecte va néixer per avorriment, perquè estava en l'atur i necessitava fer coses, i com m'agradava escriure, i en aquell moment el tema del blog era el que es feia, vaig buscar quins continguts m'agradaven, i com jo sempre havia corregut de menuda i el món de la moda ho havia descobert d'alguna manera, vaig dir, anem a combinar aquestes dues coses. I com
0: Miss Leggings, sí. Run, és que és molt curiós, eh?
1: Vols que t'expliqui el perquè?
0: Per favor.
1: Sí. En aquella època els blogs gastaven paraules de roba, no? I pues, que si tous, que si my peep tous, no sé si la coneixeu, bueno, blogs de referència, no? Gastaven pues, noms de roba en anglès. I vas començar a fer-me una llista de noms de roba en anglès, no? Com així, com que sonaria millor. I van aparèixer leggings, i en aquella època es duien molt les leggings. I vas pensar, uau, leggings per a córrer i leggings per al dia a dia, no? Perquè volia combinar aquestes dues parts.
0: Molt versàtil.
1: No m'agradaven res els leggings, em sentava enfadada, o sigui, no m'agradava res, no portava leggings,
0: pues...
1: i vas dir, no sé, molt identificada, però bueno, mola la paraula, sí, sí,
2: soc sincera. Queda bé, te gancho.
1: Li vaig posar el mig davant per tema de femení, no? Donar-li la part més femenina, i el run,
0: perquè anava a ser de run. Una obvietat.
1: Sí, mig leggings run. Llarg, ho reconec, amb 3 Gs, que moltes vegades s'enganyen. Ho heu posat bé.
0: Leggings en 3?
1: Leggings, sí. En anglès correctament s'escriu leggings.
0: En 3 Gs?
1: En 3 Gs, sí.
0: La mare que va.
1: Per això reconec que és un nom complexe. No és molt comercial, no?
0: A veure, jurar que eren 2.
1: Doncs mira, una cosa
0: també... Crec que també t'he de... No, també t'he de Instagram i n'hem posat 3?
1: Sí, perquè el meu nom està...
0: Perquè és automàtic, perquè si no...
2: L'autocorrector, Laia. Ha ajudat ahí.
0: De veritat que sí. Bueno, i Gemma Pallà comença a recórrer la Comunitat Valenciana, es troba en certes vicissituds, pues perquè, a veure, una d'elles és conciliar la feina i la família. Perquè arriba tot en el moment de a pleno apogeo, no?
1: Sí, en agost quiden per telèfon, em proposen el projecte i jo dic, espera, tu creus que jo estic ara pensant en tornar a treballar? Perquè el meu permís de maternitat acabava en novembre, i em diuen, perfecte, com que perfecte? En novembre arrenquem les gravacions.
2: Fantàstic.
1: Aleshores vam encaixar en casa que el meu permís de maternitat amb el del meu home doncs encaixarà tot perfecte perquè jo poguera fer el projecte, perquè si no haguera sigut inviable. Quan jo vaig tornar a fer feina, el papà s'agarrava el permís de paternitat.
0: Se puc conjugar perfectament.
1: Sí, en este cas així bé. Si sí, però, no, no hauria pogut ser.
0: Però, evidentment, però bueno, tot això, la cosa ha sigut...
1: Ha sigut complexa. Des de la complexitat he intentat fer-ho fàcil. Jo sóc alcoiana, tinc casa al Coi, casa dels meus pares. Quan gravàvem tota la zona d'Alacant, la sede família se n'anava al Coi. Quan gravàvem tota la zona de la Marina, el meu home és de Pego, se n'anàvem a Pego o a Dénia, que tenim un apartament allí.
0: Ni tan mal, no?
1: I per això deia, zona de Castelló no tenim casa, que haguera estat molt bé, no? I ja se n'anava tota la família darrere i dormíem amb l'equip, que és algo que jo m'ha perdut, perquè jo tots els dies tornava a casa.
0: Bueno.
1: Però ha pogut viure aquestes 2-3 setmanes de gravació per Castelló i s'ambienta amb l'equip.
0: Ah, molt bé. Eres una referència per a moltes joves i xiquetes que volen ser creadores de contingut. Eres una referència.
1: No ho sé.
0: No, sí, bueno, és
2: una pregunta.
0: És una obvietat, no, és una afirmació, absolutament. Però això no, tampoc és una cosa tan senzilla i vaig a gravar-me dos vídeos i a facturar, no? Com Shakira.
1: No, no? De fet, quan em diuen ai, m'agradaria fer el que tu fas, i la meva pregunta després, què t'agradaria ser? No, no, m'agradaria ser influencer. No, no, no, però què t'agradaria fer? Què és el que t'agrada fer? Perquè, com havíem dit abans, el meu objectiu no era ser creadora de contingut d'influencer. El meu objectiu era que les xarxes socials foren com una plataforma per a mi per a comunicar i jo també a aprendre. En el meu cas, jo sé que crea un contingut sobre running, esport i comunica això. Però busca el que tu vols ser. Eres arquitecte, eres enginyer, eres físic, eres perruquer. El que tu, busca't un ofici que se te doni bé i després influència la gent. Jo crec que això és el verdader influenciador.
0: T'han conegut en els pobles quan t'has arribat
1: no.
0: al poble X?
1: No, de veritat que no.
0: No t'han conegut.
1: No.
0: Bueno, perquè no estàvem, no, bueno, no compartim matèria i interessos. Vale, no passa res.
1: No, però és així. O sigui, no però, vaig a dir-te...
0: Efectivament, però sí que t'hauràs trobat històries curioses.
1: Sí.
0: Com per exemple...
1: Mireu, la història d'una família amb un restaurant, que abans no era un restaurant, era una casa familiar, i que amb el temps, per el Covid, van intentar invertir en aquesta casa i fer-la pues, ja, un restaurant, i també fan events. Doncs en aquesta família l'home doncs, patís la malaltia de càncer, no? I al final dones compte d'aquesta passió, d'aquestes ganes i d'aquestes ulls de dir és que jo sols vull viure i és que estem gravant i no sabem què és el que passarà el dia demà. Estic contant-ho i estic avorronant-me, però perquè he estat tan a prop d'aquestes persones i m'he sentit una més i s'han obert, no?, en mi, i que bonic és. I gràcies a haver anat allí, haver descobert aquesta història, que ojalà no haguera sigut aquesta història, no? Mm. Però i per què no podem donar veu, no?, també a totes aquestes circumstàncies i aquesta lluita i aquestes dificultats que moltes voltes es troben per a dur endavant un negoci en les situacions que conviuen. I altres, pues, més no podíem dir-te, una dona de 96 anys, Filomena. Ai, la senyora Filomena. Si m'escolta Filomena, m'ha ensenyat a fer llata amb tota la colla de dones ahí en Castelló. Em vaig a sentar amb elles, a la fresca, en la cadireta, a fer iata, que per cert, me dona fatal.
0: Però això és... això és otro nivell, no?
1: Sí.
0: Vull dir, és absolutament disruptiu en la teua vida normal.
1: Perquè no ho haguera fet?
0: No, clar que no.
1: No.
0: Però que són coses que, com, que de repente fas una cosa que per a tu està totalment d'una altra època, però que ho vius i dius che, que bonic haver viscut això, no?
1: I sabeu què és el que pensava mentre estava jo parlant amb Filomena? És que pot ser ma abuela té 95 anys.
0: Wow.
1: I aquests moments ma abuela feia ganxo, punt de ganxo, i jo no ha fet punt de ganxo ma abuela. Ai, per què no ho ha fet, no? I et fa pensar.
0: I ara, a dia d'avui, ja ho has fet?
1: No ho ha fet.
0: N'hi ha que fer-ho,
1: N'hi ha que fer-ho. Sí, però això que fa un poc com remou per dins, no? Totes aquestes circumstàncies que tots tenim a casa.
0: Bueno, però també t'ha fet donar-te compte de coses,
1: sí.
0: I que encara estàs a temps de fer-les. Tenim el Consell d'Experts, Gemma, que vol participar d'esta entrevista. Per cert, probablement tingues a dos futurs consellers d'experts Consell d'Experts de Fora de Cobertura en, en la cafeteria de Punta Armateixa, val? Per lo que te vas a trobar. Primera pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Gemma Pallà.
3: Bon dia, Gemma. Si estàs fent valencians sobre rodes i se punxa una roda, s'acaba el programa?
0: Mm-hmm. Claro, és que t'imagina't. Mm-hmm.
1: Es va punxar la roda. Bueno, no es va punxar la roda. Em vaig trencar el plat. Mira que això és complicat.
0: Trencar és el plat?
1: Sí, sí, sí, sí. Això és complicadíssim.
0: Wow.
1: Però perquè sóc una bruta, canviant les marxes, i ja el director diu, Gemma, pam. Això és la meva inexperiència, no? Com a cicloturista vaig ahí... Com...
0: Eres més de, o sea, de bici de cistelleta, no?
1: Sí,
0: de,
1: sí. I, espera, com li diuen al xiquet?
4: Xiqueta.
1: Natàlia. Natàlia, continua, perquè com sabeu, Valencians sobre rodes recorre molts pobles i en els pobles hi ha tallers de bicicleta i com hem conegut a tanta gent vinculada al món de la bicicleta, van cridar per telèfon justament en el poble coneixíem a un mecànic i ens va arreglar la bicicleta.
0: Perquè lo de una bici de reserva per si agas no...
1: Mira, no. Un poquet més, igual estaria bé per a senyar una segona temporada. Deixem-ho ahí.
0: En l'aire, molt bé. Segona pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Gemma Pallà.
5: Hola, Gemma, dius la veritat. T'has recorregut la comunitat en bici o quan no miraven pujaves al cotxe?
1: Això m'havia adelantat jo, m'havia avançat. Hi ha hagut un poquet de tot. Direm que teníem una altra companya en el recorregut. Ho deixa ahí? Que tenia quatre rodes.
0: La furgo se diu, no?
1: Puxava, no ho dic, no ho diré jo.
0: Pujava la bici també, no?
1: Sí, pujàvem tots.
0: Perquè no la nugaves ahí al... Està clar, a veure, era...
1: A nivell de logística, penseu que un programa, per a gravar tot un programa, necessitem una setmana i hem de recórrer, perquè hem recorregut cada una de les rutes, però havíem d'entrevistar a la gent, quadrar entrevistes, i és complex fer tota la ruta.
0: Imagina que està l'equip esperant i comencem, no? És que està la part baixa del port.
1: Encara. O estic fent-me ahir l'esmorzaret i encara
0: clar,
1: no arribem.
0: Sí, perquè si hi ha ruta, hi ha esmorzaret.
1: Totalment.
0: I això és un fet.
1: Sí.
0: Això és un fet. Tercera pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Gemma Pallà.
3: Bon dia, Gemma. Si en una carrera arribes última, també puges la foto a Instagram?
1: Sí.
0: Sí.
1: Sí, és que des dels primers no arribe. I si no, no pujaria cap foto. Sí, el que importa és participar. Pensem que com a corredora totes les carreres populars és que si no, no tindrien cap sentit, no?
0: Però tu has corregut molt a tope,
1: He corregut, sí, he tingut temporades que anava més forta, temporades que no, però és que competim contra nosaltres mateixos, no? I no tindria ningú sentit. I jo ho dic, jo no em dedique a... Jo no sóc atleta d'elit, però n'hi ha que pujar la foto... acabem els últims quan estem entrenant, perquè el procés també és important, no s'oblidem.
0: Lo que canvia és el peu de foto, no?
1: Sí.
0: Vull dir, si arribes l'últim, si arriba el primer dic, que bé, he guanyat la carrera. Si arriba l'últim dic, una carrera molt bonica, la que puc disfrutar avui. No, canvia.
2: Lo importante es participar.
0: Canvia el matís.
1: Es nota que quan fas un ritme bo, un temps bo, es nota la efusivitat i diu, uau, que bé que ha estat, i quan no estàs contenta en tu mateix, doncs igual el text que canvia. Però també hi ha que pujar-hi les fotos, clar.
0: Un dia parlarem de la meva participació en la València Triatlón.
4: O millor no,
1: Això no m'ho cal contar, sí?
0: O millor no parlarem. No, o sigui, ja ho veurem. Quarta pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Gemma Pallà.
3: Hola, Gemma. Què mola més, córrer o anar en bici?
0: Clar, perquè ara que t'has destapat...
1: Estic pensant-me, o això és una bona senyal, això vol dir que la bicicleta m'ha enganxat. M'ha enganxat. Encara he de dir que córrer és un esport que forma ja més part de mi, és més habitual que isca córrer, perquè la bicicleta necessites molt de temps. I ara, en dos xiquets, Temps no en tinc. Això és la meva resposta.
0: Per què necessites molt de temps?
1: En bicicleta. Sí. Tu te vas a córrer i en una horeta ja pots tindre-ho fet. En bicicleta, les 3 hores.
0: En bicicleta, corre. Vull dir, va.
1: A veure, referir si te'n vols. Ja, però estic parlant de...
0: Una ruta concreta.
1: Una ruta o dos hores. Sí. I si no, el papà diria, ja està bé, no?
0: Quinta i última pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Gemma Pallà.
6: Bon dia, Gemma. Per què els majors pagueu diners per apuntar-vos a una carrera si podeu córrer gratis per el carrer?
0: Claro, és que,
1: molt bona pregunta.
0: És que, clar.
4: És verdad.
0: És que,
4: sí.
0: És que clar.
1: I els xiquets no paguen com fan carreres de xiquets? O sí,
0: jo,
1: o no?
0: Jo crec que no.
1: No sé. Perquè estem un poc bojos.
4: I, sí, si, sí. I si paguen, no ho paguen ells.
1: No ho paguen ells, ho paguen ells. Igual... Aleshores ells saben que corren gratis.
4: Sí, vale, sí.
1: Doncs la meva resposta és perquè volem tindre un dorsal i fer-se la foto en el
4: postureo.
1: Dorsal.
4: Postureo. Postureo, sí. No? Que viene siendo postureo.
0: I la camiseta de la carrera.
1: Claro. Exacto. Exacto. Ja està. Sí, que quede constància de que hem fet la cursa.
0: Ese moment en què arribes i tens un poal sencer de camisetes i que dius, és que ja no, és que no me les puc posar totes. No?
1: Sí, però la agafes, la continues agafant.
0: Clar que sí.
2: De pijama.
0: Que és de la prova que demostra que sí. Tu...
2: Pa dormir.
0: No. Sí, sí. O també. O també. Sí. Però bueno, el Consell d'Experts ni tan mal, no?
1: M'ha encantat.
0: Tens
1: sí.
0: A dos potencials membres del Consell d'Experts ahí?
4: Sí, jo crec que sí.
1: Sí.
4: Ahí en la cafeteria.
1: Sí,
4: no?
1: Ahí en la cafeteria està.
0: Si són parlaors, jo crec que sí, no?
1: De moment, si xarren a la seva manera.
0: Bueno, ahí ho deixem. Aplaudiment per la Consell d'Experts, per favor. Aplaudiment per
1: sí.
0: A ells,
1: clar
0: que sí.
4: Bravo.
1: Que sí. Bons.
0: Ens acompanya Joan Cardes Fortea. Com estàs, Joan Cardes?
7: Hola, què tal, com estem?
0: Com anem a l'estiu?
7: Molt bé, ha anat molt bé. També imagina que vosaltres també. Volia preguntar-li a Gemma si miràvem la previsió abans d'eixir o no.
1: Mira, no. Això ho faig molt malament.
0: No me digues.
1: No
0: ho
1: faig.
0: No me digues.
7: Això és de veres?
1: De veres. I sóc de les wow. Que m'agrada veure els amaneixers. I clar, moltes vegades m'ha quedat sense veure'l. Per què? Perquè està...
7: Però no mires per res, ni per veure la direcció del vent.
1: No.
7: Jo me'n recordo, jo quan anessi en bici jo canviava la meva ruta per tornar sempre amb el vent a favor.
4: Que bueno.
1: Per això soc més runner que ciclista, allà queda clar.
0: Sí, però, la, i la següent, però si, i si vos plou quan aneu a gravar, és que clar, és que, avui anem a fer la bueno, ruta d'altura, per exemple.
1: Sí, vale? Però això mirava producció.
7: Que no és la meva. Això ja vosaltres que ho miren. No, jo me referia a dir, quan és normal a córrer o tal.
1: Jo miro, m'assome i dic, mira, prou, tinc l'excusa per anar a córrer.
7: Jo tenia amics del País Basc que diuen, és que no sé ni per què mireu, però apareixerà, clar, és que diu, aixina, vosaltres sou un poquet planetets del nord, que exigen, que plou, bé, que no plou, també.
1: Sí, així a la mínima ja diem, mira, tinc l'excusa per a no. I si la corre, perquè està...
0: Ja ho veus,
1: i
0: si un meme que diu anava a eixir a córrer, però eixe núvol, i està tot el cel ras i un núvol eixir, anava a eixir, però este núvol m'ha donat mala espina.
7: És molt bo, és un meme molt meteorològic, està molt bé.
0: És molt bo, eh?
7: Sí, és molt bo.
0: L'he utilitzat un parell de voltes, però... Com m'he posat, però bueno...
7: No, home, que ja dius que la previsió és important per saber el que te pots trobar, saps? Que fas la ruta i dius... Ai, mira, te pilla la tornada si fas alguna cosa de muntanya o algo. O sea, de vegades és interessant saber
1: on te... És interessant i per seguretat.
7: On te pots clavar.
0: Me pareix molt important per a mi que és per la ruta del colesterol, pues no, perquè estàs, com a molt, estàs a 4 quilòmetres de casa i en línia recta tornes i, a veure, i si te banyes un poquet, pues tampoc passa res, que no me'n vaig entrar. I si me n'entre, pues tampoc passa res. Però que la qüestió és que lo de tornar en el vent a favor en bici, això és molt pro, eh? Això és molt pro, Joan.
7: Home, jo me'n recordo que de vegades eixien de matí o de vespre i com eixien moltes vegades abans, és que clar, la gent ja no recorda, però hi hagué un moment en què la B30 no hi havia cotxes en una part de la B30. Estem parlant del llit nou del Túria. I entonces la gent que vivia en els pobles al costat, en la Rodalia, entre Paterna, Manises, Quart de Poblet, utilitzaven ixa via per anar a Pinedo, per una carretera de 10 quilòmetres en la que no hi havia trànsit. I anaven i tornaven. I allò era un espectacle, els pilots que hi havia de ciclistes. Això la gent ja no recorda, però existia uns anys en els que hi havia un tros de la B30. I entonces el que fèiem, eixíem. Si quan arranca la brisa està a partir de les 12 a la 1, t'esperaves un poquet, i si és contra brisa, i ja tornaves a favor de brisa. Si és de matí, al contrari, depèn d'on isqueres, t'interessava la brisa vent que entrava de la mar, i per tant, luego tornaves en la brisa i venies com un campió, o sigui, venies espantat que dius, arribes a casa fortet. Quan es va al contrari, si arribes a casa contra vent, dius... Pues,
1: ja la foto no te la fas.
7: Arribes contra vent, és que... Però bueno, és,
0: que
7: una època...
0: bo, tio, que bo.
7: Bueno, una cosa que... Mira, quan estava parlant també del xiquet este que ha fet la pregunta de per què pagar. Bé, és veritat que ara... Lo de les carreres pot ser destarifat els preus en algunes carreres, però jo que he fet molts carrers fa molts anys, organitzar-les també costa una barbaritat.
1: També
7: és veritat
1: important.
7: Que al xiquet li diria, los xiquets, pels nanos no, però per tallar carreteres, trobar gent, organitzar la logística, és un diners. Les i clar, talles, és una llàstima.
0: Els arcos, els xips...
7: Entonces, al final, sí, cal pagar... I és veritat que potser potser els diners ara teixi el quilòmetre a més d'un euro.
1: Sí, igual espereu si no n'ha
7: de mar,
1: sí.
7: Jo crec que ahí sí que la inflació de les... Però que ahí que hauria de parlar algú dels que fa organitza això. Perquè, clar, ara teixen a més d'euro per quilòmetre algunes.
0: Compra,
7: o dos.
0: Comprar que després tens que núvol, no?
7: I bé, no, però no te dic una cosa. Dies com, situacions com les que tenim ara, agrairíem que estigués a núvol. Sí. Que és un altre tema també interessant, un meló, per a obrir per les carreres de l'estiu, l'horari de les carreres. Perquè tu les carreres d'adults les tens a les 7:30-8, voltes a peu, estic parlant, i els nanos comencen a les 6 moltes vegades. I hi ha algun nanos que s'han desplomat. A les 6. És que clar, dius, fas el córrer al nano o a la nana a 36-37 graus, uns 7:30, a les 6 de la vesprà d'un 14 d'agost. Era precís.
2: El meu poble cancel·laren les categories inferiors per això, per calor. Les casaran totes. Només feren la de la categoria, bueno, la sènior.
0: Jo conec algun lloc on el 18 d'agost, que va ser el dia de la nit del foc, el dia fortet, no? Va ser el 18 d'agost?
7: Hi ha hagut diversos dies.
0: Ha habido sí, varios. Sí, però el de...
7: Sí,
0: però...
7: Hi ha hagut un altre de ponent també del 20...
0: Pues yo creo que un poble on se va a fer la carretera de xiquets. La carretera de xiquets. I la veritat és que només de pensar-ho...
7: S'estan plantejant algunes carreres, posar-les al matí, avançar-les també, de fer a l'estiu, però començar a les 8 del matí,
1: prontes,
7: matinar
1: sí.
7: Més... No, les vesprades de l'estiu s'estan convertint en coses que no pots arribar. O sigui, tu fas una carrera a les 7:30 i inclús alguns estan retardant-les ja i fan nocturnes, que abans no se feien nocturnes. Ara està començant...
1: Sí, però quasi que millor, no?, que siguin nocturnes.
7: Que comencen a les 9, a les 10, però per a l'organització també de vegades és un folló, perquè és de nit, talles els carrers de nit, també és un poc més de
1: sí, de logística, il·luminació, també.
7: És complicat, o sigui, però és veritat que... Bé, que és una repensada que també afecta l'horatge, en aquest cas ja també el canvi del clima, a l'organització de carreres.
0: Totalment. A més, vaig a fer una notícia pública.
4: Ojo.
0: Servidor s'ha apuntat a la quincena nocturna.
1: Tu, home, ja. És preciosa.
8: ¿De qué año, por favor?
0: No, tengo... No. El dia 26.
4: ¿En serio?
0: Però si tu i jo l'han corregut junts,
8: sí,
0: ja.
8: Sí, doni, però íbamos entrenados.
0: Home, sí.
8: Este año no.
0: Ara, eh? Bueno,
7: sempre pots dir que vas a entrenar. No vas a competir.
0: Bueno, de moment m'ha apuntat.
4: Exacto.
1: No digues de moment m'ha apuntat, perquè l'objectiu és córrer-la, perquè si no sí. Està en l'aire, no faràs.
0: Però saps què passa? Els 5 primers quilòmetres pràcticament vas... No pots córrer perquè hi ha molta gent. I clar, i si me pose en el primer caixó on estan estats, pues bueno, que vaig anar jo molestant. Però... A veure, que tinc la voluntat de fer-la, no vaig molt preparat, és la veritat, però bueno, en 2 setmanes me dona per a...
1: Ui. Què estàs corrent ara? De distància.
0: Zero.
1: No et vaig a contestar?
2: Del sofà llit.
0: La veritat, honestament, 5 quilòmetres i espaiet, Espaiet.
1: Que... Però ja has corregut 15 i ja has fet més distàncies, tu.
0: Sí, però i mitja marató, però estem parlant de fa quants anys?
8: La 15 nocturna que corrimos nosotros, Denis.
0: Sí, y esa época va a ser la de Michel Martins.
1: Que encara la feien en juny.
0: Sí,
7: quan patrocinava el banc.
0: No. Efectivament.
7: I se l'han fet també.
1: Doncs ja fa,
8: Estarà rondando 8 o 10 anys.
0: Ara no tinc el cos fet a córrer. Però bueno.
7: Me fa gràcia que le preguntes a ell per recordar lo que has corregut.
0: Perquè no me'n recorde com va ser.
7: És molt bo, te pregunto.
1: No, no,
8: és que la corrimos juntos.
0: És que pregunta, ¿de qué año? Diu, ¿de qué año? M'ha apuntat, diu, ¿para qué año? Para guany, ¿para com va ser? Però és que a més m'ho diu d'una forma i... Si sí, ell sap que l'ha corregut perquè ell estava també.
8: Sí, sí,
7: no,
8: sí.
7: Està molt bé, compartiu això. És que està molt bé. Amics de córrer és una passada.
0: Sí, sí.
7: Companys de... És que això fa molta penya, fa colla, eh?
0: No.
7: És molt... Compartir aquests moments de molta
0: colla. I a més, quan vaig arribar i vaig estar prenent un cafè fins que arribar a ell...
8: I... Això és verdad.
7: Abans de la carrera. Sí,
8: sí. No, després.
1: No, és que ho ha dit, eh? Ara estava deixant-te mal a tu, eh?
8: No, és que tengo que decir que nos vemos solo en la salida porque Donís lo pierde enseguida. Se me va para adelante y bueno, lo coja.
0: Antigament.
8: Ara ja no.
0: Ara és un altre tema. No, Cardes, que així la qüestió és que a veure si el dia 26 me plou i me puc lliurar de...
7: No ho sé. El dia 26 no tinc ni idea. De fet, endavant, jo vaig intentar apuntar-me i ja estaven tancades les inscripcions. Està petat. Està petat, està petat.
0: Bueno, tinc un dorsal a la venda.
7: Tu l'has de córrer. Anem a veure que no se sap. Per el dia 25 de setembre, el que te diga que sap l'horatge... No, nope, de moment... nope. Sabem molt clar que fins a dimarts això està com ara, de calor, igual.
0: Fins a dimarts com ara?
7: Com ara, igual. O sigui, una calor, podríem dir, quasi està en el límit d'insuportable pel sentit de la persistència, perquè estem tenint un episodi que no és normal tindre aquestes temperatures tan elevades de manera persistent. Nosaltres no estem arribant a rècords, però sí que hi ha rècords en Espanya de temperatura màxima i mínima en setembre que no s'havien assolit, i ara de moment nosaltres continuem. La situació, este calor que quasi és de canícula, fins a dimarts dimecres canvia la situació meteorològica, tenim ruixats, que la mar està alterada, el vent bufarà de gregal, i no estem dient que farà fred. El que estem dient és que no farà calor intensa. Farà la calor d'un 8-9 de setembre. O sigui, anem a normalització de les temperatures, perquè estem, alguns estaven dient, no, i a partir del dia 10 farà fred. Dic, no. Estem dient que de l'escaló on estem, que estem ahí dalt, en el pis 6 graus per damunt de la mitjana i tal, doncs anem a la normalitat. Estarà més núvol el dimecres, serà un dia més variable, un bon dia farà vent moderat a la platja, el que vaig a la platja a nadar no podrà perquè tindrà la mar prou moguda, però la gent que isca a córrer, doncs igual ix corre plovent alguna ruixadeta, de vespre hi haurà alguna tempesta, de moment no hi ha avisos per pluges fortes, de moment no tenim res d'això, i a partir d'aquest moment entrem en un horatge més variable, dijous, divendres, que tampoc és una situació de pluges, de moment no es ve una situació de pluges perilloses, de moment, a curt o mitjà termini, i això, la calor, fins dimarts, no mos la llevem de damunt. Calor, de calor, de basca, a la costa estem entre 30 i 35 al migdia, i per damunt de 36 a l'interior. Hi ha avisos groc per superar els 36 a les comarques de l'interior per litoral. Estem parlant de la... de les, bé, a partir de 36-37 és tot l'interior, pràcticament interior sud de Castelló, de València i el nord d'Alacant. I avui que estem comentant el partit, les temperatures del partit, a la gent que li tocarà el sol, perquè hi ha gent de sol, pues això te vol dir que jo me duria un paraigües per estar a l'ombra.
8: Es una locura, que se juegue hoy el Valencia-Barcelona a las 4 y cuarto de la tarde. Yo no sé quién pone los horarios, pero eso hay que mirárselo. Tú lo sabes, ¿no?
7: Sí, pero o saben todos, pero es una cuestión que el horario no entra en esa par de tics que has de clicar para hacer un horario. El horario igual a partir de ahora, se lo están comentando, igual a partir del horario previst entrará en el clic de consideració per a planificar activitats esportives. Haurem de tindre en el cap quines possibilitats de condicions hi ha. Hauria. En este cas, jo recomano avui el que porte a hidratació suficient, i si pot dur algo per tapar-se, perquè la part que li pega el sol, la temperatura de l'aire, que seran 34, 35, 36 graus, és de l'aire respirant-lo en un lloc en el que no te pega el sol. Però clar, si te pega el sol, tu li puges la sensació, o sigui, li fas un esglaonet més i te pot donar un... Bé, que això, que és una sensació que no vols estar allà.
1: En compte, clar. Sí. O des de casa, no?
7: Bé, no, bé, però jo també entenc que vols anar, és un partit per a... Sí.
1: Per a viure'l, sí.
7: Hi ha activitats, sí. Hi ha dies que són dies de disfrutar de l'ambient.
0: És l'últim València-Barça-Mestalla, eh?
7: Claro.
0: És l'últim en Mestalla, en l'actual Mestalla.
7: Exacte. ¿No podria haver una Copa del Rey? Eso de Lliga. Claro. I si la Copa del
0: podria
7: Rey
0: ser, no tocarà? Bueno, podria ser.
7: Seria un bon senyal, no?
0: Sí. Lo que pasa que ya voldria dir que tu arribes a la fase on el Barça comença a jugar. Que ja estaria bé, que ja firmaria.
8: Que seria muy buena señal, sí.
0: Sí. Però bueno, per la nit sí que refresca un poquet, no? No sé el cas avui del partit, però...
7: De nit està refrescant, però tampoc te crec que refresca per Rogles, perquè sí que és veritat que esta nit encara hem tingut molts pobles que han tingut mínimes de 20-21, que són nits tropicals, però esta nit ha sigut una cosa curiosa que demostra que tenim un matalàs d'aire càlid damunt del cap. Tu te vas a un observatori com ara Xotos, que està a 1.000 metres d'altura, 1.075, el poble avui ha tingut una mínima de 25 graus. 25, no ha baixat en tota la nit de 25 graus. La Serratella, 26. La Serra d'en Galceran, 26 també. O sigui, ahí dalt, a 1.000 i pico metres, hi ha aire calent. I baix, wow, se queda aire més fresquet. O sigui, a l'entrada de Xotos, a la Vega, hi havia 12 graus. O sigui, la gent que este matí ha eixit a córrer d'en Xotos, hauran eixit a 25 del poble, hauran baixat a la Vega 12, hauran pujat al poble 25. Uf. En no res, en una distància de no res. O sigui, és com que entres en una zona fresqueta. No vos ha passat corrent alguna vegada en muntanya que baixes a un clot, dius, així fa fresqueta. I si aixes el clot, dius, ja no fa tanta fresca. L'aire fred s'acumula. Això està passant, que està refrescant, però en zones fondes. Però dalt encara hi ha molta calor. Sí que és veritat que, per exemple, tota la plana d'Util Requena esta nit han estat per avall de 16, de 17. O sigui, sí que està refrescant a l'interior, però al litoral continuem amb aquestes nits de menys, que no baixen de 20. I que això també canviarà tot a partir del dimecres. El dimecres és el dia del canvi. O sigui, és un dia de...
1: Aleshores, el dimecres i se sap correr, Denis.
0: No sé,
7: quina toquem? Demà a les 7 i mitja del matí.
1: Ja, però és que igual no li agrada matinar, no? Claro. T'agrada matinar?
0: No tinc més remei que matinar.
1: Ah, vale.
0: Però de córrer soc més de córrer a poqueta nit,
7: Això sí que sí. Hi ha persones matineres de córrer i persones de córrer de nit. Això sí que és veritat, que cada persona té unes... El teu bioritme...
1: Sí.
7: Però és veritat que de matí a les 7 i mitja, ara, abans que isca el sol, les temperatures són agradables.
0: Només he aconseguit córrer pel matí en pandèmia. En pandèmia, quan mos amollaren i mos digueren, bueno, podeu eixir un poquet, però podeu eixir a fer un poquet d'exercici de tal hora a tal hora. L'hora que me tocava a mi era de 6 a 8 del matí, crec.
7: Com a Cato?
0: Per edat.
7: Anava per edats?
0: Anava per edats.
7: No me'n recordo d'això.
1: Jo tampoc.
0: Com que no?
1: Sí que és. Ja sé, se'ls ha borrat.
7: No me'n recordo d'això, jo, de edats.
8: Recuerdo desbloqueado, ¿no? Porque yo tampoco... No recuerdo yo eso tampoco.
2: Te timaren, Donís, te timaren.
1: Quina raó. Yo estic... Per què ho dius tu?
0: Jo recordo que tenia que estar a... Crec que a les 8... A les 8 o a les 10... No recordo exactament l'hora, però hi havia una hora que jo tenia que estar en casa, perquè ho marcava la llei aixina.
2: A bona tarda queda.
0: Sí.
7: Home, si hagués arribat mitja hora més tard i te veuen corrent, ningú te l'hagués dit.
0: Bueno,
1: no, però en aquell moment...
0: Però ahir ja entraven els xiquets en el parque.
1: I de xiquet igual tu...
0: Podia dir... A veure, però igual no colava.
7: Bé, de moment no canvieu d'armari.
0: De moment?
7: Que no canvieu l'armari.
0: Ah, molt bé. Vale.
7: Gràcies.
0: I, bueno, informa'm quan pugues de lo del 26, vale? A veure si estic
7: entrenant. Ja te ho mirarem, a veure,
0: si estic entrenant per a res.
7: Ja
0: per
7: anem a veure el 26. Bueno. És setembre, estava pensant, no, és octubre. Vale, setembre. Encara no.
0: Me quedo en compte, ja està ahí.
7: No, ten en compte que després ve l'estiuet de Sant Miguel, que és que un repunte de les temperatures. Ja veuràs com te toca i li direm...
0: No. És que... I te cau ahí. I te cau.
7: Home, però és de nit, a veure si m'entens. És una carrera nocturna.
0: Sí.
7: Home, per molt que el va passar...
0: A partir de
7: excusa, no busques excuses perquè fa l'oratge. No me busques excuses.
2: Lo que queda ja està...
0: Hi ha un núvol per ahí que no té bona pinta. Joan Carles, gràcies. Que vaig, no volta més.
7: Que vaja molt bé. Disfruteu.
0: Anem a veure què passa.
1: Adéu.
0: Amics de Fora de Cobertura, tenim rànquing en Gemma Pallà.

0: Jota González, gràcies.
1: Que gràcies, Donis, esta setmana que viene.
0: Moltes gràcies, Romeu Mallols.
2: Moltes gràcies.
0: Gemma Pallà, periodista, presentadora, deportista i ara també l'encarregada de demostrar-nos cada setmana que moltes voltes no fa falta anar-se'n massa lluny per a descobrir llocs extraordinaris. Gràcies i enhorabona.
3: A vosaltres per convidar-me, gràcies.
0: Un plaer i ànima per les dues fetes que tens de baix.
3: Sí, tinc la vista i esperam-me.
0: Amics, serenem, tornem la pròxima setmana i entretant vos convidem a tots a continuar en sintonia, en punt a punt, en tota l'actualitat deportiva de la Comunitat Valenciana i en esta casa.

0: Vivim per contar-te la vida. Per viure junts cada moment del dia. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Sonem. Música quilòmetre zero en A Punt Ràdio.

0: Gràcies per sentir la música en A Punt Ràdio.
1: Qui no ha fet mai un forat per esta vida? Qui no ha jutjat sense saber en esta vida? Qui no ha jutjat sense jutjar si a si mateixa? Qui no ha ocultat la veritat per no trencar? Qui ha ocultat la mentida?

0: Escoltes A Punt Ràdio. Sents la música. Sonem al teu costat.
1: La terra de les flors, de la llum i de l'amor, de la Rita i de sa plana i també d'ello amb Moleón, on reguem els cants de gols i es dona igual si mai plou, i el tribunal de les aigües és el més antic del món, on comprem les mandarines directetes del Marroc, on hi ha gent que ha nascut a venir muslem i vota Vox, on la pesca mos aplega fresca directa pel port, perquè així no tenim màfia, si tenim estibadors.
2: No és precís sentir la sent quan parla Xema Chon, mos mingem els caragols

Així n'hi ha molta gent, més blava que el cel. Així tenim cinc formes diferents de dir cometa. L'hora d'esmorzar és més sagrat que el cremaeta. Així si no vols quedar-te coixet, no trenques la cameta. Així tenim polítics amb collons més grans que el Gulliver. I així votem els que sabem que mos furten els diners. Poquets parlen la llengua, però encara queda gent que se posen a bramar quan algú diu caloret.

0: riachuelos, menchen regalicio, fumen caliqueños, tienen un caixó en la moto pa' portar al gos, les hueles alquimistes del millor arroz al fort, les amés del carxofar, les més boniques del món. Así diguem que l'ombra del Mongó aplega Castelló, así diguem ausaes y diguem redeu collons, pot ser vinguen altres amb una altra cançó, però estàs la meua allí, esta la pague jo.
1: No, la pague jo.
0: No, la pague jo.
1: Deixa'm
0: una volta.
2: Viu la música. Sent a punt ràdio.

0: A Punt Ràdio, sintonies amb tu. A què sona la nostra terra? Sona a tradició, a foc lent i a sabor autèntic. No menges sempre el mateix. Cada setmana et portem de ruta pels secrets gastronòmics més ben guardats dels nostres pobles i ciutats. Els plats que fan història i les persones que els creen. Escolta, tastem la comunitat. Els divendres a les 12 del migdia. L'hora que s'obri la gana. T'esperem. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Quan la nit cau, les paraules s'apropen. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Són les 6 del matí. Comença les notícies del matí. Amb Alba Requejo. Tota la informació de primera hora en 60 minuts.
1: Bon dia, és dilluns 7 de setembre i ja sí que sí comença el curs. Falten dos dies per a l'inici d'unes classes que diverses comunitats autònomes avancen avui. Durant tota la setmana seran més de 8 milions d'alumnes. Uns ho faran de bon gust i altres no tant.
2: Estoy nervioso, también estoy contento.
3: Estoy nervioso,
4: solo me falta la mochila.
5: Algunos libros, pero lo vamos a comprar.
1: Les veus expertes parlen de la importància d'este moment, també de la necessitat d'anar adaptant els horaris. Andrea Ollero és la responsable d'Educació del Col·legi de Psicologia.
6: Acostumar-nos un poquet a adaptar-nos als nous horaris perquè tenen que dormir. I és important que sigui un moment amable, motivador.
1: Comença un curs en què diuen les associacions de consumidors i consumidores que les famílies valencianes hauran de rascar-se la butxaca. Calculen que gastaran quasi 2.200 euros de mitjana per cada fill escolaritzat, tot i que això depèn de manera radical del tipus de centre i de si és públic o privat. I de l'exterior, el so que ens deixa la matinada és este.
7: División 2026.
1: La dreta, l'extrema dreta, arrasa a Saxònia-Anhalt i es queda a les portes d'una majoria absoluta. Només 3 escons li fan falta i els podria aconseguir si es fa amb el suport dels nacionalistes d'Esquerra, molt pròxims quant a la política migratòria. Este partit suma 4 escons, és un més dels que necessita Alternativa per Alemanya. El candidat d'ultradreta Ulrich Siegmund aconsegueix un resultat històric en una jornada on també la part participació s'ha disparat, suma més del 44% dels vots, una xifra de rècord. De seguida ho analitzem. I en els esports, protagonisme per al futbol, la jornada 4 en primera ha estat marcada per una derrota dolorosa del València contra el Barça per 0-5. Vora 2.000 aficionats van protestar a l'eixida de Mestalla per la situació del club. El Llevant va empatar a 0 contra el Màlaga, la Rosaleda, i se situa descent la classificació amb 5 punts. En segon, el Castelló és el nou líder després de la victòria per 2-0 contra l'Albacete a Castalia. Pel que fa a l'oratge, ens esperen de nou temperatures d'estiu, almenys fins a demà dimarts. Esperem que a partir de dimecres ja hi ha canvis, tindrem ruixats i tempestes i temperatures ja més habituals per a aquestes dates. Serà això, sí, a partir de dimecres. Bé, així es presenta de moment el dia. De seguida hi aprofundim. En el comandament està Òscar Pellicer. Els acompanyem fins a les 7 del matí, així, en la ràdio pública. Anem amb tot.
0: Les notícies del matí. Tot el que necessites saber a esta hora. Alba Requejo. A Punt Ràdio. A Alacant, 96.5.
8: Quan el dia s'acaba, comença el moment d'analitzar tot el que ha passat, sense embuts, amb rigor, des de la gespa fins als despatxos.
9: Anem directes a la redacció per a conèixer l'última hora de l'entrenament i les declaracions dels protagonistes.
8: Totes les claus de l'esport valencià explicades pels qui millor el coneixen. Cada vesprada, Dani Hermosilla posa ordre a l'actualitat esportiva de la nostra comunitat. Sintonitza Esport Chapunt, de dilluns a divendres, de 8:30 a 9 de la nit.
9: Perquè la informació esportiva no es deté i en esta casa sentim l'esport. T'esperem a Punt Ràdio.
8: A Punt Ràdio. Sintonitza.
3: Veus damunt Instint Únic, saber el que està succeint i la inquietud de contar les coses tal com són. Des de l'origen de la notícia o des del cor de la redacció. Tens dret a saber-ho tot. I al detall. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Perquè parlem com tu i vivim com tu. La ràdio de proximitat. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Són ja les 6 i 4 minuts del matí. L'extrema dreta, es ho hem contat, arrasa a Saxònia-Anhalt i es queda a les portes de la majoria absoluta. Només 3 escons li fan falta i els podria aconseguir si es fa amb el suport dels nacionalistes d'esquerres, un partit que és pròxim quant a la política migratòria i que suma 4 escons. És un més del que necessita Alternativa per Alemanya. Alpidia Weber, bon dia.
4: Bon dia, Alba. El candidat d'ultradreta Ulrich Siegmund aconseguís un resultat històric en una jornada on la participació s'ha disparat, suma més del 44% dels vots, una xifra rècord. Així rebien el líder del partit anit en fer-se públic els resultats. Ulrich Siegmund ha assegurat que tenen la mà estesa a aquells que vulguin solucionar amb ells i a les seues maneres els problemes del país. S'han fet, diu, història.
10: Wir haben Geschichte geschrieben.
4: Mentrestant, la dreta tradicional fins ara en el poder s'enfonsa i perd més de la meitat dels vots. La CDU es queda amb 15 escons, baixa del 37% de representació al 17%. Els socialdemòcrates de centre-esquerra, l'esquerra radical i els verds ecologistes ronden el 9%. No és la primera vegada que l'ultradreta guanya uns comicis a Alemanya, ja ho va fer a Turíngia en 2024, però amb un 32%, i no va poder governar perquè es va conformar un tripartit de conservadors, socialdemòcrates i l'esquerra populista, que ara sí que estaria disposada a inhibir-se per a facilitar un govern d'alternativa per a Alemanya a Saxònia-Anhalt.
1: També de l'exterior, una altra notícia que ens deixa el cap de setmana. Ucraïna és satisfeta de la reunió amb els mediadors dels Estats Units que han visitat el país per primera volta este diumenge i després d'estar dissabte a Moscou. La gira reactiva el procés de pau que Donald Trump va aparcar en febrer per a centrar-se en la guerra contra l'Iran. Remei Blasco.
11: La visita és notícia pel simple fet d'haver-se produït. És la primera volta que Donald Trump envia a Ucraïna els dos homes a qui ha encarregat a la mediació amb Rússia, el seu gendre Jared Kushner i l'empresari i amic Steve Witkoff. Finalment, el president Zelensky ha aconseguit que aixafen Kiev, a la capital del país, on han viatjat en tren des de Polònia per seguretat. Russos i ucraïnesos han respectat la treva de 3 dies per a facilitar la visita diplomàtica, limitada a les ciutats involucrades en el trajecte. El president Zelensky els ha dit que la seva visita ajuda més els ucraïnesos que el sistema de defensa Patriots. Rússia i Ucraïna valoren positivament la iniciativa del president Trump per a rellançar el procés de pau.
12: We are very encouraged and we look forward to continuing this day as long as it takes.
11: Encara que tots reconeixen que queda molt per fer. 3 països europeus, el Regne Unit, França i Alemanya, han estat presents en una de les reunions que s'ha fet a Kiev. A diferència del que va passar el dissabte a Moscou en la trobada amb Putin, ahir Zelensky, Witkoff i Kushner van compareixer en una conferència de premsa conjunta i multitudinària.
1: I la matinada ens deixa també 5 persones mortes en un accident a l'aeroport internacional de Miami. Un avió de càrrega d'Amazon s'ha eixit de la pista i s'ha estavellat quan aterrava.
4: Sí, a més han resultat ferides altres 5 persones, 3 de les quals es troben en estat crític. L'aeronau va xocar amb diversos vehicles i més de 60 unitats del cos de bombers i rescat de Miami-Dade.
0: Les notícies del matí. Alba Requejo. A Punt Ràdio.
1: Tornem a casa, s'acaben les vacances d'estiu, cal tornar a l'escola, la Comunitat Valenciana serà a partir de dimecres. A tot Espanya, més de 8 milions d'alumnes començaran les classes esta setmana. Uns ho faran de bon gust, altres no tant. Verónica Mar, bon dia, hola.
13: Sí, Alba, el dimecres 9 de setembre comencen les classes, així que a partir d'avui hauran de canviar horaris i començar a preparar motxilles.
2: Estoy nervioso, también estoy contento.
6: Estoy nervioso, solo me falta la mochila.
5: Algunos libros, pero lo vamos a comprar.
13: Són els últims preparatius. Els experts parlen de la importància d'este moment, també de la necessitat d'anar adaptant els horaris. Andrea Ollero és la responsable d'educació del Col·legi de Psicologia.
6: Acostumar-nos un poquet a adaptar-nos als nous horaris perquè tenen que dormir. Tenen el seu material, és un material que ells han valorat, han triat. Els pares estan ben informats de per on entren, per quina no entren. I és important que sigui un moment amable, motivador.
13: Per a les famílies, l'inici del curs és un respir.
14: No m'ho puc creure ja que queden soles 3 dies, 4.
15: Jo crec que costarà alçar-se pront i dir va al col·legi.
13: Ara bé, es recomana que la tornada de totes les activitats siga gradual.
6: O sigui, que no fa falta que setembre siga tot a tope. Tindre temps d'expressar el que sent. Mira, mira el que m'ha passat, ui, quin mestre m'ha tocat.
13: Este cap de setmana ha sigut el d'aprofitar les últimes hores. A Palmera, a la Safor s'ha organitzat una festa per a dir adeu a les vacances dins de l'escola, perquè vagin acostumant-se.
16: Estem disfrutant, jugant, a jugar amb els amics.
17: Benvinguts a la festa de l'escola!
13: Jocs i gimcana per acomiadar l'estiu i donar la benvinguda al nou curs.
1: Les famílies valencianes, per cert, segons l'OCU, viuran la tornada a escola més cara de la història, estimen un cost mitjà de vora 2.200 euros per alumne. És una xifra elevada que es calcula, han de saber-ho, fent una mitjana entre l'escola pública i la privada, incloses matrícules i també quotes mensuals, per la qual cosa aquests resultats difereixen en funció del tipus de centre. Ens ho ha contat Rosa Mateu. Rosa, bon dia.
18: Bon dia, Alba. Setembre es fa coster amunt per a les famílies. Este curs escolar serà més car, segons l'OCU, i hem eixit al carrer per a comprovar-ho.
14: Ho llevem una miqueta de les vacances, d'allargar les vacances. Pues bueno, hem fet ahí com una part ahí. És caríssim tot, venim de comprar uns socs per a l'aula.
19: Lo queremos todo, está claro. Queremos las vacaciones, todo el año trabajando, pero bueno, aún así se nota bastante.
18: Quasi 2.200 euros costarà de mitjana per alumne, tot i que depèn del tipus de centre. Roba i uniformes, llibres de text i dispositius digitals s'emporten gran part del pressupost.
14: Si és d'allargar les vacances, pues bueno, hem fet ahí com una part ahí. És caríssim tot, venim de comprar uns socs per a l'aula.
19: Lo queremos todo, está claro, queremos las vacaciones, todo el año trabajando, pero bueno, aún así se nota bastante.
18: Quasi 2.200 euros costarà de mitjana per alumne, tot i que depèn del tipus.

0: són un pico. I sobretot perquè, claro, van siguen més majors i volen més extraescolars.
1: Per això, des de les associacions de consumidors recomanen fer la compra de manera escalonada i evitar l'endeutament. Anna Laveda és la portaveu de Bacu.
2: Fer la compra de forma escalonada i sobretot no anar en els xiquets, que sempre ens ajudaran a fer despeses molt més majors atenent a les seues puntualitats.
1: Una factura que fa encara més costera amunt el mes de setembre.
3: I avui comencen les classes els 40.000 estudiants de la Universitat Politècnica de València. Molts d'ells venen de fora de la ciutat, han de llogar un pis per a passar este curs acadèmic. Un augment de la demanda que ha fet que augmenten els preus. Ampa Caballero.
4: Així és, Alba. Cada vegada més universitaris s'escollissen València com a ciutat on estudiar. Un interès que a l'hora de trobar allotjament es traduís en un augment dels preus. Així ho confirma Alberto Añaños, president de Life for Life, immobiliària especialitzada en lloguer per a estudiants.
5: Valencia y Alicante son las dos ciudades universitarias que más han subido los precios en los últimos 5 años. Han subido un 90%, es decir, que hace 5 años una habitación que podía valer en torno a unos 250 euros, este año la tendríamos en torno a los 400.
4: Per exemple, més d'un miler d'alumnes ja han llogat un pis per a este curs en la seva plataforma, però existeixen més opcions d'allotjament. I a què aposta per una residència d'estudiants? És el cas de Carlos Soler, estudiant d'ADE que ve d'Elx.
6: És veritat que un pis és una miqueta més econòmic, però el fer-te el dinar i la compra al final te quita molt temps que de vegades ho necessites per a estudiar o per a anar-te amb els teus amics.
4: En les residències d'estudiants també han pujat els preus. Tot i això, continua sent l'opció escollida per moltes famílies. Així ens ho conta Cristina Ruescas, de la Residència Mediterrània d'ací de València.
7: Lo que ofrecemos es pensión completa, precio cerrado. Hoy en día no se puede alquilar un piso porque es muy caro. Entonces le sale más barato un alojamiento en pensión completa.
4: Diferents opcions d'allotjament que a l'inici de l'estiu hi havien penjat el cartell de complet per acollir part dels 90.000 universitaris que estudien a la ciutat de València.
8: Això són les notícies del matí. A Punt Ràdio.
3: Són ja les 6 i 13 minuts i l'agenda de la crisi migratòria a Ceuta passa per la participació en un des de juny a Madrid del president de la ciutat autònoma, el popular Juan Jesús Vives. Estarà acompanyat per mitja dotzena de presidents autonòmics, 8 tots populars, entre ells el valencià Pérez Llorca, i pel president nacional Núñez Feijóo. Serà a Madrid i per a tractar la crisi de Ceuta i donar inici al curs polític, Sánchez reuneix diputats i senadors socialistes. N'estarem ben pendents de tot això, el PDA.
9: Sí, allà a Ceuta, més l'executiu central accelera la instal·lació d'una cinquantena d'envelats al port per als migrants i això ha generat una nova bronca política entre governs. El ministre Ángel Víctor Torres critica el govern de Vives perquè des de divendres s'oposa que s'instal·len allí tot al port de la ciutat autònoma que s'instal·len i des de dimarts sí que ho havien acceptat i així es va publicar al BOE. El govern de Ceuta justifica ara amb informes que ho desaconsellen perquè és una instal·lació, diuen, crítica. El PP li dona suport a Ulls Clux a Vives. La vicepresidenta de Sanitat, Carmen Fúnez, des de Toledo.
10: Ha hecho el gobierno de España no escuchar. No escuchar e imponer lo que llevan haciendo desde el principio. Defender los intereses de Sánchez y no defender los intereses de los ceutíes.
9: Torres, en una entrevista a Televisió Espanyola, retret i se canvi d'opinió fet divendres en la reunió del Consell d'Administració del Port. Dissabte, de fet, el Ministeri de Transports va emetre un ordre per prendre el control del port de Ceuta i autoritzar els envelats. També li ha contestat en xarxes el ministre Òscar Puente. Ha escrit que Vives és un simple peó de Núñez Feijóo i que s'ha oblidat del seu paper institucional. D'altra banda, dos notícies més. Ahir a Ceuta, nova protesta contra la gestió del govern central i per exigir garanties de seguretat. Avui de nou hi ha convocades més concentracions a la ciutat autònoma i també els hem de contar que 21 migrants detinguts dissabte per apedregar una patrulla militar han sigut retornats al Marroc i 700 més han tornat, això sí, voluntàriament en els últims 7 dies, Alba.
3: En este context polític, el PDA, a compte de la crisi migratòria de Ceuta, avui es reprèn l'activitat judicial. L'Audiència Nacional fa una jornada de declaracions en el cas Plus Ultra, que investiga el rescat públic de 53 milions d'euros a l'aerolínia i el paper de l'expresident del govern espanyol, de José Luis Rodríguez Zapatero.
9: Sí, està citat a declarar el president de la companyia, Julio Martínez Sola. Tant ell com l'ex

0: director executiu, que compareix demà, apuntaren a Zapatero en les gestions per a aconseguir el rescat i van reconèixer que l'aerolínia va pagar més de 500.000 d'euros per aquestes tasques de mediació.
1: Això, com dèiem, a l'Audiència Nacional, al Tribunal Suprem, avui hi ha previstes dos vistes per estudiar les mesures cautelars sol·licitades pel partit Justícia Europa i per Vox a compte de l'anomenada llei de Nets.
0: Sí, Govern i INE estan citats en aquestes vistes, a les quals acudiran representants representades per l'advocacia de l'Estat. L'alt tribunal ha de decidir sobre la suspensió o no dels efectes electorals de les nacionalitzacions adquirides a l'empara d'esta llei. Per a Justícia Europa hi ha falta de transparència i de fiscalització en les noves inscripcions en el cens. Vox qualifica el procés d'enginyeria electoral.
2: Les notícies del matí. Alba Requejo, a Punt Ràdio.
1: Són les 6 i 16 de 7 minuts. Les embarcacions de la SailGP han tancat la primera edició a València amb una gran afluència de públic durant este cap de setmana. Cartell complet en les 10.000 places habilitades a les grades de la Marina, a més de les centenars de persones que han assistit a la competició de catamarans des de vora mar. A banda de l'èxit esportiu, l'organització assegura que l'impacte econòmic és de 100 milions d'euros. És una crònica de Lola Oliver.
3: Bon dia, Alba. La SailGP ha saldat una primera edició positiva a València i en ànim de continuïtat. Així ho explica Maria José Català, que és l'alcaldessa de la ciutat.
4: Jo penso que l'impacte és impressionant també, no només per a la part esportiva, sinó per a la part econòmica i empresarial de la ciutat. És molt probable que SailGP hagi arribat a València per a quedar-se.
3: De moment hi ha compromeses dos edicions més en este camp de regates de la Marina, on este cap de setmana hem vist cues quilomètriques i moltíssims visitants. Escoltem a Marina, que ve d'Alemanya, a Àgata d'Arenys de Mar i a Javier, que és d'ací de València.
5: Porque queríamos estar en primera fila cerca de la vela.
6: És superxulo, és una experiència, és una gran oportunitat que hem tingut per venir aquí a veure-ho.
7: Pues para nosotros que navegamos aquí en València, que venga esta regata aquí, con tanto prestigio, es un honor.
3: La carrera de catamarans, considerada la Fórmula 1 de la vela, tindrà un impacte econòmic rellevant. Segons l'organització, 100 milions d'euros. El cas és que bars i restaurants ja han estat al complet i en els hotels han eixit descomptes. Marina Corbacho és la directora de l'Hotel Neptuno.
8: Tenemos tres equipos de los equipos de Gran Premio de Vela que vienen de Suiza, Itàlia i del Reino Unido.
3: Amb més d'un 90% d'ocupació, la previsió per a pròximes edicions és positiva.
1: Més assumptes, altaveus i sistemes de megafonia són mesures de prevenció i alerta a la població que s'estan instal·lant en municipis amb risc de desbordament d'inundació. És el cas d'Algemesí. Sònia Silvestre.
9: Algemesí ha apostat per un sistema de comunicació autònom alimentat amb energia solar que permet avisar la població si se saturen les xarxes o cau el subministrament elèctric. És una inversió del consistori, però sobretot de la Diputació de València, que ha destinat 20 milions d'euros repartits entre 26 poblacions perquè puguen afrontar millor aquestes emergències. Algunes han optat per comprar vehicles totterreny, altres per millorar els sistemes de drenatge o altres, com Algemesí, per millorar, per garantir els avisos a la població.
1: Per cert, que tenim també la informació, les reflexions de José Javier Sánchez, ell és l'alcalde d'Algemesí, sobre aquest assumpte.
10: Esperem que estigui operatiu en el mes d'octubre. La megafonia que pugui avisar i advertir a la població de qualsevol urgència o emergència, d'un núvol tòxic, d'un incendi, d'un terratrèmol, d'un problema en una vivenda colindant, d'una inundació, és a dir, volem anar més enllà del que hem viscut amb la Dana i poder tindre un autèntic sistema de gestió d'avisos a la població.
1: En línia amb esta prevenció, empreses que van patir de manera greu la Dana del 2024 han establit també protocols i han instal·lat mesures de protecció anti-inundacions. Un equip d'Apunt ha visitat una a Ribarroja de Túria perquè ens expliquen quins canvis han fet en la seva planta. L'equip ha estat encapçalat per la nostra companya Anna Moure.
11: Per a Emuca, una empresa valenciana amb més de 40 anys de trajectòria que es dedica a la fabricació i comercialització de ferratges i accessoris de mobles, hi ha un abans i un després de la Dana de fa dos anys. Ho explica Manuel Pérez, que és el seu director comercial.
12: Lo que evidentemente ha cambiado es la preparación, la prevención y la previsión, donde ahora estamos muy atentos a todas las alertas que puedan surgir.
11: Han posat en marxa un pla de contingència amb grups de treball instruïts per a moments de crisi i han invertit 8 milions d'euros per adequar les instal·lacions. Santiago Paló, president del grup Grupo Emuca.
13: Lo primero que hemos hecho es crear un muro perimetral donde hay más de 600 metros de hormigón reforzado con unas barreras antiinundaciones.
11: Han construït habitacions estanques per aïllar la maquinària més important.
13: Se trata de unas barreras que podemos montar cuando tenemos la alerta de la Generalitat en 2 hores y eso nos da esa flexibilidad y esa seguridad.
11: Els quadres elèctrics, els servidors i tots els equips informàtics els han traslladat a la primera planta.
14: Queremos pensar que ante una repetición de aquel escenario pues estamos preparados y hemos tomado las medidas necesarias para que al menos no se repita lo que nos pasó en aquella ocasión, que fue una parálisis completa.
11: Diana Castellano es responsable de marketing estratègic del Grupo Emuca.
15: Cuando hay una alerta roja, siempre pecar de más previsor, porque sabemos hasta dónde puede llegar, que igual confiarse. Creo que esa es la clave.
11: La clau perquè una inundació no altere el funcionament d'una empresa que dona faena a vora 200 persones.
1: I a Alacant ja han començat a instal·lar la il·luminació de Nadal. Les temperatures de ple estiu contrasten amb la imatge de les llums nadalenques. Margo Mar.
16: En els carrers Pérez Mireta i Vall Inclán de Alacant ja és pràcticament Nadal. I és que han sigut els primers de la ciutat en tindre instal·lada la il·luminació nadalenca. Ens trobem al barri de la Mare de Déu del Remei, un dels més humils d'Alacant. I el seu veïnat ha acollit amb sorpresa i satisfacció que hagi començat ja el muntatge i ho hagi fet per ací. Des que en 2019 uns problemes burocràtics provocaren que en ple Nadal encara s'estiguera instal·lant la il·luminació, l'Ajuntament d'Alacant es va posar les piles i cada any ha començat un poc abans, tot i que no deixa de ser xocant veure aquestes boles d'arbre de Nadal amb més de 30 graus.
2: Això són les notícies del matí. A Punt Ràdio.
1: Més de la meitat de les peticions d'imatges o de vídeos de contingut sexual a menors en internet es produeixen en els primers 5 minuts de conversa. És una de les principals conclusions d'un estudi de la Universitat Politècnica de València que ha analitzat les estratègies comunicatives dels ciberagressors, el PIDIA.
0: Sí, i atenció, perquè no sempre s'utilitza l'amenaça directa, sinó que es combinen missatges d'afecte i falsa confiança per a normalitzar aquestes situacions. Carmen García és una de les investigadores d'aquest estudi.
17: Que con frecuencia los agresores introducen estas peticiones desde las etapas iniciales de la interacción. Y esto, en cierta forma, las normaliza al presentarlas como parte del desarrollo y mantenimiento de esa relación. Estos resultados refuerzan la idea de que las conversaciones con ciberacoso combinan manipulación afectiva y coerción.
0: Identificar estos patrons és essencial per a lluitar contra una xarxa de ciberassetjament que no deixa de créixer. Aseguren les investigadores que estem ja davant d'una epidèmia global. L'estudi, que s'emmarca en el projecte Precision del Ministeri de Ciència, busca aportar eines no sols policials, sinó també educatives per a les famílies i docents, com destaca Núria Lorenzo, que signa també esta investigació.
18: Nuestro estudio ayuda a identificar las señales de alerta que utilizan las personas ciberacosadoras y aporta conocimiento útil para la prevención.
0: Amb els resultats a la mà, la Universitat Politècnica de València està desenvolupant un algoritme de detecció precoç per a les forces i cossos de seguretat de l'Estat.
1: La Muixaranga reivindica la declaració de bé d'interès cultural. A les portes del Palau de la Generalitat, més de 20 colles han alçat este cap de setmana un pinet per a celebrar que han fet esta petició a la Conselleria de Cultura. Sònia Silvestre.
19: Sí, Glòria, avui a la plaça de Manises de València hem vist membres de diferents edats i pobles, de 20 colles diferents, per a recordar que aquestes torres humanes són part del patrimoni cultural valencià. Saúl Hortolà, president de la Federació i coordinadora de Muixerangues, reivindica la història i el significat de la Muixeranga.
20: Gent de diferents cultures o que han nascut en l'altra punta del món i han vingut a viure amb nosaltres i també s'integren en la Muixeranga. I entre tots fem força per a que el més menut de tots, el xiquet o la xiqueta, pugi dalt de tot. I és com el model de societat que volem, no? Entre tots fer força per a que puga créixer el xiquet i tocar el cel.
19: Les colles d'Algemesí, la jove Muixeranga de València, la Carabassota de Guadassuar, la de Vinaròs, la de la Marina Alta o la de les Valls del Vinalopó, entre altres, han estat ací també per a dir-nos què significa ser part d'una Muixeranga. Berta Ruscadella.
4: companyonia, és confiança en tu mateixa, en tot el que tu pots fer, el comboi, les amistats i sobretot saber que estàs fent una activitat que té tanta importància en la nostra cultura popular i en la nostra història com a poble valencià.
2: Això són les notícies del matí. A Punt Ràdio.
1: A partir de novembre, més de 200 obres de Joaquim Sorolla viatjaran des de la Hispanic Society de Nova York fins al Museu de la Ciutat de València. S'exposaran allí de manera temporal fins que el Palau de Comunicacions estiga remodelat. Avui, este museu tanca per tal d'iniciar eixos treballs d'adaptació. Vanessa Martínez.
21: Sí, Alba, tot i que la seu definitiva de la col·lecció de Sorolla serà el Palau de les Comunicacions, les obres de remodelació no estaran acabades quan arribi i és per això que aquest espai l'acollirà temporalment. José Luis Moreno és el regidor de Cultura de l'Ajuntament de València.
22: És un palau del segle XVII, reformat en el XIX, i que és perfecte i ideal per la seva composició per a rebre una obra com la de Sorolla.
21: Segons les previsions, les peces començaran a arribar a partir de novembre i ho faran en tres tandes. S'espera que pugui exhibir-se al públic en gener.
22: Sempre n'hi ha un grup d'obres que segurament no arribaran a estar dins del Museu de la Ciutat, sinó que directament quan s'inauguren el Palau de Telecomunicacions seran unes obres que seran ja inèdites.
21: Ha sigut necessari fer unes obres d'adequació com la coberta de la sala de la CR.
22: I després el que hem fet és una adequació de la cornisa, tota la façana, tota la part de fusteria i de les vidreres que té en el pati interior.
21: Millores en les instal·lacions, sistemes de vigilància i detecció d'incendis. Tot ha d'estar preparat per garantir la conservació d'unes peces de valor incalculable. La inversió total en la millora i adequació del Museu de la Ciutat ha sigut de 650.000 euros.
2: Les notícies del matí. Alba Requejo, a Punt Ràdio.

0: I tanquem amb l'Oreja de Van Gogh de fons, perquè són qui van actuar, són alguna de les últimes actuacions del Roig Arena, van estar allí divendres i dissabte. Ahir, este gran recinte de València, polivalent per a concerts, per a esports, complia un any, un temps en què s'ha convertit en un referent cultural i esportiu, no només eixos concerts, eixos actes esportius, també actes fallers, corporatius, un any a ritme frenètic amb més de 300 esdeveniments i 1,5 milió d'espectadors. Ens ho conta en esta crònica també Vanessa Martínez.
1: Sí, Alba, tot i que la seu definitiva de la col·lecció de Sorolla serà el Palau de les Comunicacions, les obres de remodelació no estaran acabades quan arribi i és per això que aquest espai l'acollirà temporalment. José Luis Moreno és el regidor de Cultura de l'Ajuntament de València.
2: És un palau del segle XVII reformat en el XIX i que és perfecte i ideal per la seva composició.
0: Un moment, perquè estem escoltant la crònica anterior, errada meua. Anem ara sí amb la crònica sobre el Roig Arena i això resulta. Avui, per cert, està previst que es publiquen noves xifres sobre tots aquests concerts i aquests esdeveniments que ha acollit aquest recinte. Vanessa Martínez.
1: Fa només un any que obria les portes i el Roig Arena ja s'ha convertit en una de les grans places de la música i l'esport. Un any en què s'han superat totes les expectatives. Víctor Sendra és el director general del Roig Arena.
3: Vam votar una quantitat referent a expectatives d'un milió de persones en un any. La realitat ha sigut que el milió de persones pràcticament l'havien fet en 6 mesos. No?
1: Però s'hi han passat grans noms nacionals i internacionals. Quevedo va reunir més de 9.000 persones. Aitana, Dani Martín, Hans Zimmer o Rod Stewart han omplit també l'escenari. A més, el València Bàsquet ha trobat una nova casa.
3: Un component bàsic en tot això, que és el club, que és el València Bàsquet. A més, ha tingut la gran oportunitat de viure, guanyar una lliga l'any que s'inaugura l'arena.
1: Els usuaris valoren especialment la qualitat del so i de les instal·lacions. Unes instal·lacions polivalents i adaptables a qualsevol esdeveniment.
3: Es desenvolupa des d'un concepte de multiusos, amb la qual la versatilitat fa que sigui molt àgil en moltes de les coses, evidentment, en un gran equip que tens darrere treballant, no?
1: Actuacions per a tots els gustos i edats.
3: Nosaltres el que volíem era també el contingut variat, és a dir, que sigui...
1: Per continuar fent de València parada obligatòria. Fa només un any.
4: Això són les notícies del matí. A Punt Ràdio. Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
5: Última hora! Hem fitxat el número 2 dels matins de la ràdio. Ve al cine a la ràdio autonòmica.
6: Sí, home. I demà ens retransmet el partit la BBC. A veure, llig bé el contracte, que posa Olcina, amb O d'oliva i C de cullera.
5: Olcina? Ah, escolta, mira, millor. No és més jove, però sí més de la terra i no ens costarà un ull de la cara.
6: Per a assabentar-te de tot sense que te ho compten des de la meseta. 5 hores de ràdio en viu, amb rigor, bon humor i molta proximitat. Presentat per Sergi Olcina. Amor i amb C. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
7: Posar-se al front del programa pioner de la ràdio esportiva valenciana és cada vegada com una muntanya russa. No saps el que va passar, no és fàcil, però funciona, saps? És la màgia del poliesportiu valencià.
8: I és l'espai de referència per saber tot el que passa als terrenys de joc. Amb una minuciosa atenció als equips de la nostra comunitat en totes les modalitats. Punt a punt. Les retransmissions esportives de la nostra terra a la nostra ràdio. A Punt Ràdio. Sintonitza.
4: Tècnics de so. Capaços de transportar-te a un altre món? Només en prémer un botó. De posar en l'aire tot el que et fa reaccionar amb tan sols pujar un fader. De fer-te sentir el centre del món amb la millor qualitat sonora. El complement perfecte d'un bon programa. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A Elx, 98.4. La informació comença amb el dia. Estos són els titulars que marquen l'actualitat. Les notícies del matí.
0: Sis i 33, l'extrema dreta arrasa a Saxònia en alt i es queda a les portes de la majoria absoluta.
9: Division 2026.
0: Només 3 escons li fan falta per aconseguir-la. Elpidia Beiber, bon dia.
10: Bon dia, Alba. I els podria aconseguir si es fa amb el suport dels nacionalistes d'esquerres pròxims quant a la política migratòria, que suma 4 escons, un més del que necessita Alternativa per a Alemanya. El candidat d'ultradreta, Ulrich Siegmund, aconsegueix un resultat històric en una jornada on la participació s'ha disparat. Suma més del 44% dels vots, una xifra de rècord.
0: A casa nostra, de nou, falten 2 dies per a l'inici d'unes classes, d'unes escoles que diverses comunitats autònomes han avançat ja avui dilluns.
10: Sí, durant tota la setmana seran més de 8 milions d'alumnes, uns de bon gust i altres no tant.
11: Estoy nervioso, también estoy contento.
12: Estoy nervioso.
13: Solo me falta la mochila.
14: Algunos libros, pero lo vamos a comprar.
10: Els experts parlen de la importància d'este moment, també de la necessitat d'anar adaptant els horaris. Andrea Ollero és la responsable d'educació del Col·legi de Psicologia.
15: Acostumar-nos un poquet a adaptar-nos als nous horaris perquè tenen que dormir. I és important que sigui un moment amable, motivador.
0: I mentrestant, a Ceuta creix el xoc polític entre el govern de la ciutat autònoma i l'executiu a compte de la instal·lació d'envelats al port per acollir un miler de persones migrants.
10: Sí, el ministre Ángel Víctor Torres critica el govern de Vivas perquè, tot i haver-ho acceptat a la reunió del Consell de Seguretat Nacional, ara s'oposa. El govern de Ceuta diu que és un greu error i ho justifica amb informes que ho desaconsellin per ser una instal·lació crítica. Avui el president ceutí, Vivas, Juan Jesús Vivas, intervé en un desdejuni informatiu a Madrid, tindrà el suport de diversos presidents autonòmics, tots del PP, entre ells el president Pérez Llorca.
0: I aquesta participació del desdejuni del president Jesús Vivas en un desdejuni a Madrid és precisament el primer dels titulars dels punts del dia dels quals n'estarem pendents. Ho hem dit, serà a Madrid a partir de les 9 del matí i estarà acompanyat per mitja docena de presidents autonòmics, tots populars, entre els quals també el president valencià Pérez Llorca.
10: A Madrid, i per a tractar de la crisi de Ceuta i donar inici al curs polític, Sánchez reunís diputats i senadors socialistes.
0: I en este context polític, també a compte d'eixa crisi migratòria en Ceuta, el PDE avui es reprèn l'activitat judicial.
10: Sí, a l'Audiència Nacional, jornada de declaracions en el cas Plus Ultra, que investiga el rescat públic de 53 milions d'euros a l'aerolínia i el paper de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero. Està citat a declarar el president de la companyia, Julio Martínez Sola, tant ell com l'exdirector executiu, que compareix demà a apuntaren a Zapatero en les gestions per aconseguir el rescat i van reconèixer que l'aerolínia va pagar més de 500.000 d'euros per aquestes tasques de mediació.
0: Això, com dèiem, serà l'Audiència Nacional. El Suprem avui hi ha previstes 2 vistes per estudiar les mesures cautelars sol·licitades pel partit Justícia Europa i per Vox a compte de l'anomenada Llei de Nets.
10: Sí, el govern i l'INE estan citats en aquestes vistes a les quals acudiran representades per l'advocacia de l'Estat. L'alt tribunal ha de decidir sobre la suspensió o no dels efectes electorals de les nacionalitzacions adquirides a l'empara d'esta llei. Per a Justícia Europa hi ha falta de transparència i fiscalització en les noves inscripcions en el CES. Això és el que diuen. Vox qualifica el procés d'enginyeria electoral.
0: I també estarem pendents de les conseqüències de les reaccions a eixa jornada 4 en primera, que ha estat marcada per una derrota dolorosa del València contra el Barça per 0-5. I així van protestar vora 2.000 aficionats a l'eixida del Mestalla per la situació del club. Ara, en el temps dels esports, d'ací a uns minuts, ampliem.
4: Les notícies del matí. A Punt Ràdio.

0: Són les 6:38 minuts. Tornem a casa nostra, s'acaben les vacances d'estiu, cal tornar a l'escola, la Comunitat Valenciana ho faran després demà, milers de xiquets i xiquetes, i a tot Espanya són més de 8 milions d'alumnes els que començaran les classes esta setmana. Uns ho faran de bon gust, altres no tant. Verònica Marc, bon dia.
1: Sí, Alba, el dimecres 9 de setembre comencen les classes, així que a partir d'avui hauran de canviar horaris i començar a preparar motxilles.
2: Estoy nervioso, también estoy contento.
3: Estoy nervioso,
4: solo me falta la mochila.
5: Algunos libros, pero lo vamos a comprar.
1: Són els últims preparatius. Els experts parlen de la importància d'este moment, també de la necessitat d'anar adaptant els horaris. Andrea Ollero és la responsable d'educació del Col·legi de Psicologia.
6: Acostumar-nos un poquet a adaptar-nos als nous horaris, perquè tenen que dormir. Tenen el seu material, és un material que ells han valorat, han triat. Els pares estan ben informats de per on entren, per quina no entren. I és important que sigui un moment amable, motivador.
1: Per a les famílies, l'inici del curs és un respir.
7: No m'ho puc creure ja que queden soles 3 dies, 4.
8: Jo crec que costarà alçar-se pront i dir va al col·legi.
1: Ara bé, es recomana que la tornada de totes les activitats siga gradual.
6: O sigui, que no fa falta que setembre siga tot a tope. Tindre temps d'expressar el que senten. Mira, mira el que m'ha passat, l'últim mestre m'ha tocat.
1: Este cap de setmana ha sigut el d'aprofitar les últimes hores. A Palmera, a la Safor s'ha organitzat una festa per a dir adeu a les vacances dins de l'escola, perquè vagin acostumant-se.
9: Estem disfrutant, jugant,
10: a jugar amb els amics.
11: Benvinguts a la festa de l'escola!
1: Jocs i gimcana per acomiadar l'estiu i donar la benvinguda al nou curs.
0: I també és moment de tornada per als estudiants universitaris. Molts d'ells venen de fora de la ciutat a altres llocs com ara València, Castelló o Elx i han de llogar un pis per a passar el curs acadèmic. Un augment de la demanda que ha fet que augmenten els preus, Ampa Caballero.
12: Així és, Alba. Cada vegada més universitaris escollixen València com a ciutat on estudiar. Un interès que a l'hora de trobar allotjament es traduís en un augment dels preus. Així ho confirma Alberto Añaños, president de Life for Life, immobiliària especialitzada en lloguer per a estudiants.
13: València y Alicante son las dos ciudades universitarias que más han subido los precios en los últimos 5 años. Han subido un 90%, es decir, que hace 5 años una habitación que podía valer en torno a unos 250 euros, este año la tendríamos en torno a los 400.
12: Per exemple, més d'un miler d'alumnes ja han llogat un pis per a este curs en la seva plataforma, però existeixen més opcions d'allotjament. Hi ha que apostar per una residència d'estudiants. És el cas de Carlos Soler, estudiant d'ADE que ve d'Elx.
14: És veritat que un pis és una miqueta més econòmic, però el fer-te el dinar i la compra al final te quita molt temps que de vegades ho necessites per a estudiar o per a anar-te amb els teus amics.
12: En les residències d'estudiants també han pujat els preus. Tot i això, continua sent l'opció escollida per moltes famílies. Així ens ho conta Cristina Ruescas, de la Residència Mediterrània d'ací de València.
15: Lo que ofrecemos es pensión completa, precio cerrado. Hoy en día no se puede alquilar un piso porque es muy caro. Entonces le sale más barato un alojamiento en pensión completa.
12: Diferents opcions d'allotjament que a l'inici de l'estiu hi havien penjat el cartell de complet per acollir part dels 90.000 universitaris que estudien a la ciutat de València.
16: A Punt Ràdio. Les notícies del matí.
0: De la política, l'agenda per la crisi migratòria a Ceuta passa per la participació en un des de juny a Madrid, els ho hem contat, del president de la ciutat autònoma. El popular Juan Jesús Vivas estarà acompanyant per mitja docena de presidents autonòmics, tots populars, entre els quals estarà el president nacional Núñez Feijóo, però també el valencià Pérez Llorca. A Madrid, per a tractar de la crisi de Ceuta i donar inici al curs polític, el PIDIA Sánchez es reuneix també amb diputats i senadors.
17: Sí, segurament parlaran de la última polèmica entre executius. El govern central accelera la instal·lació d'una cinquantena d'envelats al port de Ceuta i això ha generat una nova bronca. El ministre Ángel Víctor Torres critica el govern de Vivas, de Juan Jesús Vivas, perquè des de divendres s'oposa a que s'instal·len allí, tot i que dimarts sí ho havien acceptat i així es va publicar al butlletí oficial de l'Estat. El govern de Ceuta ho justifica ara amb informes que ho desaconsellen perquè és una instal·lació crítica. El PP li dona suport a ulls clucs a Vivas. La vicesecretaria de Sanitat, Carmen Fúnez, desde Toledo.
18: Ha hecho el gobierno de España no escuchar.
3: no escuchar e imponer lo que llevan haciendo desde el principio, defender los intereses de Sánchez y no defender los intereses de los ceutíes.
17: Torres, en una entrevista a Televisió Espanyola, retret i se canvi d'opinió. Dissabte el Ministeri va emetre una ordre, el Ministeri de Transports va emetre una ordre per prendre el control del port de Ceuta i autoritzar els envelats. També li ha contestat el ministre Òscar Puente a través de xarxes. Ha escrit que Vivas és un simple PO de Núñez Feijóo i que s'ha oblidat del seu paper institucional. D'altra banda, ahir a Ceuta, nova protesta contra la gestió del govern central i per a exigir garanties de seguretat. Avui de nou hi ha convocades més concentracions. I per últim, els 21 migrants detinguts dissabte per apedregar una patrulla militar han sigut retornats al Marroc. També 700 d'estos migrants han tornat, això sí, voluntàriament al Marroc en els últims 7 dies.
4: Gràcies, Elpidia. Un apunt més. La calor, que serà notícia este dilluns, l'estiu es resisteix a anar-se'n i els termòmetres continuen fregant els 40 graus en molts punts. Avís groc avui a les províncies de València i Alacant. Alberto Alonso.
10: Joan Carles Fortea, meteoròleg de punt, ens dona esperances que només ens queden dos dies d'altes temperatures i nits tropicals.
18: No podem afirmar exactament que siguin els últims dies de temperatures tan elevades al llarg del mes de setembre. El que sí que podem dir és que a partir de dimecres hi ha un canvi del patró meteorològic i aquestes temperatures, que són típiques de ple estiu, abaixaran a valors més normals.
10: Tot i això, Carcaixent encara és un dels punts de l'infern al prelitoral. I és que sumem 7 dies amb màximes que en algunes localitats no s'havien registrat des de fa 10 anys.
18: Observatoris com ara Casas del Río, que porten dades també quasi 10 anys, mai havien tingut temperatures tan altes superant els 40 graus en setembre.
19: Enguany per a mi ha sigut el més cruel de tots.
20: Així estem a 34, però estem a 38, lo menos.
21: És la humedad, entonces se multiplica y es todo el día sudando.
22: Això no és normal. Una cosa és estiu i l'altra és el Sàhara.
10: I és que si parlem de mínimes, este setembre és dels que més hores de son ens ha llevat.
18: A Xodos, un observatori de muntanya a més de 1.000 metres, estem registrant temperatures nocturnes que mai s'havien registrat en aquest observatori en els últims 10 anys que porten dades.
10: Tot i que les circumstàncies fan que la EMET encara no parli d'onada de calor, els valencians tremolen perquè veuen lluny el moment de guardar el ventall i el ventilador.
23: Estos rons mos es menjarem segur que vestits d'estiu.
24: Deseando que llegue el invierno, la verdad.
25: Que vinga, que ja és hora. Però em penso que encara tardarà un poquet.

0: Ho avançàvem en els esports protagonisme per al futbol amb el repàs dels resultats de la jornada 4 en primera i segona divisió. En ciclisme també parlarem de la Vuelta, encara ja l'última setmana, i en tenis, Carlos Alcaraz, que continua en pas ferm al US Open. Ens amplia aquesta informació, Héctor Salvador.
1: Nova desfeta del València, que el deixa com a cuer de la Lliga. L'equip blanquinegre va caure golejat per 0-5 contra el Barça. Els de Carlos Corberán van oferir una imatge molt pobra i van ser molt inferiors al líder, que es va passejar per Mestalla. Un gol de Lamine Yamal en el minut 6 va ser el preludi del que vindria després. Fermín, Rafinha, Pedri i novament el de Rocafonda van completar una maneta que va desesperar l'afició.
2: Autèntica vergüenza. Voy cada sábado a Mestalla y esto es lamentable.
3: Un autèntic desastre, perquè contra Barcelona se pot perdre, però se pot perdre en dignitat, no la xapussa que han fet.
1: Vora 2.000 aficionats es van concentrar a la porta de la llotja de Mestalla per a protestar contra la gestió del club i els mals resultats de l'equip. En un dia en què Kiat Lim va presenciar el seu primer partit de Lliga en l'estadi des que va assumir la presidència. Es van escoltar els ja coneguts càntics de Peter Vestenja i Corberán Dimissió. Precisament el tècnic de Cheste va valorar així com queda l'equip després de l'entropesada contra el Barça.
4: És una situació que nos deja a todos tocados, però és una situació que tampoc nos deja hundidos. I com a equip vamos a buscar soluciones para darle la vuelta a este momento.
1: Per la seva banda, el Llevant va sumar un bon punt en la visita al Màlaga a la Rosaleda. L'equip granota va empatar 0-0 contra els andalusos en un partit sense massa ocasions clares de gol i en què Matt Ryan va ser l'heroi. El porter australià va aturar un penal a Chupe que va acabar sent decisiu per a aconseguir l'empat. L'equip granota enllaça 3 partits sense perdre i se situa en la part mitjana de la taula amb 5 punts en 4 jornades. Luis Castro creu que el punt aconseguit a Màlaga és bo.
5: Sabíamos que era un equipo bueno. Penso que Málaga es uno de los equipos que juega bien en la liga. En su estadio, con la afición, con todo lo que ha pasado esta semana, penso que al final un punto no es mal.
1: Avui es tanca la jornada 4 de la Lliga amb l'Elx Reial Societat, a les 9:30 al Martínez Valero. Un partit que es podrà seguir en punt a punt a partir de les 9 i en què els franja verds buscaran el primer triomf de la temporada. En segona divisió tenim nou líder, el Castelló. L'equip de Pablo Hernández va saltar el lideratge després d'aconseguir la primera victòria a Castàlia. Els albinegres van derrotar 2-0 l'Albacete amb 2 gols en la represa, obra d'Usman Camará i Isra Suero. El tècnic orellut valorava així el partit.
6: En el descanso hemos hablado, hemos corregido alguna cosa, luego los cambios han aportado también frescura y han ayudado mucho a lo que buscábamos y la verdad que es una parte, creo que hemos sido muy superiores. Incluso creo que el resultado es corto, ¿no?
1: I també en segona, notícia inesperada. El Club Deportivo Eldense va anunciar la destitució de Claudio Barragán com a entrenador després de la disputa de les 4 primeres jornades de la Lliga. L'equip blaugrana, que va empatar contra el Mallorca al nou Pepico Amat, ocupa llocs de descens a Primera Federació amb 2 punts de 12 possibles. Josep Ferrando, fins ara segon entrenador, assumirà la direcció de manera interina. En poliesportiu, destaquem la classificació de Carlos Alcaraz per als quarts de final del US Open. El tenista murcià va derrotar el cap de sèrie número 20, l'estatunidenc Tommy Paul, en 3 sets, 6-4, 6-3 i 6-4. I en la Vuelta, avui, segona jornada de descans, després de la disputa de la 15a etapa. Wout van Aert va aconseguir la segona victòria d'etapa i Enric Mas manté les distàncies respecte als perseguidors en la classificació general. I un apunt per acabar. Encara no hem acomiadat la jornada de Lliga i demà ja tenim més futbol. Comença la Champions League. El Villarreal debuta demà a les 9 de la nit visitant el Borussia Dortmund. L'estrena europea grogueta també es podrà seguir en el programa Punt a Punt d'Apunt Ràdio demà a partir de les 8:30.
0: Pel que fa a l'oratge, el titular ho deia jo ja, temperatures d'estiu almenys fins a demà. Quines màximes, quines temperatures ens esperem avui? Antonio Sánchez, bon dia.
7: Bon dia, Alba. Avui, en efecte, tenim avís groc en tot el centre del territori, també en litoral del sud, però en concret cap al litoral seran les localitats un poquet més de l'interior, és a dir, no a València, no a Alacant, sinó un poquet més cap al Camp de Túria, cap a la Vega Baja, cap a aquestes localitats que es queden més pegades a les muntanyes. I és que, en general, en aquestes comarques, i sobretot a la Ribera Alta, la Canal de Navarrés, la Vall d'Albaida i també la costera, avui el termòmetre fregarà els 40 graus. I no només aquestes comarques en les que ja estan acostumades a aquestes temperatures tan altes, sinó també de nou a l'interior, i és que porten un cap de setmana i també un principi del mes de setembre amb valors molt més alts de normal i de rècord en localitats de l'interior. Hem vist mínimes en alguns punts de l'interior de més de 25 graus, no han baixat dels 25, màximes de 38 graus, per exemple, a Ademús, al racó d'Ademús, i aquesta situació avui es repetirà. Mm-hmm. Molta precaució, sobretot pel que fa a aquesta calor, perquè ja portem molts mesos d'estiu amb temperatures molt altes, no acabem de descansar de tot de la calor, mm-hmm, i el cos...
0: Clar, per les nits.
7: Mm-hmm. Exacte, i el cos sí que ho està sentint. El que sí que tenim, Alba, este matí, i en general este cada setmana també ho hem vist, són inversions tèrmiques, és a dir, que en alguns punts de baix i fons de l'àrea de l'interior, sobretot, sí que està baixant la temperatura i sí que està deixant descansar, perquè fa aquestes hores nocturnes. Però sí que en altres punts de muntanya, també en zones d'interior, que el termòmetre no baixa pràcticament, que és el que ha passat a Xodos o el que està passant ara mateix a Castell de Guadalest, a Tàrbena i també a altres localitats de l'interior, tant del nord com el centre. Així que si estem en aquests punts de muntanya...
0: Enhorabona.
7: Exacte, caldrà esperar un poquet més perquè els termòmetres baixen. Veurem com aquesta situació de temperatures màximes altes també es donarà demà. Demà tenim també avisos activats, grocs, en tot el centre, màximes entre 36 i 38 graus, i ja dimecres és quan baixa la temperatura. És quan tenim esperat descans, amb possiblement tempestes que tornaran de vesprada.
0: Doncs ens ho contaràs demà més i millor. Moltes gràcies.
7: Gràcies, Alba.
0: Adéu. I són ja les 6:52 minuts, s'arrima, s'acosta a aquesta hora de les 7, quan ja es preveu que tal vegada puguem tindre alguna que altra retenció, algun altre problema a les carreteres. Volem saber com arrenca el dia, no només ahir a les carreteres, també en el trànsit ferroviari, però anem per parts. Sonia López, bon dia. Avui, pel que fa a aquestes carreteres, hem de lamentar una víctima mortal.
8: Bon dia, Alba. Sí, un home de 79 anys ha mort i una dona de 80 anys ha resultat ferida greu en un accident de trànsit ocorregut ahir de vesprada a Benidorm, en concret a la Nacional 332, a la rotonda de l'Eixida, cap a Terra Mítica. Pel que fa a la situació del trànsit, a hores d'ara tenim normalitat, circulació fluida a la xarxa principal de carreteres de la Comunitat Valenciana. A València, això sí, Alba, comencem ja a veure, s'acostem a les 7, com comença la congestió a la zona del riu, en concret a la B30, des de Vara de Quart cap a Mislata, i també la incorporació de la Ronda Nord a Paterna en direcció al port. Quant al transport públic ferroviari, es contem que a partir d'avui Renfe torna a admetre patinets elèctrics, uh-huh, en els trens. Això sí, han de complir uns requisits de seguretat. Això és estar homologats, estar inscrits en el registre de la DGT amb placa identificativa, assegurança obligatòria de responsabilitat civil i també certificat de circulació. Per últim, un apunt. També a partir d'avui, en Rodalia a València, entren en vigor nous horaris amb 13 noves circulacions, 5 en la línia CU València-Gandia i 7 en la C6 entre València i València Nord i Castelló de la Plana. A més, Alba, a partir del 21 de setembre està previst 6 incorporacions més, 4 en la CU i 2 en la C2.
0: Sonia López, gràcies. Bon dia, demà més.
8: Molt bé.
0: Adéu. Adéu.

0: Avui, una de les veus més poderoses i inconfusibles de la història de la música faria 80 anys, Freddie Mercury. Va morir amb només 45, però la seva desaparició no va pagar ni la seva música ni el seu talent. Ben al contrari, es va convertir en llegenda. Ens ho conta Vanessa Martínez.
1: Va demostrar que el rock podia ser grandiós, teatral i imprevisible. Una manera pionera de fer música que va convertir Queen en una banda irrepetible. Damunt de l'escenari les convencions li sobraven i la provocació formava part de l'espectacle. I darrere d'aquesta actitud descarada, una veu extraordinària. Potser la immortalitat no era viure per sempre. Potser era aconseguir que dècades després tot el món et recorde. Feliços 80 anys.

qui voldria viure per sempre? Freddie Mercury es feia esta pregunta en una de les cançons més èpiques de Queen. Avui, quan hauria fet 80 anys, la resposta sembla evident. La sida va acabar amb la vida d'este mite amb només 45 anys. Però més de 3 dècades després de la seua mort, la seua veu continua tan viva com llavors. Freddie Mercury va convertir el rock en espectacle, va fer del públic una part més de les seues actuacions i va deixar cançons que ja formen part de la memòria col·lectiva.

0: Les notícies del matí. Alba Requejo. A Punt Ràdio.
1: Està previst que avui tanque de manera temporal el Museu de la Ciutat de València. Ho farà fins que el Palau de les Comunicacions estiga remodelat per a poder iniciar uns treballs d'adaptació que permetran que 200 obres de Joaquim Sorolla viatgen des de la Hispanic Society de Nova York fins a este museu. Des d'avui són estos treballs i la nostra companya Vanessa Martínez ens conta què és el que albergarà este nou espai.
2: Sí, Alba, tot i que la seu definitiva de la col·lecció de Sorolla serà el Palau de les Comunicacions, les obres de remodelació no estaran acabades quan arribi i és per això que aquest espai l'acollirà temporalment. José Luis Moreno és el regidor de Cultura de l'Ajuntament de València.
3: És un palau del segle XVII reformat en el XIX i que és perfecte, ideal per la seva composició per a rebre una obra com la de Sorolla.
2: Segons les previsions, les peces començaran a arribar a partir de novembre i ho faran en 3 tandes. S'espera que pugui exhibir-se al públic en gener.
3: Sempre n'hi ha un grup d'obres que segurament no arribaran a estar dins del Museu de la Ciutat, sinó que directament quan s'inauguren el Palau de Telecomunicacions seran unes obres que seran ja inèdites.
2: Ha sigut necessari fer unes obres d'adequació com la coberta de la sala de la Serre.
3: I després el que hem fet és una adequació de la cornisa, tota la façana, tota la part de fusteria i de les vidreres que té en el pati interior.
2: Millores en les instal·lacions, sistemes de vigilància i detecció d'incendis. Tot ha d'estar preparat per garantir la conservació d'unes peces de valor incalculable. La inversió total en la millora i adequació del Museu de la Ciutat ha sigut de 650.000 euros.
1: I per a tancar, música valenciana.

0: Unos matan por dolor.
1: Tanquem este primer informatiu de la nova temporada de les notícies del matí amb la banda de pop rock Bajo 79, amb una cançó que es titula Juventud Malhablada. És l'últim tema publicat que es mou entre el pop rock clàssic i l'indie actual. Amb ell tanquem esta primera notícies del matí.

0: Tornem demà. Gràcies per acompanyar-nos en estos minuts d'informació a partir de les 6 del matí. Ens veiem. Que tinguin molt bon dia.
1: Són les 7 en punt. Bon dia a tots. Avui és 7 de setembre de 2026. La gestió de l'executiu central amb Ceuta reflecteix perfectament la paradoxa de Jardiel Poncela. Diu que han passat anys de passivitat a un escenari on cada directiva és un dogma. Poncela deia que un sistema de govern en el que no està prohibit és obligatori. No és més que una dictadura. I ho expliquem perquè ara, de sobte, s'imposen plans de xoc obligatoris i es decreta com a veritat absoluta que Ceuta ha d'adaptar-se a nous marcs europeus sense marge de discussió. Al final, el ciutadà de Ceuta es troba en un laberint normatiu on l'única llibertat que queda és triar quina nova obligació de l'Estat ha d'acatar primer. Bon dia.
2: Són les 7 del matí. Així comença l'actualitat de la jornada. Amb Sergi Olcina.
1: Comencem programació i nou format així en la Ràdio Autonòmica Valenciana. Avui és dilluns, com els dies, 7 de setembre de 2026. Els fets i les previsions més destacades de l'actualitat a Espanya i a la nostra comunitat autònoma es centren en importants canvis de mobilitat, un fort repunt energètic, avisos per calor extrema, però també grans celebracions tradicionals que esgoten el mes amb les últimes festes de pobles. Però com no, el menú no pot estar complet sense els retrets polítics derivats de la crisi de Ceuta, tant a nivell nacional com internacional, en un fet on tot el món vol clavar cullera i traure partit, fins i tot el senyor Naranja, sinó també les brutes estratègies dels que, tot i que tenen unes previsibles crues resultats de cara a les eleccions, ja han tret la katana i es disposen a tallar a rodanxes a tots. Bueno, això és el que ells creuen, perquè la katana, més que japonesa, és dels xinos, i tot el que ve d'allí, pues, ja sabeu el resultat que dona. Diuen que comprar en un lloc d'estos és comprar dos vegades. Anem a presentar-vos algunes d'estes qüestions que conformen el menú d'actualitat del dia que ara comença en un curs que també dona inici esta setmana. Comencen a preparar-se les motxilles, els bocates, els quaderns, les llibretes i tot allò que van a necessitar ja tots els que s'incorporen als col·les a partir d'estos dies.

0: Algunes d'aixes coses les resumim en breus que ara mateix ens presenten els nostres companys. Lucía Nadal, bon dia, com estàs, per una banda? Tu eres de les que estàs preparant també ja la motxileta i tots els apers per a que el crio se'n vagi esta setmana al col·le, no? Tu tens tot, però crec que el falta alguna coseta. Passat
1: no, ja
0: la
1: està,
0: ja el tens, ja el tens? Val. Ja ho tens tot preparat,
1: ja
0: no?
1: Ja ho tinc tot, tot. Me sobra de tot. Ja. No, he comprat massa i tot.
0: I el faltarà una coseta.
1: David us aporta un mes fent la volta al col·le.
0: Però la volta al col·le comporta, i ho sabeu bé, tots els que sou pares i mares, la despesa.
1: I ese tema d'estes hores a les 7 i 3, no me'l tragues.
0: Millor no tocar-lo. No, David González, que tal, bon dia, com
2: estàs?
0: Què tal,
2: bon dia?
0: Tu, de moment, com jo, aquest problema no el tens.
2: No, ja arribarà, suposo, però de moment anem a disfrutar el que puguem d'esta tornada al col·le nostre, que la tenim així al treball.
0: I autoinvertir una miqueta en uns mateixos.
2: Exacte,
0: no?
2: sí.
0: Bueno, quines són algunes d'aixes coses que ens trobem, Lucy?
1: Precisament que Espanya i la Comunitat Valenciana arranquen el curs polític i de la rutina amb els termòmetres desfets, la llum pels núvols i una autèntica pluja de ganivets entre partits.
2: També comença la batalla política a Madrid. El govern central pren, per decret, el port de Ceuta, mentre el ministre Ángel Víctor Torres ratja d'irresponsable a Feijó per assenyalar el Marroc, per a només 4 dies després suplicar-li ajuda en el repartiment de menors.
1: L'oposició es frega les mans davant el que anomenen el pànic de la Moncloa i Isabel Díaz Ayuso encendrà el debat qualificant Pedro Sánchez de el jeta de la mareta en xancles. Diu la presidenta madrileña que Sánchez té una obsessió amb ella i que si fora Begoña estaria mosquetxada.
2: Fou creuat també en la política valenciana el president de la Diputació Vicent Mompó posa en evidència la ministra Diana Morant en la xarxa social X, tillant-la de llepaculs de Sánchez. El PSPB els agafa la pataleta de cap de setmana i demanen la seva dimissió mentre el PP reacciona. Menys plorar per racons i més tindre carrer.
1: Una tornada a la rutina complicada per a la butxaca. El preu de la llum es desboca avui fins als 172 euros el megawatt hora. La part positiva la posa la mobilitat. Renfe torna a permetre des d'avui l'accés a patinets elèctrics, als trens, això sí, ben plegats i apagats.
2: I prepareu-vos per a patir perquè l'oratge rebenta els termòmetres. València bat el seu rècord absolut de calor en un mes de setembre amb uns sufocants 38,4 graus a l'aeroport. Avui es manté l'alerta groga al litoral en una jornada on el Gemesí celebra el dia central de la seua mítica muixeranga.
1: I en els esports, l'esperpent en majúscules es trasllada a Mestalla. El València Club de Futbol rep un demolidor 0-5 del Barça i es queda com a cuer en solitari al mateix cap de setmana que l'hereu que at Lima arriba amagat en autobús de els jugadors per a evitar l'afició.
2: Els col·lectius de seguidors declaren la guerra total a Meriton i promouen deixar les grades buides fins al minut de 9 en senyal de protesta permanent.
0: I hi ha una gran liada al València. Són les 7:05, comença una setmana que promet vindre carregada de tot un poc, que és només una ulleta per damunt i el que ens anem a trobar en l'actualitat d'este dilluns 7 de setembre. També anem abans que res amb el temps i com no els esports. Antonio Sánchez, què tal? Bon dia.
3: Bon dia, Sergi.
0: Bueno, ja ho hem escoltat. Continuem amb temperatures podríem dir per damunt del normal, no?
3: Exacte, ahir vam registrar un rècord, ja ho ha comentat el company, i avui veurem què passa. La veritat és que els termòmetres de nou fregaran els 40 graus. Les comarques més afectades avui seran la Costera, la Cal de Navarrés, la Ribera Alta i puntualment també la Vall d'Albaida, perdó. Veurem com
0: és
3: també
0: habitual, eh?
3: Exacte, però també tenim unes altres comarques que estan preocupant molt i és que són les d'interior, sobretot, on en alguns punts de muntanya els termòmetres este cap de setmana no han baixat els 25 graus, és a dir, han tingut nits tòrrides i també en altres comarques en punts de baix i fons de l'Ades, com el Racó d'Ademús o com la Vall de Cofrensallora a la Plana del Requena, la temperatura no ha baixat en molts dies de 38 graus, que això ha sigut rècord també a Ademús i a altres localitats d'interior. Així que els efectes de la calor també els estan patint en comarques en les que no estan tan acostumades, perquè estem parlant, Sergi, de 10-12 graus més del normal. Mm-hmm. Volem com aquesta situació es mantindrà no només avui, sinó també demà, perquè fa els avisos. Avui tenim tot el centre del territori amb avís groc, també el litoral sud, però el litoral sud cal comentar que són les localitats més cap a l'interior del litoral sud, és a dir, a la Vega Baja, al Comtat, i també localitats més cap a l'interior de l'Alacantí, de la Marina Baixa i la Marina Alta. Els termòmetres en aquestes comarques on tenim els avisos estaran entre 36 i 38 graus, però com hem dit, en les comarques aquestes de la Ribera Alta, la Costera, la Cal de Navarrés, sí que podrien fregar els 40 graus. I demà la situació es manté en avís groc cap al centre del territori per aquestes temperatures molt paregues, entre 36 i 38 graus, puntualment fregant o passant demà dels 40 graus. Ja dimecres tenim bones notícies perquè venen canvis.
0: Ja anava a preguntar-te jo, hi haurà algun lloc on puguem amagar-se en una miqueta de frescor?
3: En estos dies, la veritat és que cap al nord, en localitats més de muntanya, però punts molt alts, sobretot perquè fa les vesprades, i en punts i baix i fondalades perquè de matí encara tenim inversions tèrmiques, és a dir, per exemple, a Sorita, no? Als ports, el matí encara ha sigut més fred, també cap a l'interior en general, però clar, n'hi ha altres punts de muntanyes que no estan en baix i fondalades, que no han baixat dels 20 ni dels 25 graus. Així que en principi, baix i fondalades de matí sí que notarem un poquet de fresqueta i la notarem també demà de matí. Però ja, dimecres, ahir és quan notarem en tot arreu una baixada en el termòmetre i tornarem a valors pareguts del que hauríem de tindre al mes de setembre, però tampoc tan diferents. Veurem com, perquè fa el cel, ui, sol, demà també sol, un poquet més de núvols de vesprada. Ja dimecres és quan tornen els canvis, no només en el termòmetre, sinó també esperem tempestes. Tindrem un front fred que serà prou actiu i que vindrà des de l'interior, des del nord-oest, cap a la resta del territori, desplaçant-se, creuant-lo, sencer, i ahir sí que veurem de vesprada, dimecres, tempestes.
0: Si no fora per això que m'acabes de contar, estaven començant a anar-se'm les ganes de viure, de tanta calor, però esperem que se'n vagin pronte. Refresquem en una hora. Gràcies, Antonio.
3: Gràcies.
0: Fins ara. Adéu. 7 i 8, encara n'hi ha més coses a les que hem de prestar atenció. Esta és una zona on la mobilitat és importantíssima. La gent, si no es maneja en transport públic, és el recomanable. Ho fa en els seus vehicles particulars per anar a treballar, als centres docents, siga on siga. Així que escoltem els nostres companys de la DGT com mos posen al dia del trànsit en les nostres carreteres. Bon dia.
4: Muy buenos días. ¿Qué tal? Arranca la jornada de lunes y por el momento tan solo van a encontrar algunas retenciones si circulan en Valencia por la V30 en el entorno de Paterna ya en sentido sur. Sentido Mislata, total tranquilidad afortunadamente en el resto de vías, aunque les pedimos precaución, es posible que aumenten los desplazamientos durante la jornada.
0: I en qüestió esportiva, ja ho heu escoltat fa un moment, polèmica, com sempre, en el València, que va quedant-se darrere, diríem, després d'ahir diumenge, molt, molt enrere, i la gent encén l'opinió i encén també el carrer, però l'actualitat és molt variopinta en el tema dels esports, Héctor Salvador.
5: Nova desfeta del València, que el deixa com a cuer de la Lliga. L'equip blanquinegre va caure golejat per 0-5 contra el Barça. Els de Carlos Corberán van oferir una imatge molt pobra i van ser molt inferiors al líder, que es va passejar per Mestalla. Un gol de Lamine Yamal en el minut 6 va ser el preludi del que vindria després. Fermín, Rafinha, Pedri i novament el de Rocafonda van completar una maneta que va desesperar l'afició.
6: Autèntica vergüenza. Voy cada sábado a Mestalla y esto es lamentable.
7: Un autèntic desastre, perquè contra Barcelona se pot perdre, però se pot perdre en dignitat, no la xapussa que han fet.
5: Vora 2.000 aficionats es van concentrar a la porta de la llotja de Mestalla per a protestar contra la gestió del club i els mals resultats de l'equip, en un dia en què Kiat Lim va presenciar el seu primer partit de Lliga en l'estadi des que va assumir la presidència. Es van escoltar els ja coneguts càntics de Peter Bestenjà i Corberán Dimissió. Precisament, el tècnic de Cheste va valorar així com queda l'equip després de l'entropessada contra el Barça.
8: És una situació que nos deja a todos tocados, pero es una situación que tampoco nos deja hundidos y como equipo vamos a buscar soluciones para darle la vuelta a este momento.
5: Per la seva banda, el Llevant va sumar un bon punt en la visita al Màlaga a la Rosaleda. L'equip granota va empatar 0-0 contra els andalusos en un partit sense massa ocasions clares de gol i en què Matt Ryan va ser l'heroi. El porter australià va aturar un penal a Chupe que va acabar sent decisiu per a aconseguir l'empat. L'equip granota enllaça 3 partits sense perdre i se situa en la part mitjana de la taula amb 5 punts en 4 jornades. Luis Castro creu que el punt aconseguit a Màlaga és bo.
9: Sabíamos que era un equipo bueno, penso que Málaga es uno de los equipos que juega bien en la liga, en su estadio, con la afición, con todo lo que ha pasado esta semana, penso que al final un punto no es malo.
5: Avui es tanca la jornada 4 de la Lliga amb l'Elx Reial Societat, a les 9:30 al Martínez Valero. Un partit que es podrà seguir en punt a punt a partir de les 9 i en què els franja verds buscaran el primer triomf de la temporada. En segona divisió tenim nou líder, el Castelló. L'equip de Pablo Hernández va saltar el lideratge després d'aconseguir...
9: Afició, con todo lo que ha pasado esta semana, penso que al final un punto no es mal.
5: Avui es tanca la jornada 4 de la Lliga amb l'Elx Reial Societat, a les 9:30 al Martínez Valero. Un partit que es podrà seguir en punt a punt a partir de les 9 i en què els franja verds buscaran el primer triomf de la temporada. En

0: alguna cosa. Luego los cambios han aportado también frescura y han ayudado mucho a lo que buscábamos y la verdad es que es una parte que creo que hemos sido muy superiores. Incluso creo que el resultado es corto, ¿no?
1: I també en segona, notícia inesperada. El Club Deportivo Eldense va anunciar la destitució de Claudio Barragán com a entrenador després de la disputa de les quatre primeres jornades de la Lliga. L'equip blaugrana, que va empatar contra el Mallorca al nou Pepico Amat, ocupa llocs de descens a Primera Federació amb 2 punts de 12 possibles. Josep Ferrando, fins ara segon entrenador, assumirà la direcció de manera interina. En poliesportiu, destaquem la classificació de Carlos Alcaraz per als quarts de final del US Open. El tenista murcià va derrotar el cap de sèrie número 20, l'estatunidenc Tommy Paul, en 3 sets, 6-4, 6-3 i 6-4. I en la Vuelta, avui, segona jornada de descans, després de la disputa de la 15a etapa. Wout van Aert va aconseguir la segona victòria d'etapa i Enric Mas manté les distàncies respecte als perseguidors en la classificació general. I un apunt per acabar. Encara no hem acomiadat la jornada de Lliga i demà ja tenim més futbol. Comença la Champions League. El Villarreal debuta demà a les 9 de la nit visitant el Borussia Dortmund. L'estrena europea grogueta també es podrà seguir en el programa Punt a Punt d'Apunt Ràdio demà a partir de les 8 i mitja.
2: Apunt Ràdio. Matí directe. Sergi Olcina.
3: 7 i 13, Maria José Collada s'encarrega tècnicament d'este programa que avui es posa en marxa, com sempre, produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Ningú, esta setmana que comença avui, 7 de setembre de 2026, tampoc es lliura de les obligacions que suposaran la tornada al col·le, veritat, Lucy?
4: Alumnes d'infantil, primària, secundària i batxillerat de tota la comunitat valenciana ja estan agafant les motxilles per a afrontar l'inici oficial del curs escolar 2026-2027. Una jornada de retrobaments, de nervis a les portes dels col·legis i sobretot de molta reorganització familiar. Les aules tornen a omplir-se en un inici de curs que de moment arranca amb plena normalitat en la xarxa educativa. El gran repte per a les famílies, un any més, torna a ser la coneguda Costa de Setembre marcada per la despesa en llibres de text i material escolar.
5: Estoy nervioso, también estoy contento.
6: Estoy nervioso, solo me falta la mochila.
7: Algunos libros, pero lo vamos a comprar.
4: A les aules, els objectius d'enguany se centren a consolidar la digitalització i, de manera molt especial, a regular i gestionar l'ús dels telèfons mòbils en els centres escolars.
8: Acostumar-nos un poquet a adaptar-nos als nous horaris perquè tenen que dormir. I és important que sigui un moment amable, motivador.
3: Espanya arrenca la setmana pendent de la butxaca, de la pressió internacional i d'un oratge que està trencant tots els registres històrics, com vos diem. Avui mirem també a la frontera de Ceuta, on la situació migratòria entra de ple en el debat polític internacional després de que Donald Trump hagi tildat de trist el que passa a la ciutat autònoma i hagi acusat el govern espanyol de tindre un zero control.
4: I de la polèmica exterior a la interna, perquè el curs polític es reprèn al Congrés i al Ministeri de Vivenda, mentrestant a la Comunitat Valenciana s'encén el debat pel finançament. L'oposició acusa el PSPB de sotmetre a Sánchez i trencar el consens autonòmic. Tot en un dilluns on la nota positiva és que el Consell confirma la fi de les obres d'emergència en escoles i centres de salut afectats per la passada dana.
3: Però per si no teníem prou foc creuat a Madrid, el curs polític a casa nostra ha arrencat a l'estil de coeter en festes. La ministra i líder del PSPB, Diana Morant, va obrir la veda en X, anterior Twitter, anant a buscar els quartos a la Diputació per la gestió de la dana. I el seu president, Vicent Montpol, lluny de posar-se de genolls, com és lògic al que estan acostumats a les files socialistes, li va contestar en el seu idioma, amb un llenguatge de carrer, de poble i sense filtres de la Moncloa. Li va dir bàsicament que és la filla de Zapatero i una llepaculs de Sánchez. Que sí, que les formes no són per a guanyar un premi de bones maneres, però al PSPB els ha agafat la típica pataleta hipòcrita del cap de setmana. Morant pot dir-li nazi a qui li vinga en gana, no una, sinó dos vegades, però ara a ella li canten la gallina i no tarden en eixir tots en tromba plorant pels racons i demanant la dimissió de Montpó com si haguera llançat la bomba atòmica. O per liar-la un poc més, ara com les xurres i les merines confonent. Pero a Morant también es cuestión de masclisme.
9: Me resulta difícil abordar este tema hablando de mí misma, ¿no? Pero como siempre he defendido que no se trata de victimizarse, que cuando hay machismo y hay una víctima, pues claramente la víctima puede hablar de esto, sí que me siento víctima del machismo, ¿no? Y en este caso, pues llamarme lameculos. Pero es que esta misma semana el portavoz del Partido Popular me ha llamado bipolar. La señora Susana Camarero, vicepresidenta, recordaréis que dijo que el gobierno de España estaba lleno de prostitutas, de manera que tampoco

0: pues algo aislado, ¿no? Vienen tratándome así desde hace mucho tiempo. Y claramente el señor Monpo, pues yo espero que en su casa no use ese lenguaje y que su hijo no aprenda a tratar a las mujeres así.
1: Tot, no tot el món és clava amb Diana Morán. El PSOE pensen que és la millor candidata. Però també ho era Alegría, també ho era Montero i una llarga llista de fiambres polítics.
2: Yo cuando Ximo Puig decidió dar un paso atrás y buscar y el partido, y todos los miembros de la dirección del partido teníamos que pensar en el futuro, ¿no? Y yo nunca he tenido duda de que la mejor candidata que podíamos tener, la mejor secretaria general que podíamos tener en el PSPB era y es Diana Morán.
1: De totes formes, quan volen, els socialistes tenen una pell molt fina, sobretot els socialistes valencians, que passen el dia insultant a la dreta i els qui el ven gana, i quan Montpó els respon amb una veritat d'estes característiques, de sobte es fan els ofensos i es posen a plorar en el racó de pensar. De totes formes, ningú pot negar a Morant a on i qui la va posar en el moment determinat. Bueno, diuen de totes formes des del PSPB que Montpó té por, però l'única que pareix té una miqueta de por és la pròpia ministra, que veu com el president de la Diputació té més càrrec que una sabata i que tot el socialisme valencià no pot arribar-li fins ahir. Bueno, hi ha que plorar una miqueta menys pels tuits i treballar un poquet més, que tenim la situació molt complicada. Encara que n'hi han més coses, Lucy.
3: I la qüestió és que el curs polític es reprèn avui de la manera més incendiària possible, amb jocs institucionals creuats i declaracions d'alt voltatge. La crisi migratòria obri una nova batalla després que el govern d'Espanya hagi pres per decret el control del port de Ceuta per a instal·lar un macrocampament humanitari de tendes de campanya. Una decisió unilateral que ha disparat la indignació i el rebuig de l'executiu de la ciutat autònoma, que en conèixer la implicació del Marroc va fer encendre en flama els ceutis, que estan farts dels ministres que van allí a hacerse la foto.
1: Però atenció, que la medalla d'or a la innocència o a la desmemòria se l'emporta també el ministre Ángel Víctor Torres. Resulta que el ministre es va mostrar profundament escandalitzat acusant a Feijó d'actuar sense proves per assenyalar el Marroc en la crisi migratòria de Ceuta. Home, a veure, senyor ministre, on s'ha vist? Com gosaria Feijó dubtar del nostre exemplar i modèlic veí del sud, que s'ha comportat i està comportant-se fantàsticament? Al cap i a la fi, tot el món sap que quan milers de persones creuen de colp una de les fronteres més militaritzades del món, ho fan absolutament per sorpresa, esquivant la increïble visió d'uns gendarmes marroquins que, casualment, ixe dia s'havien deixat les ulleres de vore propet a casa. Bueno, i de lluny també. Diu el ministre Torres que assenyalar el Marroc és una irresponsabilitat. Deu ser que la responsabilitat, la transparència i les proves es van quedar totes guardades en el fons dels mòbils espionatge de Pegasus. Però el millor de tot és que el ministre ens va regalar fa només 4 dies, en la seva compareixença, el monument més gran al funambulisme polític que es recorda. A veure si ho entenem bé. El senyor ministre arranca el seu discurs pujat al púlpit amb el dit acusador apuntant a Feijó, tildant-lo pràcticament d'antipatriota i d'irresponsable per no aplaudir, amb les orelles, com a mínim, la gestió migratòria del govern espanyol. Però, ai, amics, la màgia de la Moncloa no té límits. Acte seguit, sense quasi agafar aire ni canviar el to de veu, el ministre es trau la capa de fiscal, es posa la de monaguillo, junta les mans i li diu a Feijó: escucha, Alberto, por favor, ayúdanos un poco con el repartimiento de menores, que no nos dan las manos y esto se nos hunde un poco. Això és meravellós, és la nova estratègia diplomàtica de la Moncloa. T'insulten de dijous a divendres o de dilluns a divendres i després el demana que em pagues el sopar en nom del sentit de l'Estat. Bueno, pues així és com queden les coses. Ara fa falta ajuda.
4: Lo único que le pido es que ayude, porque cuando Ceuta se lo pidió, no lo hizo. Y pongo el ejemplo. Ceuta le pidió al Partido Popular de España que apoyara la modificación del artículo 35, que hacía que menores no acompañados que estaban en Ceuta en una situación de hacinamiento y de contingencia migratoria fueran distribuidos por el resto del territorio español. Lo llevamos al Congreso y el Partido Popular votó en contra. Vayan a la hemeroteca y busquen qué decía el señor Vivas al respecto. Apoyaba al gobierno de España.
1: Les hemeroteques descarrega el dimoni, tendria que recordar el ministre Torres. Mentrestant, Alberto Núñez Feijó es frega les mans des de l'oposició. El líder del Partit Popular s'afanya a obrir les finestres de Gènova per a respirar el que ell anomena, molta conya, el pànic de la Moncloa. I té en part raó, perquè cal veure el panorama. L'executiu central està tan absolutament aterrit davant el pròxim ple de control que ja no saben si demanar l'hora, amagar els ministres en el soterrani del Senat o directament canviar el pany de les comissions parlamentàries. Feijóo veu un govern espanyol tremolant com un flam, paralitzat per la por d'haver de donar explicacions en una sessió de control que promet ser un autèntic camp de mines. Un clima de terror institucional on, mentre les platges i el port es converteixen en un polvorí, Esquerra intenta vendre que el president està al peu del canó, però des de les files populars de Madrid, la definició d'eixe suposat patiment de Pedro Sánchez també és molt més gràfica. De totes formes, hi hauria que tindre un minut de silenci per la fe cega de la Moncloa, que continua buscant explicacions esotèriques on només hi ha geopolítica de manual. Però, clar, com demana el ministre Torres, que s'assabente de res el president si, com diu l'oposició, ha passat mitjan estiu tancat i blindat. Que, per cert, això és l'altra gran polèmica del cap de setmana, les dures acusacions que ressonen des de les files de la dreta contra la gestió de la crisi de Ceuta. I és que, mentre les platges i el port es converteixen en un polvorí institucional, intenten defensar que el president està al peu del canó i que aquest estiu, en xancles o sense xancletes, ha estat al peu del canó. Una versió de la realitat que xoca frontalment amb la que ofereixen des de la Comunitat de Madrid. Escoltant, si no, el dardo enverinat i purament radiofònic que llançava este cap de setmana Isabel Díaz Ayuso batejant a Pedro Sánchez de la manera més gràfica possible.
5: A menor velocidad, pero está ocurriendo por toda España, ya no pide más propaganda ni más cuentos. Exige responsabilidades políticas. Porque decenas de miles de personas entraron en una acción que estaba perfectamente coordinada, organizada por los servicios secretos marroquíes. Y fueron los que dirigieron a estos inmigrantes hasta el punto exacto de entrada. Y lo hicieron de manera calculada mientras el jeta de la Mareta, en chanclas, se segaba los pies en las fotos para decir que estaba ocupadísimo en una videoconferencia. Y eso lo vimos todos. De vacaciones. Y mientras tanto, cada vez salen más informes que nos dicen que esta situación se veía venir. Se sabía. ¿Pero qué prefirió hacer el gobierno? Pues despreciar a los ceutíes, a los que ahora llaman racistas. ¡Ojo! Racistas los ceutíes, cuando es un ejemplo de convivencia de culturas como en pocos lugares de España. Eso se sabe cuando se está en Ceuta y se está en Melilla.
1: Però la cosa no es queda en la indumentària estiuenca. Ayuso, deslligada en este inici de curs, també s'aventurava fins i tot en el terreny de la psicologia de parella. Diu la presidenta madrilenya que el líder del govern espanyol té un problema molt greu, una fixació personal quasi psicològica amb ella. Escolteu com canviava el to de la crisi internacional per entrar de ple en el safareig domèstic de la Moncloa.
5: Un presidente obsesionado con la mentira. Y como se ve cada día y cada minuto, obsesionado conmigo. Yo si fuera Begoña, y es tan mentiroso que estamos a dos días de escuchar en la televisión del régimen que él ha estado todos los días trabajando en la Comunidad de Madrid y en Ceuta, y yo y mi equipo y todo el equipo del Partido Popular hemos estado de vacaciones.
1: 7 i 25, això sí que és elevar el debat polític a la categoria de telenovela de sobretaula. Sánchez, aixecant els peus a Lanzarote en xancles mentre, segons Ayuso, sospira pel seu nom en la intimitat. Bueno, el pitjor és que les estadístiques diuen que és ella qui nomena el 85% de les seues intervencions, però, escolta tu, així cadascú gestiona les seues obsessions com vol. Veurem si esta setmana el president es canvia el calçat de platja per les sabates de mudar per a respondre a aquestes declaracions d'amor institucional. Per cert, és una Moncloa que es defèn mentre esquiva una nova ofensiva judicial. El Partit Popular també anunciarà avui que planteja un conflicte d'atribucions davant el Tribunal Constitucional pel plantó de tres dels seus ministres a les compareixences del Senat. Això per una banda, i deixant de costat la política, també tenim que referir-nos una miqueta a la mobilitat. Abril Peidro, bon dia.
6: Què tal, Sergi? Bon dia.
1: En un dia i una setmana en el que la gent comença a manejar-se no només per les incorporacions al treball, sinó també als centres escolars i educatius.
6: Efectivament, sembla que d'alguna manera tot torna a la normalitat i a partir d'avui Renfe torna a permetre l'accés de patinets elèctrics a la majoria dels seus trens després de prop de 3 anys de veto. Això sí, els usuaris hauran de portar-los obligatòriament apagats, plegats i sense possibilitat de carregar-los durant el trajecte per a evitar incidents. Una tornada a les vies que coincideix amb un dilluns molt complicat per a l'economia domèstica perquè el preu de la llum es desboca avui fins als 172,32 euros el megawatt hora i registra pics màxims màxims que fregaran els 253 euros en les hores més cares de la vesprada.
1: I tornant a la política, l'agenda política de la capital, el Ministeri de Vivenda reuneix els agents socials a Madrid baix el lema Més habitatge públic i assequible, mentre el Congrés reactiva les seues comissions amb la Junta de Portaveus. En clau autonòmica, la Comunitat Valenciana estrena la setmana mirant al cel i amb termòmetres, com vos diem, en el punt de mira. S'ha activat l'alerta groga per calor extrema, especialment al litoral nord i sud de la regió, on l'ambient serà sufocant en una jornada en què l'interior peninsular arribarà a fregar els 40 graus.
3: Així que pel que fa a l'oratge, prepareu-vos per a patir. València ha batut el seu rècord absolut de calor en un mes de setembre amb uns sufocants 38,4 graus registrats a l'aeroport, superant la marca de l'any 2005. Avui es manté l'alerta groga per temperatures extremes al litoral. Una calor que no fregarà el fre de les grans cites de la nostra agenda festiva i cultural.
1: Parlant precisament de gestions culturals i festives, David, encara peguen les últimes cuetades en este mes de setembre les festes dels pobles.
7: Exacte, localitats com per exemple el Gemesí, que viu avui els dies centrals de les seues festes de la Mare de Déu de la Salut, declarades Patrimoni de la Humanitat, que tornaran a omplir les carrers amb el so del tabal i la dolçaina i les impressionants torres humanes de la Moixeranga. Mentrestant, a Borriana continuen les celebracions de la Misericòrdia en el seu 50 aniversari amb la tradicional desfilada de fanalets i les exhibicions taurines. La música la posarà esta nit l'orquestra Panorama, que arranca la seva gira de setembre a Xirivella, i la tradició ressonarà mitjan vesprada a la capital del Túria, amb els tocs manuals de campanes des de l'emblemàtica Torre del Micalet.
1: És dir, que entre setmana i tots, si encara esteu de vacances, qui no té festa és perquè no vol. A banda de les estrenes d'avui en esta casa, que passen per l'inici oficial de la programació de la ràdio, que esteu escoltant des de les 6 del matí, hora en la que hem començat, fins la 1:30 de la matinada, que us mantindrem al tant del tot, la nostra televisió pública valenciana també llança esta setmana el seu nou format de referència, Panorama, un espai de reportatges que analitzarà l'actualitat i els problemes de la societat valenciana a peu de carrer. Però també tenim que referir-nos als esports, perquè tenen una ferida oberta i això provoca molta tensió en Mestalla, però també entre els aficionats del València.

0: La qüestió és que de les obsessions polítiques passem a la tragèdia grega, o millor dit, de Singapur, que es viu a hores d'ara a la capital del Turià, perquè si la política fa riure i plorar, el que passa a Mestalla directament provoca, pues això, tot un drama. Atenció a la jugada cinematogràfica d'este cap de setmana. El flamant president de l'entitat, Kian Lim, el fill de Peter Lim, va aterrar a València i per evitar que l'afició el rebera amb poms de flors, va decidir camuflar-se dins de l'autobús dels jugadors. Home, pues sí, una estratègia brillant de dignitat presidencial, amagar-se darrere dels futbolistes com qui s'esmuny en una discoteca sense pagar. Tot per a presenciar en directe, des de la llotja, un autèntic festival de futbol. Del Barça, clar, que li va clavar un demolidor 0-5 a un València Club de Futbol, qui és el coer en solitari de la Lliga, i n'hi ha qui diu que n'hagueren pogut ser 8 en lloc de 5. Mestrestant, la Curva Nord i Libertat intentaven un acte de rebel·lió poètica, deixar les grades buides fins al minut 19 en honor a l'any de fundació del club. Una iniciativa preciosa, que va funcionar a mitges, perquè, mentre la grada d'animació feia vaga, la resta de l'estadi feia el de sempre. Entrar, agafar l'entrepà i esgolar-se els pulmons cridant el ja tradicional Peter Beteya, Peter Go Home. Això sí, com a mesura de pressió és fantàstica. Meriton diu estar ara mateix a Singapur plorant desconsoladament en un mocador de seda mentre miren el minut de joc per televisió. Però quina manera de destrossar un escut davant els ulls de l'hereu del tron que va debutar en Lliga aprenent l'idioma local a base d'insults. Però també podíem parlar de la confusió entre cometes de Carlos Alcaraz, que està d'enhorabona al US Open. El tenista espanyol ocupava els titulars de la premsa esportiva després d'admetre públicament un curiós despiste amb el quadre del torneig novaiorquès. De totes formes, Alcaraz, que triomfa, reconeix que pensava que es creuria abans en el camí amb rivals directes com Daniil Medvedev o el francès Tiafoe.
1: Estoy sintiendo cada vez mejor. Estoy sintiendo muy bien en pista, físicamente. Me estoy encontrando muy bien, muy, muy cómodo y estoy recuperando bastante bien, que eso es lo que más quizá me preocupaba después de los partidos, cómo iba a estar al día siguiente, cómo iba a recuperar de cara a la siguiente ronda y eso de momento está yendo todo muy bien. Pequeños detalles, al final también cada oponente es un mundo. Hoy creo que he cometido muchos errores, no forzados, pero al mismo tiempo es porque él me ha forzado y, o sea, él me exigía no querer forzar más la máquina de la cuenta, pero en términos de golpear la bola, yo creo que he golpeado muy, muy bien.
0: La crònica esportiva, com escoltàveu al principi, ve molt variada, però especialment per les punxes que estan apareixent en el València Club de Futbol i el que es converteix com una espècie també de tanca amb Mestalla. Bé, més coses són les que conformen, entre altres coses, l'actualitat del dia, a aquestes hores, 7:32 del matí, d'este 7 de setembre de 2026. N'hi ha que donar una ullaeta, entre altres qüestions, a les portades dels principals diaris, tant autonòmics com nacionals. Abril, tu eres de les més matineres i acabes de mirar els periòdics abans que ningú. Quasi els imprimixes.
2: Mira, he fet una ulladeta per quines són les principals portades que enceten la jornada d'avui, 7 de setembre. Comencem pels diaris en àmbit autonòmic. En Levante, el Mercantil Valenciano, llegim, ja n'hi ha prou. Una Barcelona molt superior humilia un València sense ànima ni futbol i l'afició esclata contra Meriton, Corberán i els jugadors. I en la mateixa línia titula avui Les Províncies, que escriu un contundent el pitjor equip de primera. I sembla que no li va molt millor que al València a l'Hèrcules, perquè el diari Información d'Alacant obri amb un Hèrcules encén les alarmes després d'encaixar la seva segona derrota. El periòdic Mediterráneo de Castelló porta en la seva portada que les grans obres pendents marquen el nou curs polític. I passem als diaris d'àmbit nacional. El País destaca que el 90% dels espanyols culpa el Marroc per la crisi de Ceuta i El Mundo escriu que el jutge investiga si un contracte de 15 milions va finançar el Partit Socialista.
0: La política i la economia, que sempre van juntes, però no en el bon sentit de la paraula. Ceuta continua sent el centre, l'epicentre de les qüestions polítiques, encara que en la nostra comunitat també tenim llocs on posar l'atenció mediàtica. Això sí, les butxaques es veuen afectades especialment per la pujada de la llum, els combustibles, que s'han posat ja en un preu increïble, tot i que la setmana passada entraven algunes de les mesures governamentals que se suposa que alleujarien les nostres butxaques, 20 cèntims de menys en el gasoil, 5 en la gasolina, però això no s'ha notat absolutament res. De fet, podíem veure com este cap de setmana molta gent en xarxes penjava la majoria dels reclams de les gasolineres low cost, en uns preus desorbitats, ja no fa falta ni comentar les ordinàries, les despeus normals, les grans marques, com tenen les benzines i els combustibles a estes hores. I això mos fa parlar d'economia, perquè avui, 7 de setembre, també arranca a abril el curs econòmic amb assignatures pendents prou complicades.
2: Sí, el cost de la vida i la dificultat per accedir a una vivenda han entelat els objectius assolits en estabilitat i creació d'ocupació. En els 8 anys que portem de govern socialista, el salari mínim ha pujat un 66% i la taxa d'atur ha caigut a mínims des de 2007, però això no compensa la situació que es viu en altres aspectes. La inflació s'ha incrementat un 26% i l'esforç per a comprar una vivenda es porta més del 36% dels ingressos d'una llar, quan en 2018 estava en el 30%, la qual cosa els economistes ja consideraven el límit del raonable. Per això, de cara a aquests pròxims mesos, que també coincideixen amb aquesta carrera per la campanya electoral, la vivenda i el cost de la vida són les tasques que més preocupen a la ciutadania i on el govern hauria de centrar els seus esforços. Però hi ha més coses que contar en matèria econòmica, perquè també hem conegut molt cobra Amancio Ortega en un any. I ja t'avance, Sergi, que està molt lluny aquesta xifra de la nostra.
0: Jo crec que la xifra de Amancio Ortega, la nostra ve a ser, podríem posar, com la lluna o l'asteroide del Principet, i la de Amancio Ortega és com tot l'univers.
2: Només, no? Sí, això anava a dir-te. Anava a dir-te com el sol, però jo crec que és que anem curts. I és que Ortega, fundador d'Inditex, compta amb desenes de societats per tot el món per a controlar el seu imperi tèxtil i immobiliari. Encara que finalment són només tres companyies de capçalera de les quals depèn tota aquesta xarxa empresarial. Parlem de Pontegadea Inversiones, Partler 2006 i Pontegadea GB. Doncs bé, gràcies a aquests tres vehicles d'inversió, el multimilionari va guanyar l'any passat, atenció, 3.909 milions d'euros en conjunt, segons es desprèn dels respectius comptes presentats en el registre mercantil.
0: És que és clar, vosaltres soleu associar, tots aquells que mos escolteu, que Amancio Ortega es dedica només al tèxtil. Bueno, totes les seues botigues, clar, és conegut, la majoria de les ocasions els baixos, els locals, els adquirix inclús alguns edificis sencers, i això reverteix en el benefici econòmic. De fet, si no estic enganyat, n'hi ha llocs on altres grans marques i multinacionals li tenen llogades les propietats a Amancio Ortega i li paguen un lloguer, per tant, per a poder tindre allí la seva marca.
2: Mira, jo això no ho sabia.
0: Sí, jo t'he contat.
2: Però no em sorprèn, no em sorprèn massa tampoc.
0: De València específicament. Bé, això per una banda, i per l'altra, el món, que no està què, també mos porta moltíssima actualitat a aquestes hores, les 7 i 37 del matí.
3: Matí directe. Presenta Sergi Olcina. Realització tècnica, Maria José Collada. Una producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
0: La notícia internacional avui passa per Alemanya i la victòria de l'extrema dreta a Saxònia-Anhalt, que, entre altres plans, té tancar la televisió pública alemanya.
2: El partit d'extrema dreta Alternativa per Alemanya ha aconseguit este diumenge una victòria històrica en les eleccions celebrades, com diem, a l'estat de Saxònia-Anhalt. Una vegada escrutat el 95% dels vots, els resultats li donen al partit d'Ulrich Siegmund un 44% dels vots i 39 escons al Parlament Regional, on la majoria absoluta és de 42.
4: Division 2026, sie ist Wirklichkeit geworden, wir haben geschickt.
2: D'altra banda, la formació democristiana, la CDU, el partit del canciller Friedrich Merz, s'ha desplomat i passa de 40 a 16 diputats. Però ja sap, Sergi, que guanyar no sempre significa inevitablement governar. Alternativa per Alemanya podria tindre opcions per a governar només si el partit de l'esquerra nacionalista, BCW, entra en el Parlament. I segons les últimes dades oferides per les televisions públiques, sí que ho aconseguiria. I és que BCW és l'única formació que s'ha desmarcat del cordó sanitari de la resta de partits contra l'extrema dreta i s'ha mostrat disposada a facilitar la investidura de Sigmund.
0: Cosa curiosa, per cert.
2: Sí, cosa especialment curiosa. Sí, en tractar-se del partit totalment oposat.
0: Sí, dels dos extrems.
2: Efectivament, sí, l'altre extrem. I este panorama d'incertidumbre que es viu en estos moments a Alemanya es viu també a altres països, com el cas de França, on l'ultradretista Marine Le Pen partix com a favorita de cara a les pròximes eleccions presidencials, segons els sondejos. L'extrema dreta va accedir, com recordem, des de març al poder en diverses desenes de ciutats franceses. Què passa, per exemple, en el Regne Unit? Nigel Farage està consolidat com el líder de la principal força d'ultradreta, Reform UK, partit que presenta la major projecció electoral del país. Actualment té 5 diputats en el Parlament Europeu i Farage va revalidar el seu recentment, malgrat el cas de possible corrupció en la seva contra. I en el cas d'Espanya, Vox porta també alguns anys ja intentant entrar en governs regionals en una coalició amb el Partit Popular que podria estendre's al govern d'Espanya en aquestes pròximes eleccions generals, per a les quals les enquestes li donen atenció al voltant del 50% dels vots.
0: A l'Escal, les orelles tenen que estar fent-li palmes en estos moments.
2: En estos moments, sí, totalment, sí, totalment. De veure el que passa a la resta d'Europa.
0: Sí.
2: Però tenim més coses en clau internacional perquè també contem, i esta és una notícia especialment dramàtica amb la qual se m'alça avui, que almenys 5 morts ja registrats en estavellar-se un avió d'Amazon que se'n va eixir de la pista en aterrar a l'aeroport de Miami. A més, han resultat ferides altres 5 persones, 3 de les quals es troben en estat crític.
0: Gràcies, Abril. Fins ara.
3: Estàs escoltant Matí Directe. La millor forma de començar posant-te al dia.
0: Parlàvem de festes que alguns pobles culminen en este mes de setembre, perquè la majoria d'ells aprofiten el bon oratge, que pareix que encara es prolongarà uns quants dies, tot i que hem parlat d'una miqueta de fred o d'un front fred que, suposadament, segons els nostres companys de l'oratge, arribaria a partir de dimecres, però també hi ha altres coses que conformen l'univers de l'entreteniment i que tenen que veure precisament amb el Roig Arena, perquè ahir feia un any que el pavelló per excel·lència a nivell europeu, que està ací en València, el Roig Arena obria les portes i en només 12 mesos el recinte s'ha convertit en un dels grans espais culturals i esportius de València. És així, David?
5: Moltíssima gent ja ha entrat en aquest recinte que s'ha convertit en la catedral no solament de la música, sinó també de l'esport i d'altres esdeveniments.
0: Així. Jo me'n sé d'un tonto que encara no ha anat.
5: No has anat encara?
0: Encara no ha anat, no.
5: Però jo te vaig a dir que he anat, però no a sentir l'acústica que diuen que és espectacular. Jo he estat en altres contextos, en un esdeveniment corporatiu, però no he viscut la màgia del Roig Arena en quant a la música.
0: A veure, és que jo vaig fer aquesta espècie de jurament de dir que aniria, però aniria quan em toqui actuar allí.
5: Doncs
0: dir, no sé si en una elecció a Corts o en qualsevol cosa, però jo tinc que anar allà a escoltar-me. Vull saber aquesta acústica com
5: és,
0: funciona.
5: Diuen que és espectacular, de lo millor. Sí. I el cas és que més d'un milió i mig de persones ja l'han viscut, ja han passat per aquestes instal·lacions en més de 300 esdeveniments. És una xifra que ha superat les expectatives inicials de l'organització quan fa un any, quan el passat 6 de setembre de l'any 2025 obrien les seues portes. El director general del Roig Arena, Víctor Sendra, explica que l'objectiu inicial era precisament arribar al milió de visitants durant el primer any. És cert que l'han superat de manera ben holgada. La realitat, però, va superar les previsions amb moltíssima rapidesa. Part de l'èxit residix precisament en la polivalència d'aquest espai.
6: Es desenvolupa des d'un concepte de multiusos, amb el qual la versatilitat fa que sigui molt àgil el fer aquestes transformacions i poder fer tot tipus d'activitat, però sempre pensant en la millor experiència de l'usuari.
5: En este primer any, l'espai ha acollit concerts, actes fallers, esdeveniments corporatius i competicions esportives amb artistes nacionals i internacionals. Quevedo, per exemple, l'artista canari, va reunir més de 10.000 persones, mentre que per l'escenari també han passat altres artistes de renom, tant del panorama nacional com internacional, com per exemple Aitana, Dani Martín, Hans Zimmer o Rod Stewart.
0: Este cap de setmana crec que ha sigut l'Oreja de Van Gogh.
5: L'Oreja, no? De Van Gogh, que ha,
0: tingut persones.
5: Dos funcions diferents, crec que divendres i dissabte, sí. Uh-huh. I, de fet, continuaran arribant aquests primers espaces del món de l'espectacle, no solament patri, sinó també a nivell internacional. Clar, bé, estan bojos mostra, per vindre, sí.
0: Clar, la mostra de Rod Stewart i altres tants és, diguem, l'exemple patent de que la comunitat artística internacional i els seus promotors tenen l'ull posat en el Roig Arena, que vos recomanem que aneu a visitar i a veure tant per dins com per fora, perquè és tot un espectacle. Bé, més coses. Les colles federades des de Moixeranga s'han reunit este cap de setmana davant del Palau de la Generalitat i ho han fet per a reivindicar que la Moixeranga siga declarada bé d'interès cultural, que siga un BIC, vamos.
5: Sí, per a visibilitzar, millor dit, esta petició, les agrupacions s'han alçat conjuntament una torre humana davant de la seu del govern valencià. Les colles defensen el valor patrimonial que té una tradició com esta, que consideren profundament arrelada a la cultura festiva valenciana. Saúl Ortolà és el president de la Federació Coordinadora de Moixerangues.
7: Gent de diferents cultures o que han nascut en l'altra punta del món i han vingut a viure amb nosaltres i també s'integren en la moixeranga. I entre tots fem força per a que el més menut de tots, el xiquet o la xiqueta, puja dalt de tot. I és com el model de societat que volem, no? Entre tots fer força per a que puga créixer el xiquet i tocar el cel.
5: La moixeranga representa, segons conten des d'aquestes agrupacions, molt més que una construcció de torres humanes. És també cohesió, suport, integració i festa. I és, el cas és que esta reivindicació posa el focus també en el context de les festes que parlàvem abans, en el context de les festes de la Mare de Déu de la Salut del GMSI, que tenen eixa declaració de bé d'interès cultural de Vic i, a més, formen part del patrimoni cultural immaterial de la humanitat de la UNESCO. Les colles, per tant, consideren que la moixeranga, com a manifestació cultural pròpia, mereix tindre igualment aquest reconeixement.
0: I algunes cosetes més que tenim pendents per ahir que vos podem comentar. Parlem d'aniversaris, en este cas molt mediàtics, però abans tenim que parlar també de grans obres i sobretot aquelles que ja van despertar un interès inusitat a finals de la dècada de principis dels 2000, quan Sorolla va visitar la Fundació Bancaixa. Pues ara, a partir de novembre, més de 200 obres de Joaquín Sorolla visitaran i viatjaran des de la Hispanic Society de Nova York al Museu de la Ciutat de València.
5: Sempre està bé que tornen a casa. S'exposaran allí de manera temporal fins que el Palau de Comunicacions estiga remodelat. Este museu avui tanca per tal d'iniciar els treballs d'adaptació. Anem a escoltar el regidor de Cultura de l'Ajuntament de València. Ell és José Luis Moreno.
8: És un palau del segle XVII reformat en el XIX i que és perfecte i ideal per la seva composició per a rebre una obra com la de Sorolla.
5: Segons les previsions, les peces arribaran a partir de novembre entre estandes i s'espera que estiguen visibles al públic fins al gener. Altres arribaran ja amb la reobertura del Palau de les Comunicacions.
8: Sempre n'hi ha un grup d'obres que segurament no arribaran a estar dins del Museu de la Ciutat, sinó que directament quan s'inauguren el Palau de les Comunicacions seran unes obres que seran ja inèdites.
0: Estarem tots pendents dels quadres de Sorolla, que no deixen indiferent a ningú i que, afortunadament, des de que van visitar ixa Fundació Bancaixa, el món el va redescobrir, també la seua llum, el tractament dels seus blancs, i ara, afortunadament, el tindrem de nou en la nostra comunitat. Sempre és una bona notícia que els nostres artistes, sobretot aquells que es van deixar pràcticament la vida i la pell en la seua obra, es queden en casa, que és el que hauria de ser. Són les 7:47, en un moment seran les 8, arribarem al temps de la tertúlia, però abans ens detenem una miqueta i continuem amb més coses.
3: La ràdio que batega el teu ritme. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
9: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
10: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
11: La Diputació d'Alacant posa en marxa el Bo Consum 2026, una iniciativa que impulsa comerços, hostaleria, oci i serveis, ajuda a les famílies, dona suport als autònoms i a les xicotetes empreses i genera activitat i ocupació. La teua compra dona vida a la nostra província. Informa't en diputacionalicante.es.
3: Quan la nit cau, les paraules s'apropen. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.

0: Estem contant-vos algunes de les coses que fan que posem la mirada en este inici de curs i també d'any, perquè la setmana passada, recordeu, dilluns era 31 d'agost, dimarts era 1, però la majoria de la gent, i a més, en els anys que portem en els mitjans de comunicació, això no ho havíem notat fins ara, considera avui en dia que l'inici d'any està més bé proper de lo que és l'1 de setembre que del que és l'1 de gener. I a més fem allò de la comparativa entre les agendes. Ara resulta que venen pràcticament a vendre's més agendes, diguem, d'àmbit escolar, de curs escolar, que les d'any, que estan deixant-les una miqueta més relegades. Bé, el disseny, l'estètica i totes aquestes qüestions també fan que, entre altres coses, tinguin un atractiu. Un tema interessant seria parlar estos dies sobre, i vos pareixerà sorprenent, el fetichisme que provoquen els articles de papereria. N'hi ha gent que només entrar en una papereria, diguem, experimenta una espècie d'excitació que fa que, com la música i la il·luminació en botigues d'alimentació o en botigues de moda fa que compres una miqueta més, l'olor dels productes de la papereria i de llibreria fan que la gent vinga a consumir i adquirir una miqueta més de tots aquests articles. Això vos ho dic perquè setembre es fa coster amunt per a les famílies. La tornada a l'escola costarà enguany una mitjana de 2.190 euros per família. Estem parlant d'uns 500 euros més per alumne. Això es desprèn d'un estudi de l'OCU, perquè la factura inclou despeses com els llibres, el material escolar, el transport i el menjador. I s'ha incrementat un 4% respecte del curs passat. Ha quedat molt lluny allò de que uns aprofitàvem els llibres dels altres, fins i tot, quan parlem dels uniformes, els uniformes. I és que se'ns ha fet, tot i que ens ve més de llarg que allò d'estalviar la pell una miqueta fina, era allò de reaprofitar les coses. Bé, l'augment és encara més important si es compara amb fa 7 anys. La despesa ha crescut un 26%. A més, com vos dia, els uniformes i les activitats extraescolars disparen la factura. Dels uniformes, encara que siga una xiqueta, una camisa, ja costa 20 euros, mos compten, i les sabates no baixen dels 50. Les mares principalment es queixen d'això. N'hi ha qui també destaca el cost de les extraescolars, especialment quan els fills són més majors i en demanen més. La música, els idiomes, els esports i totes aquestes coses barates, des de luego, no són. Les famílies intenten reduir la despesa buscant alternatives, fan equilibris per aconseguir estalviar i s'aprofiten de programes com el xarxa llibres, que està molt bé, però fins i tot amb el xec escolar no és fàcil afrontar i això és prop de 400 euros dels llibres. La factura final varia, a més, segons el tipus de centre. Puja fins als 3.400 euros de mitjana per família i curs en els concertats i arriba als 8.700 euros en els privats. Davant d'esta situació, clar, les associacions de consumidors reclamen més ajudes per a les famílies i recomanen planificar les compres per evitar l'endeutament. De fet, des de l'OCU comencen ja dient-nos que n'hi ha que fer-les de forma escalonada i evitar, en la mesura del possible, anar a comprar amb els xiquets per a controlar millor les despeses. Les associacions de consumidors tenen ara, per tant, molt de treball, perquè n'hi ha que controlar molt la despesa i n'hi ha que tindre molt en compte fins a quin punt podem arribar en totes aquestes qüestions. Perquè, entre altres coses, i això ho centrem una miqueta més en la tornada als centres escolars, els 90.000 universitaris que estudien a la ciutat de València també preparen la tornada a les aules. Per a molts, de totes formes, començar el curs implica, abans, resoldre un altre problema, trobar allotjament. A aquestes altures de setembre, les habitacions en pisos compartits i les places en residències i col·legis majors són cada vegada més escasses, mentre que els preus continuen a l'alça. I només un parèntesi en això. Això en les qüestions que tenen que veure amb la tornada al col·le. Ahir escoltàvem com, per exemple, en Madrid, en la zona on es celebrarà la Fórmula 1, el campionat de Fórmula 1, on un lloguer està a vora els 2.500 euros mensuals, es poden arribar a pagar durant el període de la celebració de les carreres 20.000 o 25.000 euros per llogar unes xerixes vivendes per a poder assistir al campionat. Pues algo paregut està passant en el tema de l'ensenyament. Alumnats que tenen allotjaments resolts són els més afortunats. Per exemple, n'hi ha gent que pot portar 2 o 3 anys en un col·legi major de València, que és una opció que es considera còmoda perquè inclou servicis com la manutenció. De totes formes, els responsables d'aquests centres asseguren que la demanda s'ha avançat en els últims anys i que les places es reserven cada vegada abans. En alguns casos, el curs queda pràcticament complet abans de que arribi l'estiu. N'hi ha molta gent que ja comença a buscar molt abans, en previsió al que puguen trobar-se després. I és que anticipar-se és clau per als estudiants que opten per compartir pis. L'augment de la demanda ha pressionat els preus de les habitacions de lloguer i, segons el sector immobiliari, en els últims 5 anys el preu de les habitacions ha crescut un 90%. Només per rematar este tema, davant d'aquest encariment, alguns estudiants busquen alternatives. N'hi ha qui tria una residència d'estudiants com a opció intermèdia i, després de comparar preus, també valoren comprar pis, però finalment la majoria d'ells, atenent al que no saben que van a quedar-se, opten per la residència, perquè este tipus de centres també constaten un augment de la demanda. Les famílies valoren especialment que siguin una alternativa amb servicis inclosos i que facilite, sobretot, com és lògic, als estudiants, l'adaptació a la vida universitària. Una vida universitària que no es lliura ningú d'ella, perquè la princesa Leonor comença també avui dilluns les classes del grau de Ciències Polítiques que va cursar al llarg dels pròxims 4 anys en la Universitat Carles III. És una nova etapa en la trajectòria final i vital de la heredera de la corona que m'emprèn després de concloure l'etapa de la formació militar dels últims 3 anys als exercicis de terra, de l'aire i de l'armada. Per tant, des d'avui dilluns, data en la que està previst l'inici de les classes en la Facultat de Ciències Socials i Jurídiques, que està ubicada a Getafe, la princesa d'Astúries assistirà a les classes com una alumna més d'esta universitat pública. Els seus pares, que són els reis Felip i Letícia, ja van anunciar oficialment a finals d'abril, mitjançant un comunicat de la Casa Real, quins eren els estudis triats per a la que la seva filla completarà la seva formació. I Leonor ha tingut que superar el procés de selecció habitual que s'aplica per entrar en la universitat a tots els estudiants que han completat el batxillerat en l'estranger, com ha sigut el cas, que no està exempt de ser igual de normal que la resta dels estudiants i també universitaris.
1: Estàs escoltant Matí Directe, la millor forma de començar posant-te al dia.

Ara vos donarem un parell de notes més d'actualitat abans d'arribar a les 8 del matí, en què refrescarem la informació en esta casa, però és inevitable que el 5 de setembre ha marcat un per sempre els anals de la música amb el naixement de Freddie Mercury. Això va ser un dia com ixe, però en 1946. S'ha celebrat este cap de setmana. Freddie Mercury és una de les estrelles més grans de la història i també una de les icones més inoblidables del rock. Este dissabte, el mític vocalista haguera complit 80 anys i el seu irresistible llegat continua més viu que mai entre milions de seguidors a tot el món. Si ho recordem, a principis dels 90 va morir amb només 45 anys, però la seva desaparició no va apagar la seva música ni el seu talent, amb una manera especial de sentir i concebir la música que va fer de Queen una banda per a la història. Damunt de l'escenari va ser un personatge únic, amb una actitud descarada que amagava una veu irrepetible. Al cap i a la fi, com deia la cançó, d'alguna manera Mercury sí que va aconseguir viure per a sempre.

0: Amb la música de fons de Queen i Freddie Mercury, una d'aixes figures indispensables en la història del rock i el pop internacional, no és tan bona notícia per aquells implicats en el cas Plus Ultra, perquè el president d'eixa companyia aèria, Julio Martín de Sola, compareix avui dilluns davant del jutge en la primera declaració després del paro estiuenc dins de la causa que investiga, entre altres, a l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, en relació a eixe préstec públic donat pel govern en 2021 a l'aerolínia. La declaració es produeix abans de la cerimònia d'apertura de l'any judicial del 10 de setembre, que és el tradicional tret d'eixida dels tribunals. En concret, el magistrat manté imputat a l'expresident del govern des del passat mes de maig per organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental en el cas que investiga si una part dels diners aprovats pel govern per al rescat de la companyia es va destinar a fins il·lícits. En l'auto, recordem, el jutge acusa de liderar una trama organitzada de tràfic d'influències per obtindre beneficis econòmics a la intermediació davant distàncies públiques en favor de l'aerolínia. Recordem que l'última actuació de Calama abans de les vacances va ser la petició a la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Política Nacional, de la Policia Nacional, millor dit, la UDEF, per a que realitzara un estudi exhaustiu sobre la evolució de la propietat del capital social de l'aerolínia. La intenció és conèixer el capital veneçolà que suposadament es va invertir en la companyia, sobretot per l'impacte que poguera tindre en la consideració de Plus Ultra quan va ser rescatada en 2021. Això per una banda, i per l'altra una miqueta més positiu. Un mes després de que es donara per controlar l'incendi de la Serra d'Espadà i quan les flames s'apaguen, ara toca fer balanç dels danys i plantejar les actuacions necessàries per a recuperar la zona afectada. És l'objectiu del grup d'investigació forestal del Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani, el CEAM, que analitza ara l'impacte mediambiental del foc. Segons expliquen, des d'este grup, l'impacte del foc ha sigut heterogeni i han quantificat la presència d'espècies rebrotadores com una part important de tota la comunitat vegetal afectada. Per tant, això podria afavorir una regeneració òptima o ràpida, cosa que és, com us dic, una bona notícia, sobretot per al medi ambient i una zona que va patir tant com van patir tots de forma conjunta ixe incendi de la Serra d'Espadà aquest estiu. Anem al butlletí de notícies amb Toni Cano i Òscar Pellicer en la tècnica i tornem de seguida.
1: Són les 8 del matí. A Punt Ràdio. Notícies.
2: Les barriades de la perifèria de Ceuta es mobilitzaran avui contra la gestió del govern central i per exigir garanties de seguretat. Ahir ja hi hagué una nova protesta a la ciutat autònoma. Els 21 migrants detinguts dissabte per apedregar una patrulla militar han sigut retornats al Marroc i 700 han tornat voluntàriament al Marroc en els últims 7 dies. Mentrestant, l'executiu central accelera la instal·lació d'una cinquantena d'envelats al port i això ha generat un nou enfrontament polític entre governs. El ministre Ángel Víctor Torres critica el govern de Vivas, el president ceutí, perquè des de divendres s'oposa a la instal·lació allà, al port, tot i que dimarts sí que ho havia acceptat. I així es va publicar, de fet, en el butlletí oficial de l'Estat, el BOE. El govern de Ceuta ho justifica ara amb informes que ho desaconsellen perquè és una instal·lació, diuen, crítica. Avui també estarem pendents de la participació en un des de juny a Madrid del president de la ciutat autònoma. Serà d'ací a una hora, a les 9. El popular Juan Jesús Vivas estarà acompanyat de mitja dotzena de presidents autonòmics, tots populars, entre ells el valencià Juan Fran Pérez Llorca i pel president nacional del partit, Núñez Feijóo. A Madrid, i per a tractar de la crisi de Ceuta i donar inici al curs polític, el president del govern espanyol i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, reunirà este migdia diputats i senadors socialistes. L'Audiència Nacional viu avui una jornada de declaracions en el cas Plus Ultra, que investiga el rescat públic de 53 milions d'euros a l'aerolínia i el paper de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero. D'ací a una hora està citat a declarar el president de la companyia, Julio Martínez Sola. Tant ell com l'exdirector executiu, que compareix demà, apuntaren Zapatero en les gestions per aconseguir el rescat i van reconèixer que l'aerolínia va pagar més de mig milió d'euros per aquestes tasques de mediació. I al Tribunal Suprem, avui hi ha previstes dos vistes per estudiar les mesures cautelars sol·licitades pel partit Justitia Europa i per Vox a compte de l'anomenada llei de nets. El govern espanyol i l'Institut Nacional d'Estadística estan citats en aquestes vistes previstes a les 10 del matí, a les quals acudiran representades per l'advocacia de l'Estat. L'alt tribunal ha de decidir sobre la suspensió o no dels efectes electorals de les nacionalitzacions adquirides a l'empara d'esta llei. Per a Justícia Europa hi ha falta de transparència i de fiscalització en les noves inscripcions en el cens. Vox, per la seva banda, qualifica el procés, diuen, d'enginyeria electoral. I a casa nostra, la secretària general del PSPB a València i delegada del govern espanyol a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, presenta la seva candidatura a les primàries per a ser la candidata socialista a l'alcaldia de València en les eleccions municipals de l'any que ve, del 2027. L'acte serà d'ací a 2 hores, a les 10, a la seu del partit. I atenció als usuaris de patinet. A partir d'avui, Renfe permetrà pujar-lo als trens de rodalia mitja i llarga distància. Els patinets hauran d'estar homologats, inscrits en el registre de la DGT, dur placa identificativa, assegurança de responsabilitat civil i certificat de circulació. Dins del tren, el patinet haurà d'anar plegat, apagat i en compartiments d'equipatge. En esports, futbol. Després de la desfeta ahir a Mestalla, el València torna a entrenar-se a les 10 del matí, d'ací a 2 hores, a les instal·lacions esportives de Paterna, amb el dubte de saber si continua a la ciutat el president Quim Alim per analitzar la derrota ahir contra el Futbol Club Barcelona. També s'entrena a primera hora el Villarreal, que esta vesprada viatja a Alemanya per a disputar demà el primer partit de la temporada de la Lliga de Campions. Els homes d'Iñigo Pérez, que encara no han guanyat en Lliga, s'enfrontaran al Borussia Dortmund. Abans, esta nit tancarà la jornada 4 de Lliga en primera divisió l'Elx, que rep al Martínez Valero la Reial Societat. És tot. De moment, tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials de Punt i en el web a puntmedia.es. Així, la pròxima cita informativa és a les 9 en punt. Els deixem ara amb la segona hora del programa Matí Directe amb Sergi Olsina.
1: A Punt Ràdio, notícies. Connectats per la mateixa freqüència. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
3: El Palau de la Música celebra su 40 aniversario. Disfruta de una temporada irrepetible con la Royal Concert Bowl, London Philharmonic, Stasca Predresden, Nina Garancha, Julia Fisa, Yuya Wang, Sokolov, entre otros grandes artistas y de la Orquesta de Valencia. Consulta condiciones de abonos en www.palauvalencia.com.
4: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
5: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
1: Perquè parlem com tu i vivim com tu. La ràdio de proximitat. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.

0: Matí Directe, el magazín de la Comunitat Valenciana en Apunt Ràdio.
1: Hi ha que prestar especial atenció al començar aquesta hora també, 8 i 7 del matí, a l'horatge que, bueno, pràcticament ens ha dut estos dies. Antonio Sánchez, bon dia de nou.
2: Bon dia, Sergi.
1: A batir algun que altre rècord en temperatures, cosa que es mantindrà, però no massa temps, segons mos contaves abans.
2: Mare meua, sí, és que hem viscut un cap de setmana en temperatures molt més altes del normal, estem parlant de 10-12 graus, sobretot on més han patit els efectes d'aquestes temperatures han sigut, per una banda, a punts de muntanya de bon matí, que no han baixat els 25 graus, i per una altra banda a les valls i fondalades i sobretot comarques d'interior i prelitoral, perquè este cap de setmana no han baixat dels 38 graus, temperatures que al Racó d'Ademús, per exemple, a Ademús suposaven rècord, però també a l'aeroport de València, ahir
1: no
2: vam tindre la temperatura més alta.
1: Que la majoria no hem pogut dormir este cap de setmana per la nit, i això és el pitjor que pot passar-li a una persona.
2: Ja en setembre. És que si fora, jo que sé, agost, juliol, s'entén, però ja en setembre...
1: En tu pueblo, on jo passe les vacances, la majoria per la nit ja estan dormint en manteta, segur.
2: Mira, jo he estat al meu poble aquest cap de setmana i la veritat és que he patit els efectes de la calor, però sobretot perquè he dormit en una habitació en la casa que està més cap a dalt de la casa. Jo tinc una casa que és ben gran, la veritat, i ahir sí que no hem pogut descansar molt, però en les habitacions que quedaven un poc més cap a baix de la casa sí que la fresqueta ha deixat dormir més. El cas és que encara el termòmetre es troba en temperatures molt altes, però una dinàmica molt paregua a la dels últims dies. Ara mateix cap al litoral estem entre els 22 i els 25 graus, on les temperatures més altes les trobem més cap a punts de muntanya de prelitoral i d'interior, també litoral, que estem veient mínimes entre els, o que no han baixat dels 20-25 graus per les inversions tèrmiques principalment. L'aire fred, ja quan és de nit, baixa en punts més baixes, de baix i fondalades, es queda ahí clavada, i clar, per una altra banda, en els punts més alts, tot l'aire calent puja. I això és el que fa que este matí, per exemple, al meu poble, a Ademús, estén a 12 graus, però en localitats més altes com Benafigos, com Culla, Xodos, Tàrbena, el Castell de Guadalest, ara mateix ja estan a... Bueno, ja estan, no, és que no han baixat dels 27 graus pràcticament. Les capitals estem entre 23 i 25 i veurem que en les pròximes hores, sí, avui de nou tindrem una jornada molt calorosa i de fet marcada per avisos grocs per temperatures altes, entre 36 i 38 graus i passant dels 38 graus a l'interior sud de la província de València, és a dir, a la Ribera Alta, la Cadena Barrés, la Vall d'Albaida, la Costera, avui fregarem els 40 graus. També passaran dels 38 a la Planera de Torrequena, al Racó d'Ademús, a la Vega Baja, al Comtat, a la vall de Cofrents a Llora, així que un altre dia de temperatures molt, molt altes, amb sol, això sí, el cel pràcticament ras este matí, Sergi, veurem com de vesprada la nuvolositat augmentarà sense precipitacions, sobretot un augment de la nuvolositat a l'interior, en les comarques que queden frontera amb la província de Terol, i demà la situació serà molt pareguda, de nou calor, avís groc ara per ara cap a les comarques del centre, i ja dimecres és quan tornen els canvis, quan venen els canvis. Molta precaució perquè el termòmetre baixarà d'un dia a un altre molt. Estem parlant d'una caiguda de la temperatura d'uns 10 graus.
1: No saps en les ganes en què ho esperem tots.
2: La veritat és que sí, jo també. Jo també. Un nou descans mínimes entre els 9 i 18 de 9 graus i màximes entre els 25 i els 30 graus. Ja no pujarem dels 30. Així que boníssima notícia a partir de dimecres. Això sí, el front fred que vindrà, que sé que farà que les temperatures canvien, també vindrà en tempestes. En principi, no seran molt fortes, però hem d'estar pendents perquè sí que de vesprada podríem tindre una tempesta un poquet més forta puntualment, sobretot si es recarrega quan arriba el front i amb el vent de sud-est sí que podria deixar-nos alguna que altra tempesta més forta. Veurem què passa pel que fa als avisos, ara per ara no estan activats, però sí que es podrien activar en les pròximes hores per aquestes tempestes puntualment intenses. I a partir ja de dimecres notarem com dijous serà ja un dia amb temperatures més baixes, però el cap de setmana tornarà a pujar el termòmetre, això sí, ja no amb temperatures de rècord, però sí amb valors més alts encara del que hauríem de tindre el mes de setembre.
1: Tu saps, la majoria de la gent la pregunta que es fa és, és una pregunta de mortals, com imagina se la feu vosaltres, els que patiu aquestes calors, si durarà molt o no.
2: En principi això, tenim este descans dimecres dijous, després torna a pujar el termòmetre i ja sembla que la segona meitat del mes de setembre serà completament diferent, és a dir, ja en temperatures més de tardor o almenys més de finals d'estiu i amb també més possibilitat de pluja, perquè sembla que les borrasques que estan anant més cap al nord, ja en la segona meitat del mes de setembre, ens visitaran un poquet més i això canviarà la dinàmica. És a dir, que encara hem d'esperar una setmaneta més... Això sí, tenim ese descans esperat, dimecres i dijous. Però ja, a partir de dimecres i dijous, ahí és quan tornarem a veure calor el cap de setmana i ja la segona meitat de del mes de setembre, en principi, més pluja i temperatures més baixes. A veure què passa.
1: Jo, mentre no, lògicament, tots sants, en mànega i per tant o curt, ja pot anar fent el que vulgui, que refresca una miqueta almenys.
2: Exacte,
1: bueno, Antonio, gràcies,
2: favor,
1: que
2: tinguis
1: bon dia. Fins ara. Són les 8 i 11, per cert, parlant d'ecologisme, la plataforma ecologista de la Comunitat Valenciana ha acusat al govern del PSPB de Carlos Fernández Bielsa en Mislata d'incomplir el compromís de plantar 8.000 arbres durant la legislatura. La mesura va ser aprovada per el ple de l'Ajuntament a l'inici del mandat, però l'organització ecologista denuncia que gens s'ha avançat en la seva execució. La iniciativa formava part d'una moció presentada per Compromís, Podemos, Recortes Zero, amb diferents mesures relacionades amb la sostenibilitat. Un dels punts establia la plantació de 8.000 en Mislata d'incomplir el compromís de plantar 8.000 arbres durant la legislatura. La mesura va ser aprovada per el ple de l'Ajuntament a l'inici del mandat, però l'organització ecologista denuncia que gens s'ha avançat en la seva execució. La iniciativa formava part d'una moció presentada per Compromís, Podemos, Recortes Zero...

0: i l'organització dirigís les seues crítiques, especialment cap a Bielsa, que és l'alcalde de Mislata i un dels principals dirigents del PSPB en la província de València. Expliquen que l'Ajuntament continua governat pel grup socialista i Bielsa continua com a alcalde, per el que és el màxim responsable d'aquesta mesura per a reduir el calor i múltiples beneficis per a les espècies animals o el veïnat no s'hagi executat. Això, o almenys, ho criticava d'aquesta forma el portaveu de la plataforma ecologista Diego Nevado. Això per una banda. Per l'altra, ara, a les 8:13, en el moviment de carreteres que n'hi ha i la gent que va i ve sobretot de treballar i a posar-se al tanto del que van a ser les seues tòniques habituals en els centres educatius, també tornem a donar una ullaeta a la DGT. Companys, bon dia.
1: Bon dia, muy buenos días, ¿qué tal? Pues hasta ahora precaución ya en las carreteras, sobre todo de la provincia de Valencia. Tráfico bastante intenso en esas 7, la zona de Vetera, en ambas direcciones, como también ya en Manises y Paterna, sentido Castellón. Complicada también la entrada a la capital valenciana por la CV30 en la zona de Paterna y ya en el resto de carreteras de la Comunidad Valenciana, tanto en la provincia de Castellón como también en Alicante. Por el momento no registramos grandes incidencias.
2: A Punt Ràdio. A la plana d'Utiel Requena, 100.9. Els dissabtes i els diumenges al matí t'oferim l'actualitat de les societats musicals valencianes i els seus components.
3: Tot per delectar-vos i fer-vos sentir el plaer de la nostra música.
2: Fem banda, amb Imma Mateu. Els caps de setmana de 7 a 10 del matí. Deixa't seduir per la nostra música. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
4: En cas d'incendi, procura no dirigir-te cap a barrancs o fondalades, ni intentes fugir vorera amunt quan el foc ascendís per ella. Però, sobretot, no oblides mai seguir sempre les indicacions del personal que té atribuïda la missió de vigilància i extinció.
5: Pren nota, preveu i actua. És un consell de Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
2: La teua terra, la teua actualitat, el teu dia a dia. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.

Tens alguna cosa que contar-nos? Envia'ns la teua opinió per WhatsApp al 660 78 39 80.

0: És curiós que anem a parlar de pasta, de diners, de money, encapçalant això en la música d'esta gent, no? D'Ava, que si n'hi ha alguns recaudadors especialment destacats en el planeta pels drets d'autors, són ells en les seues cançons. Bé, però no anem a parlar dels que recauden guanyant-se la vida, com aquell que diu, sinó de una nova tendència entre les generacions actuals. Parlem d'economia perquè pensar que este és un tema que no interessa als joves, atenció, que és estar molt lluny de la realitat. La generació Z, per exemple, s'ha convertit en una potencial inversora. I, a més, ho haureu escoltat ja en més d'una ocasió. N'hi ha molts d'ells que tenen una quantitat de patrimoni increïble, tot i que són jovenets. Mariajo em mira obrint els ulls i diu, sí, estos que es dediquen, jo n'he vist alguns d'ells, als immobles turístics, que diuen que en tenen no sé quants, i dius, però tu, monyica, com vas tu en tants pisos ara de repent? Sí, van fijant-se uns als altres, van aconseguint coses, van invertint i van posant-se al tema. Bueno, la qüestió és que els nascuts a partir del 2000 destinen part dels seus ingressos a la borsa. Així ja tenim un inici. És més, quasi el 30% dels nascuts entre 1997 i 2012 va començar a invertir en els primers anys de la seva vida adulta abans, fins i tot, d'incorporar-se al mercat laboral. Això davant el 15% dels millennials i el 9% de la generació X. On apareix això? Doncs vos ho conté, un informe del World Economic Forum publicat en 2026. És molt recent, és d'enguany mateix. Però a què es deu este interès creixent entre els joves per les inversions? Independentment de que estigueu preguntant-vos d'on trauen la pasta, tenen que ser molt estalviadors per a poder començar a invertir les estrenes, que avui en dia donen molt de sí, i no tant com quan nosaltres eren menuts. Bé, Elisabet Ruiz és professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya. Què tal, Elisabet? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: És una realitat que cada vegada més joves realment s'interessen per l'economia?
1: Doncs sí, cada vegada hi ha més joves que sí, que la xarxa social, de fet, és un element clau per entendre això. Com que els joves doncs, també són els que passen més hores connectats a les xarxes socials, allà surt tot i és quan prenen el primer contacte.
0: Però això vol dir que realment és com si s'haguera deixat de percebre com una cosa d'experts, allò de l'economia, dels que invertixen en bolsa, dels que saben de numismàtica i totes aquestes coses, és a dir, d'autèntics especialistes.
1: Sí, és que de fet les xarxes socials el que hem fet és democratitzar tot aquest coneixement, no? Coses que abans pertanyien a especialistes, doncs per mi un element clau ha estat és que ho hem explicat d'una manera doncs, molt clara, com si doncs, des de casa seva, explicant que si jo puc tu també pots. Llavors és una proximitat que han donat, que han fet que aquesta idea de que és un especialista el que, i que s'ha de tenir molts coneixements doncs es relaxi una miqueta. Això no treu que igualment sigui necessari tenir molts coneixements, clar, però potser perden de vista aquest element.
0: Això és el que volia preguntar-te, perquè nosaltres en la casa, mira, precisament que comencem la programació amb horari nou, tenim un programa d'economia que es diu Cadena de Valor, que va precisament destinat a això, no? Als damnis, als que menys sabem d'economia i els que realment ens tenim que centrar en els diners que manegem, sobretot en casa i en les xicotetes inversions, que la màxima puga ser una vivenda o un cotxe. I avui en dia ni això, perquè no ens dona per a tant. M'has parlat de les xarxes socials, la influència que tenen en tot això, però jo voldria això afegir-li un però. A banda de com s'utilitza com a eina per apropar-se a àmbits com l'economia, tu tens que tindre cert olfacte, no qualsevol, és a dir, per molt que li ho conten i per una forma molt senzilla que li ho transmetisquen en les xarxes socials, pot arribar a encertar en aquest tipus d'operacions. Jo, per exemple, no podria.
1: No, és que a les xarxes socials precisament el que fan és un element, utilitzar un element que capta de seguida l'atenció dels seguidors, que és diner fàcil i ràpid. Tothom vol diner fàcil i ràpid. I aquí és el gran problema, no? Que a l'hora de prendre una decisió d'inversió, un ha de tenir uns mínims de coneixement, de saber a l'ABC de quin tipus d'inversions hi ha i inclús si aquella inversió és adequada per aquella persona o no, perquè d'inversions n'hi poden haver de diferents tipus, però potser tu necessites els diners a curt termini i invertir-lo amb molt de risc, doncs no té sentit si d'aquí un any o dos pots necessitar aquells diners, no? No és una bona estratègia d'inversió. Llavors, bueno, expliquen o el ganxo està moltes vegades si haguessis comprat aquesta acció o haguessis invertit en aquest producte fa un mes o fa un any, ara tindries això. I aquest és un element de màrqueting molt distorsionador, perquè realment això no sol passar cada dos per tres que hi hagin preus d'accions que pugin tantíssim. Se n'ha de saber molt, no?, per fer aquest tipus d'operacions i que no, a més que no es donen contínuament en el mercat, perquè si no, al final tothom invertiria i tothom seria ric, no? Si fos tan fàcil ser ric, també aquests que estan a les xarxes socials no es dedicarien a vendre clubs d'inversió, ni productes, ni plataformes, etc., perquè ja serien rics ells i no els hi cal.
0: És curiós, Elisabet, com avui en dia pareix que només necessitem un telèfon mòbil per a invertir i accedir als nostres productes financers. És a dir, és més fàcil que mai fer tot això.
1: Sí, és més fàcil perquè aquí, al final, les transformacions sempre han de venir acompanyades de més coses. I si bé les xarxes socials han aproximat molt el coneixement i han facilitat que això doncs, sigui possible entre joves i entre qualsevol persona que no tingui massa informació ni massa educació financera, també hi ha d'haver-hi una contrapartida, i és que al final hi han d'haver-hi plataformes que siguin accessibles i inversions que siguin accessibles. I aquí és on han començat a aparèixer moltes plataformes d'inversió a costos molt baixos. És a dir, que si abans per invertir en un fons d'inversió o en una acció podíem necessitar 10.000 euros, ara les plataformes el que fan són plataformes low cost que doncs, amb 10 euros o amb 5 euros tu ja pots invertir. Si no, estaríem en el mateix punt, no? De dir, clar, els joves doncs, potser no tindrien 10.000 euros estalviats i encara que invertissin en un producte no els permetria diversificar, que és la regla número 1. No? Però quan el que tenim són plataformes que t'ofereixen invertir en una acció o en un indexat a partir de 10 euros, doncs això canvia molt el panorama. I ha estat la combinació de les dues coses el que hem permès aquest creixement. I després no oblidem també que les criptodivises s'han fet molt famoses.
0: Claro.
1: I això, tot el tema dels criptobros, els influencers, tot això, doncs ha crescut moltíssim entre joves i també perquè en algun moment doncs, han aprofitat crescudes. També un altre element clau és que des de l'any 22 que vam tenir pèrdues en renta fixa i renta variable, doncs hi han hagut increments molt positius en la renta variable i això també ha permès que les indicacions que es donaven o les operacions que acabaven fent els joves acabessin sortint més o menys bé. Per què? Perquè la borsa fins ara ha anat molt bé, però el moment en què tinguem correccions importants i comencem amb un període de crisi, les coses ja no seran tan boniques com semblen i potser doncs, aquests influencers també perdran una mica d'interès.
0: Això sí, tinc així un poquet de contradicció interna. Fins a quin punt este creixent interès per la economia i les inversions pot estar relacionat, Elisabet, amb la situació econòmica adversa, perquè això és innegable, no només que viu tota la societat, sinó que especialment estan vivint els joves.
1: Sí, de fet també és un tema cultural, no? Els joves pensen poc en el futur, en el mig, llarg termini, doncs el fet de dir, estalvio per comprar una casa, doncs, bueno, ho veuen molt difícil això de comprar una casa. Llavors, viuen molt en el curt termini, per això moviments com el YOLO, que és You Only Live Once, es va fer molt famós, no?, de viure el moment, una mica aquest carpe diem, no? I funciona una mica així, de dir, bueno, com que el meu futur pinta molt negre, les dificultats del mercat laboral, les dificultats d'aconseguir una vivenda, doncs al final, si jo acabo visquent amb els pares, tampoc no tinc unes grans despeses, si guanyo doncs, uns quants dinerets, aquests agafo i els poso i els inverteixo i vaig provant, no? I a veure si tinc altres alternatives de poder fer diners més enllà del mercat laboral i la part més tradicional d'estalviar per aconseguir uns objectius. Al final, els joves d'avui en dia, també les seves preferències culturals han canviat en el sentit de, bueno, doncs prefereixen tenir més temps de qualitat que guanyar més diners. I això doncs canvia molt les normes.
0: Les normes són tan diferents, imagina't tu, com que depenent de la dècada que sigues, però sobretot si eres dels 60 i dels 70, potser fins i tot dels 80, haguem escoltat en més d'una ocasió en casa cosa que ens haguera vengut bé, o els haguera vengut molt bé als d'ara, si haguem tingut aquesta possibilitat, que no vos falte el que nosaltres no vam tindre, començant per una vivenda. Els nostres pares sempre han estat obsessionats perquè poguérem tindre una vivenda, i qui anava a dir-ho que avui dia seria tan impossible poder accedir si no ho vas fer en el seu moment. La pregunta que deriva d'això és per què les generacions anteriors no van necessitar o no van considerar, o fins i tot no van poder invertir en productes financers, i les noves sí.
1: Bueno, un dels temes principals és l'accessibilitat a aquests productes, no? Si abans necessitaves 10.000 o 20.000 euros, les entrades de capital abans eren més elevades. Després es feia a través del sistema bancari, per tant et quedava molt més lluny. Sí que hi ha generacions passades que van invertir en borsa i que van fer diners, o sobretot un producte d'inversió que va ser molt estrella per ells va ser el sector immobiliari. molts dels nostres pares van posar els diners, més que en d'altres tipus de productes financers, en immobles. I van anar invertint en immobles, en lloguers, en compra i venda de pisos, i molts van fer riquesa a partir d'aquí, no? Llavors, per això també no era un mercat ni tan líquid ni tan accessible per ells, perquè també hi havia una desconeixença. No hi havia tants productes d'inversió, per exemple, els fons d'inversió, que són el que hem permès la diversificació, el que hem permès doncs, aquest accés en els mercats financers des d'una altra perspectiva, és a partir dels 90, que sobretot doncs, comencen a ser molt més populars i molt més accessibles. Per tant, no neixen a l'època dels nostres pares, sinó que apareixen més tard, no? I després també el tema de falta d'educació financera, de no poder tocar, no? Per què agrada tant a l'immoble? Perquè és una cosa que coneixen, que els és familiar, que poden tocar, no? Tot i que té els seus riscos, però no té els mateixos riscos que avui en dia doncs, pot tenir l'immoble. És a dir, en l'època d'ells no hi havia els ocupes, no hi havia molta legislació que hi ha avui en dia on es protegeix al final molt més els inquilins que no pas en el propietari. I això doncs, també canvia les regles del joc.
0: I una cosa molt interessant, Elisabet, tots s'han confiat en algun moment determinat en aquell màgic moment de la jubilació, cosa que en un futur pot ser mai arribi per a les generacions venideres. Per als joves actuals és imprescindible invertir si volen comprar-se una casa o invertir en productes financers o estalviar per tindre garantida una bona jubilació o almenys una jubilació?
1: Mira, ja no diria tant ni per als joves, sinó per tothom. Per tothom, la regla número 1 avui en dia és estalviar. Mm. És el primer pas. I no hem d'estalviar el que ens queda, sinó que el que primer que hem de fer és estalviar i amb el que ens queda és viure la resta de mes amb el que ens queda. Per tant, hauríem de tenir una planificació de que cada mes estalviem un percentatge del nostre salari i va automàticament en un altre compte perquè no ho gastem. I d'aquests diners que estalviem, doncs necessàriament s'ha d'invertir. Ara ja no és un fet de dir, bueno, estalviem i amb una compte a dipòsit, doncs, ja anirà creixent, com potser doncs, podia passar amb els nostres pares, amb generacions que dèiem més antigues. Avui en dia els tipus d'interès són molt baixos i, per tant, necessitem, com a condició necessària, invertir. I per invertir necessitem certs coneixements. No podem deixar que una tercera persona s'ocupi de les inversions. Ho podríem fer, però igualment hem de tenir uns coneixements, perquè després l'altra persona, si les coses van malament, doncs ens pot explicar el que vulgui. Per tant, hem de tenir coneixement de causes si allò és veritat o no és veritat. No? Llavors, també hem de saber diferenciar quines comissions es cobra cada una de les opcions, perquè en el mercat per invertir hi ha moltes opcions. Però el preu, que és la comissió, és diferent. I aquí ho hem de saber. Si anem a través d'una plataforma que és d'un banc, d'una entitat financera, ens dona una certa seguretat, però té una comissió més alta. Si anem a través d'una plataforma que sigui un intermediari d'aquestes més de low cost que han sorgit doncs, en els últims anys, les comissions són més baixes, però en canvi no té potser les mateixes garanties que pugui tenir una entitat financera. Mm-hmm. Tot i que sempre ens hem d'assegurar que els fons d'inversió estiguin adscrits en el fons de garantia d'inversió. És a dir, que al darrere de tot això, la gent a vegades inverteix sense saber exactament on està localitzada aquesta plataforma, on estan els seus diners, quina legislació compleix... Doncs aquí hem de tenir una sèrie de coneixements. Aleshores, però sempre el que deia és, sobretot, doncs, que necessitem sempre estalviar i invertir.
0: Aleshores, el consell és estalviar, però eres conscient de que molts dels que estan escoltant-nos a l'altre costat de la ràdio poden pensar estalviar com si guanyem el justet per a sobreviure, pràcticament?
1: Clar, és que aquest és un error, perquè és el que deia al principi. Els joves no estan pensant en el mig llarg termini. I en el mig llarg termini no podem pensar en que l'Estat ens salvarà la nostra situació, perquè, com comentaves, doncs la nostra jubilació és que ni els que ens podem jubilar dintre de 15 o 20 anys podem tenir garantida aquesta jubilació. Pot ser que l'Estat doncs, vagi anant allargant l'edat de jubilació i al final el que no volem és que sigui l'Estat que ens decideixi per nosaltres i digui doncs t'has de jubilar als 70 o als 72 anys, sinó que puguem nosaltres tenir la llibertat de dir bueno, jo em vull jubilar als 65, em vull jubilar als 67, perquè jo ja he anat fent una feina i jo ja he anat estalviant uns diners. I aquí penso que no pensar en el mig llarg termini i només arribar justet a final de mes, potser és una regla que hem de canviar. Jo sempre dic que al final ingressos més, que despeses més estalvi ha de ser igual a ingrés. I això és una qüestió. Llavors, si nosaltres volem gastar el mateix i això no ens permet estalviar, haurem d'augmentar la part dels ingressos i haurem de buscar alternatives per augmentar els ingressos. I si el que no volem és fer aquest esforç de buscar més ingressos, doncs llavors sí que ens haurem d'ajustar a la part de despeses per tenir un marge i poder estalviar. Perquè el necessitarem. Si no, és que ens quedarem atrapats en una situació en què en algun moment si anem tan justets, tindrem que demanar algun crèdit i si ho hem de fer ràpid i corrents i sense coneixement, al final podem quedar atrapats en un sistema de deute que no ens en sortim mai.
0: Bueno, pues a veure si som capaços d'aconseguir-ho, que seria l'important. Elisabet Ruiz, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i que tingueu un bon inici de curs.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Bon dia, fins ara. Són les 9:47. Que ràpid passa el temps en esta nova temporada.
2: Tens alguna cosa que contar-nos? Envia'ns la teua opinió per WhatsApp al 660 78 39 80.
0: Jo vos referia fa un moment a les consultes que li havia fet a la intel·ligència artificial. Torna a dir, sense que Marc Gómez m'escolte, que si no en seguida se'n ve amunt i es pensa que així depenem tots de la IA, però d'IA tornem a parlar, veritat, David?
3: Sí, perquè n'hi ha avanços. Això de la IA és una expressió que m'agrada molt a mi. Ens atropella. O sigui, conforme passen els dies, la IA va...
0: un pas per davant.
3: Per el carril esquerre de l'autovia, o sigui, ens adelanta constantment. El passat dijous ens va sorprendre la notícia de que OpenAI, l'empresa creadora de ChatGPT, llançava un nou model, GPT-6, amb el nom d'Astra. La companyia parla de que estem entrant possiblement en una era en el que l'intel·ligència artificial es transforma en intel·ligència artificial general. Això què significa? Que és una intel·ligència, segons diuen des de l'empresa, que supera, en alguns casos, les capacitats humanes en molts àmbits. Uns fets que, per altra banda, alguns experts consideren com a impossibles. A lo millor n'hi ha molt de màrqueting en
0: aquesta
3: qüestió.
0: Sí, però n'hi ha gent molt creient en aquestes coses que diu que sí, que està molt per damunt.
3: N'hi hauria que veure-lo, perquè també apareixen altres preguntes, per exemple, sobre el control que tenim sobre aquests dispositius, sobre aquestes intel·ligències,
0: sí,
3: la seguretat que n'hi ha. De fet, fa unes setmanes contàvem aquests atacs que es produïren per part d'algunes intel·ligències artificials a empreses, ciberatacs, que es produïren per part d'aquestes intel·ligències i que des de les empreses van...
0: O les intel·ligències, primer, que lliguen entre elles i que després s'immolen, o... Que es barallen unes en altres i s'assassinen, eh? O sigui, és que...
3: En quin moment perdem el control del que fan?
0: Sí, exacte.
3: Això és una
0: de les qüestions. És la poreta que jo tinc.
3: Clar. I sobretot també l'entendre què està fent una intel·ligència artificial quan cada vegada és més complexa i a lo millor s'escapa dels nostres coneixements en la matèria. La companyia OpenAI assegura que entre les possibilitats d'este nou sistema es poden completar treballs tan complexos en uns pocs minuts, com per exemple buscar treball, preparar declaracions d'impostos o buscar vivenda. Són uns avanços que ens plantegen davant d'un paradigma completament nou, completament inexplorat, en el que a la IA es refereix, i que pot fins i tot assustar-nos un poquet.
0: Sí.
3: Per això, per abordar este panorama, volíem parlar avui amb Vicent Botí. Ell és director general de Valgrai i, a més, investigador especialitzat en intel·ligència artificial.
0: Doctor Botí, què tal? Bon dia.
4: Bon dia.
0: Què suposa l'entrada en el mercat d'una intel·ligència artificial, com per exemple esta nova Astra, que té nom de cotxe, de OpenAI? Quines són les principals novetats, diguem, que aportaria davant dels altres models, no sé si més bàsics, que coneixem?
4: No sé, n'hi hauria que avaluar-ho bé, perquè això és el que diu OpenAI, no? És a dir, quan les comparacions que fan en altres models, ja sigui de Gemini, no? Claude, o... Bueno, n'hi ha tants models, cada dia van existir un nou model. M'hi hauria que estudiar a favor, evidentment, quan millora, no?, respecte als altres models, però que segurament la setmana que ve o esta setmana igual tenim, no?, una nova versió de qualsevol altre model de llenguatge o que ara cridem, no?, a Chens LLM, que millora els anteriors segons les avaluacions que fan les pròpies companyies.
0: Claro. Doctor, valorant les noves capacitats d'aquest Astra, estem simplement davant d'una versió millorada de les intel·ligències artificials que ja coneixíem, algunes amb els seus pros i altres amb les seues contres, o realment estem davant d'un autèntic canvi de paradigma?
4: No podria respondre perquè no tinc informació. Però és que jo crec que hi ha una certa confusió, no? Perquè pareix que la intel·ligència artificial només són els models, no? Massius de llenguatge, els large language models, no? Que des de novembre de 22, no? Quan se va popularitzar, o se va socialitzar GPT, que només això és la IA. La IA és molt més.
5: Clar.
4: No? Des de la IA s'està parlant des del segle passat, des del mitjà del segle passat, i la IA n'hi ha moltíssimes tècniques que conformen, no?, tot el que és la IA, des del raonament automàtic, planificació, processament de llenguatge natural, agents autònoms i sistemes multiagents, el que ara se crida IA agentiva, no? La IA és molt més que no només el CDLM. És més, les últimes versions que estan iniciant de Gemini, no?, de la Astra o de moltes versions, són agents, no? Ja ells mateixos diuen que són agents CDLM. Per què? Perquè no només estan utilitzant transformes, no?, o models de llenguatge, sinó que li estan afegint funcionalitats, capacitats de més clàssiques de la intel·ligència artificial, no? Com és recerca en un espai de solució, com és planificació, i moltes altres tècniques. No acabem d'explicar exactament com ho fan, però tot i pareix indicar que en aquests models de llenguatge ja no només són el model de llenguatge, sinó que s'estan incorporant altres capes que es fan més eficients, que es fan més efectius, no?, possiblement.
5: Clar, però, potser això és el canvi de paradigma, que estos, el que al principi són models de llenguatge ja passa a realitzar altres tasques, a lo millor més complexes.
4: Sí, realitzen tasques més complexes perquè estan utilitzant altres tècniques de IA també. Però dir també que si està la IA general és molt exagerat. És molt exagerat. És cert que tenim IA, intel·ligències artificials, ja siguen models de llenguatge, ja siguen agents que utilitzen tècniques de IA i que utilitzen també models de llenguatge, no?, dins del core d'aquestos agents, que certes activitats que fa el ser humà les fan millor que els ser humans, això és cert, no? Hi ha nias que fan les coses millor que nosaltres, però això no és una IA general, perquè per exemple, per tindre una IA general tindrien que tindre esa part de raonament més formal, no tindre sentit comú,
0: sí,
4: no? És tindre capacitat de lo que es diu també de flexibilitat cognitiva, i aquests models de llenguatge, aquestes aplicacions, aquesta IA que se mos està proporcionant, encara està lluny d'arribar a el que podem entendre de veritat com una IA general.
5: Clar, n'hi ha molt de propaganda en aquest sentit per part d'aquest anunci d'Astra d'OpenAI, i pot ser que juguen amb el màrqueting i amb la propaganda per dibuixar aquest panorama que a lo millor no ha arribat tant, segons vostè explica.
4: Per suposo, segur que el dia de sol està apareixent en tots els medis del món, no?
5: Clar.
4: Se n'està fent promoció Astra. La veritat és que ha sigut un mito molt important perquè s'ha socialitzat, no?, la IA, no?, està ara, i de forma gratuïta, en molts casos, a un preu raonable, està a l'alcance de tota la societat, pràcticament, no? És a dir, que abans no era així, era un club molt selecte que podia accedir a aquestes ferramentes d'IA, i ara pues la societat en general està accedint a si, s'ha democratitzat molt l'accés a aquestes IA. Però IAs n'hi ha més que no només els models de llenguatge.
5: Que no només els models de llenguatge, que són eixos als que tots podem accedir fàcilment. Vostè també ha fet un apunt en una de les respostes sobre el complicat que és monitoritzar o explicar com treballen aquestes IAs. No sé si ens podem trobar en una situació, en un futur, en el que nosaltres mateixos, o els experts en la matèria, millor dit, no saben explicar com s'ha aconseguit fer un procés o una tasca d'aquestes més complexes.
4: Anem a veure, al final, en tot cas, són algoritmes, són programes, va? N'hi ha tècniques d'IA en el que el poder explicar com aquesta tècnica d'IA ha arribat a la resposta és més fàcil que en altres tècniques d'IA, no? Tirem també de caixa negra, com ells arriben a donar una solució. Això no vol dir que no siga possible. És que al final, pues, aquests algoritmes igual són tan complexes que tindre una traçabilitat de com, des d'unes dades d'entrada, i si allà arriba a unes dades d'eixida, és molt més complex.
5: Mm-hmm.
4: però és dir, poder fer, si, en Europa sobretot tenim un principi que és la intel·ligència artificial responsable, val? Que el que es busca és que sigui una intel·ligència artificial que sigui ètica, que sigui explicable, no? Que pugui explicar com arriba a les seues conclusions, no? Que estiga centrada en el humà, bueno, i moltes més coses, no? Entonces, és important que se seguisquen estos principis, és a dir, una certa normativa, no? Fa falta... El problema, jo crec, que no està en la tecnologia, no està en la intel·ligència artificial, està en l'ús que fem els humans d'aquesta tecnologia.
0: Està clar.
4: No? Bueno. Entonces, aquest és el problema.
0: Pues veurem com anem adaptant-nos poquet a poquet i l'ús que li fem, que de veritat li dic, això és el que més ens preocupa a tots i és el que ens fa almenys despertar una miqueta les alertes respecte al que podem tindre per davant. Doctor Vicent Botti, gràcies per haver-nos atès. Una abraçada molt forta des de la Ràdio Autonòmica.
4: Una abraçada, moltes gràcies.
0: Adéu, que tinguin un bon inici de curs, perquè ara pràcticament tots estan començant el curs i això és una altra realitat que tenim ahir.

Per dates de 1936, un dia com avui va néixer Buddy Holly, que va ser el pioner i fonamental del rock and roll estadounidenc, inspiració clau per a bandes com The Beatles. També va néixer Chrissy Hynde, que va ser la fundadora, cantant i líder de la banda de rock The Pretenders, i com no, el 43, Gloria Gaynor.

ser grans esdeveniments que van marcar en els seus contextes diferents moments de la història del pop, del rock i del disco actual. Gloria Gaynor va ser una de les grans a les que mai li agradarem prou el que va suposar un himne com este en un moment tan desgraciat de la seva vida com va ser una de les ruptures d'ixes que marquen un abans i un després. Estem a punt d'arribar a les 10 del matí, hora inusual perquè hem començat a les 7, però poquet a poquet anem fent camí. I ara és moment de descobrir algunes de les coses més que tenim per davant,

0: Tinc els auriculars,
1: claro.
0: A veure, i el micro.
2: Hola, Adrián, crack, què tal, com estàs?
3: Molt bé, aquí, passant la tarda.
1: Adrián, que ha dit que sí?
2: La tens a l'altre costat, sí. T'estàs escoltant ara, eh? Isis, dile alguna cosa.
3: Habrá que celebrarlo.
4: Claro que sí, cuando quieras. Habrá que buscar fecha.
2: Això anava a dir-te, que ara és quan es comença tot. La vostra família, amics, s'estaran assabentant ara que
1: se van de boda.
2: Que se van de boda. ¿Sí?
4: Puede ser.
1: Qué bonic és l'amor,
3: sí,
1: no?
3: Sí.
1: Perquè Adrián ho ha tingut superclar, i ella també, eh?
2: Ella també, sí.
1: Què té Adrián, Isis, que no te fa
3: dubtar? De tot menos pelo.
4: Pues unos ojazos azules y unos brazos que te abrazan y no te sueltan.
3: De chugar afronto.
1: Y Adrián, ¿qué te Isis? ¿Qué la fa tan especial?
3: Pues es muy buena chica, muy guapa, me trata muy bien. Guapa, y muchas guapa, cosas más. Guapa.
2: Jo crec que és el moment més meravellós per a esta casa, que ha viscut una història d'amor que
1: no podien
2: començar
1: millor el programa,
2: millor,
1: eh?
2: Sí, sí.
1: Això sí que és un tot per l'aire.
2: És un tot per l'aire. Isis, vols dir-li alguna coseta més a Adrián, que està treballant, que s'ha declarat en directe, que te té al seu cor?
3: Vente a dar una vuelta, Isis, con nosotros en el autobús.
2: No,
4: ya. ¿A quina hora
1: acabes, Adrián, el teu tour?
3: A las 11.
1: Ah, buah. ¿Le esperarás desperta, Isis?
4: Hombre, claro.
3: Hombre, y con la cena
4: siempre
3: hecha.
1: Y con el sopar fet.
2: Que n'hi ha molta fam. Isis, Adrián, moltes gràcies per estar amb nosaltres,
3: gràcies, perdonant-nos
2: este moment. Que sigueu molt feliços, que sigueu com sou, tan de cor, tan reials, i que tingueu molta sort també.
1: I que volem anar a la boda.
2: Volem anar a la boda, sí.
1: I que siga per tirar l'arròs, no?
3: És un reportatge.
2: Exacte. Gràcies, Adrián, gràcies, Isis.
3: Gràcies.
4: Moltes gràcies.
2: Mare meua,
1: ara comencem lo que estem parlant.
2: Ja no sé,
1: clar,
2: com enllaçar-ho. No sé si anar a una publi o si tornar per agafar un poquet d'aire, perquè sigues de veres que són les 7:30 i a lo millor hem d'agafar un poquet d'aire per a que Javier conte com toca i com es diu als bous, canvio de tercio.
1: Vinga,
2: fem una xicoteta pausa i a la tornada anem amb el segon cas dels que tenim. Així, en tot per l'aire.
5: A Punt Ràdio, les vesprades al teu gust.
6: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
7: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
5: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.

0: I m'agrada molt aquesta cançó, m'agrada moltíssim, perquè el següent convidat és el responsable, entre cometes, de que tinguem
1: sintonia. Sonem així de bé. Perquè n'hi ha una cosa molt bonica, Dani, que té les cançons, mai saps en quina vida acabaran vivint. Una cançó que algú escriu un dia en una habitació pot acabar sonant en una plaça plena de gent, en el cotxe de camí a casa, en una festa, en un record, o fins i tot pot acabar sent la sintonia d'un programa de ràdio que acaba de començar. I això és el que ens ha passat a Mostres i Gegants, de totes les cançons que havien, que podien triar per obrir tot per l'aire. Vam sentir que esta era la nostra, perquè té energia, perquè té alegria, perquè té aquesta capacitat tan difícil d'aconseguir fer-te sentir que alguna cosa bona està a punt de passar. I curiositats de la vida, mentre nosaltres comencem este camí, ells estan preparant-se per tancar-ne un altre. Per això, avui volem parlar i parar un moment i agrair-les tot el que han fet per nosaltres. Ja ens escolta Artur, de La Fúmiga. Artur, benvingut a Tot per l'aire.
2: Hola, família, un gust estar així el primer dia i un gust que siga esta cançó la que obriga el programa, mare meva.
1: Lo primer, gràcies per regalar-nos a tots Mostres i Gegants.
2: Gràcies a vosaltres. Mira, l'heu posat i és com, és una cançó del primer disc que sempre te porta records, no? I que tinga una nova vida, com esteu dient, a mi no em pot fer més il·lusió. Ara, els meus crec que no ho saben, ara els ho contaré i veuràs quina il·lusió fa.
0: Jo crec que era una bona forma de descomençar el programa en este, en esta primera temporada, en el primer programa. I Artur, tenim moltes ganes de parlar amb tu perquè, clar, primer com estàs, com va la gira, perquè sé que esteu tancant, no, el vostre cicle, però la veritat és que volem donar-vos l'enhorabona per tot el que heu aconseguit en la vostra trajectòria i també per esta gira d'acomiadament, no?
2: Pues mira, avui és el primer dia després del final de la nostra gira de comiat. L'últim dia va ser el dissabte a Elda. Avui és un dia complicat, sobretot perquè la gent, bueno, sempre diré que tenim el millor públic del món i avui són tot missatges molt bonics, missatges de comiat, d'agraïment, de records, i a nosaltres la veritat és que entre que estàvem ja molt tendres i que hem assumit ja que pues que això, que la nostra última plaça va ser allí al Vinalopó, no sé, són moltes coses, era tot el que volíem, però quan arriba al final, vull això no, sempre pica un poc més, i ara estem, crec que assimilant-ho, anem a necessitar uns dies.
0: Artur, estem preguntant al programa, perquè és el nostre primer dia, com va ser el teu primer dia? Te'n recordes del teu primer dia a La Fúmiga, o amb la música, o a escola? Te'n recordes del teu primer dia en qualsevol lloc?
2: De relacionat amb la música me recorda de tots els primers dies. Quan es di l'escola no tinc cap tipus de record d'això, s'ha esborrat per complet. Però clar, uno no oblida mai el primer dia que entra la banda jove i creua el corredor del seu teatre o del seu auditori del seu poble i arriba allí i està esperant el director de la banda jove i te dona el teu instrument. Això no ho oblides mai. I el primer dia de La Fúmiga, clar que el record d'això és inoblidable. Muntarem una festa que se mos emanar de les mans, que al final érem ahí 600 persones. I ahí va començar tot, en una festa un poc ahí autogestionada per fer alguna cosa distinta en el Cira i demés. I a partir d'ahí va ser una espurna que se va encendre i hasta hores d'ara.
1: I te'n recordes, Artur, de com va passar de ser un grup que coneix la gent del poble a ser La Fúmiga?
2: Bé, jo crec que ha sigut molt gradual, no? Crec que mai hem tingut la sensació d'aquesta explosió, que sí que he vist en altres grups d'amics i amigues, de que de repente un petardazo tremendo i passen a ser ultrafamosos de la nit al dia, i crec que és molt difícil de gestionar això. En el nostre cas, n'hi ha hitos, no?, que passen per ahí. Evidentment, quan tens la sort com la nostra de que la teva primera cançó siga mediterrània, pues, òbviament passarem a ser una xaranga molt local del Xira i de la Ribera, a ser una xaranga un poc més coneguda, però clar, no saps mai hasta on està arribant. Hasta que no te fiques a tocar i a rodar no eres conscient, perquè les xarxes poden equivocar-te un poc, no? Pots creure que és menys i pots creure que és més. En el nostre cas sempre hem pensat que hi havia molta menys gent de la que realment hi havia, i als pros es remitim, no pur que es van quedar amb els finals i amb tot això. Nosaltres no hem dimensionat mai bé el grup.
0: I ara he de preguntar-te, perquè molta gent ens ho ha preguntat, faràs nova música, tindràs un altre projecte o ja la música la deixes a banda?
2: Personalment, si n'hi haguera una intenció de seguir en la música des del foco, diguem, des de tal, seguiríem fent el que estem fent. Si nosaltres claro. Estem feliços als escenaris, som els amics i demés. No, a mi la música m'ha ensenyat moltes coses i clar que m'agradaria estar connectat, però des de l'absoluta ombra, intentant tirar una maneta a amics, amigues que s'han fet ahir, que hem connectat un poc en estudis i demés, però pujar a un escenari, jo sense els meus, és completament impossible que això passi. Ho deixo molt clar perquè és com... M'ho pregunten moltíssim, però ja tens solitari, la pregunta l'entenc, però en el meu ser em sembla... No tindria cap sentit. Per a seguir fent música, seguiria fent-la on estem, que és el que més ens agrada del món.
1: El que sí que tenim marcat al calendari, Artur, és el 24 d'octubre. Actueu.
2: Bueno, al final és el 30 i 31, haguem de desplaçar perquè se va a plenar tot. Se va a plenar tot en 30 minuts.
1: Sí.
2: Pues quedarem tan absolutament curts que la família del Roig Arena ens va proposar
1: dos dies.
2: Passar-ho al cap de setmana següent i poder tindre dos dies, que també se van plenar en 40 minuts.
1: Bueno, però, bueno, imagina't esos dos dies, Dani, que serà l'última oportunitat de moment de veure, perquè mai se pot dir mai, no? De veure en directe als xics de La Fúmiga. No sé si dins del repertori, Artur, està Mostres i Gegants de la gira.
2: I tant, clar. Vale. Sí. Mostres i Gegants és una cançó que no ha caigut mai del repertori.
1: Tenim que anar.
2: És una energia espectacular.
1: Hem d'anar i donar-lo tot, absolutament, sí. En aquest concert. Artur, moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres. De veritat que ens fa moltíssima il·lusió que Mostres i Gegants siga la cançó de capçalera d'este programa, perquè al final és alegria, màgia i tot per l'aire.
2: Això és, família, moltíssimes gràcies i llarga vida al programa que s'inicia.
1: Gràcies.
0: Gràcies, Artur, moltes gràcies.

0: Que simpàtic, eh? Que simpàtic és Artur. I la veritat és que no és fàcil fer una entrevista el dia següent d'un dels últims concerts, perquè lo del Roig és una altra cosa, és com la finalíssima.
1: Sí, és el gran acomiadament, no?, de tota la gent.
0: Però sí que és de veres que no és fàcil fer una entrevista, tampoc volíem portar-li molt de temps, i sí que és cert que la cançó reflectís molt bé l'esperit del programa i també de la Fúmiga, no?, que és un poc ixa festa.
1: Ixa
0: alegria diària, no?
1: I sobretot el valorar les xicotetes coses que té la vida, no?, que és el que també diu la cançó, no? Pues, ixe ascensor que aplegues i el tens preparat, les claus que fiques la mà dins de la butxaca i les trobes a la primera. Vull dir, són ixes pequeñes coses del que té la vida que moltes vegades per circumstàncies no mos adonem, no li fiquem valor, i realment és el que fa que la nostra vida puga ser extraordinària.
0: Molt més fàcil, sí. Sí que és de veres que quan triarem la cançó, teníem dubtes entre si era una cançó o una altra, o sea, si era un grup o un altre, teníem molt clar que volíem la Fúmiga perquè reflectís ixa xaranga, ixa festa. Però teníem Mediterrània, teníem Havia de passar, teníem moltes coses per ahí que podien encaixar perfectament, però crec que Mostres i Gegants és perfecta.
1: Està perfecta.
0: I jo crec que amb Artur, que l'hem tingut en el primer programa, és un anfitrió, no? Jo crec que és un personatge, una figura pública perfecta per a donar-nos sort, com la que han tingut ells.
1: Jo te tinc que dir una cosa, jo no sé si esta nit vaig a poder dormir, perquè mos han passat tantes coses en tan poc de temps des de que hem començat el programa. No? Hem tingut a Susi Díaz, Violeta Mangriñán, que mos ha dit que torna a Falles, i damunt que en
0: Fabio
1: se va
0: Valencià
1: a vestir de Torrentí, crec que ha dit, no, sí, de Sarajevo, bueno, no ho sé. Hem tingut a Artur de la Fúmiga.
0: Matrimoni, petició matrimoni en
1: directe. És que més no se pot demanar.
0: A Carles donant voltetes.
1: Correcte.
0: Hem tingut successos.
1: I ara després del
0: sí, conta'ns que n'hi ha per a després del butlletí.
1: Clar, ara és quan mos toca arremangar-nos, perquè ve la taula de redacció, ve la tertúlia de redacció. Jo ja tinc enfront a la nostra companya Sofia García, ella és del team, bueno, no ho vaig a dir, que us diga ella, però també obrim aquesta finestra que estaven comentant des del principi del programa a tota la gent que mos està escoltant, que mos poden deixar missatges, que mos poden enviar àudios, que mos poden dir, pues no m'agrada gens el programa, m'agrada moltíssim, sí, pues jo faria no sé què, pues faria no sé quant.
0: Recordem, @totperlaigrea.com en Instagram i també en TikTok, i després també en les nostres xarxes personals també està penjat el programa en directe, perquè estem en directe a la ràdio i també en directe al streaming. Hola, hola, estem saludant en directe al streaming. Hola, hola. Aixina que...
1: També te tinc que dir que a tu t'agrada això molt de la tele.
0: M'agrada molt.
1: I d'eixir en
0: la banda.
1: A banda.
0: Que no la banda.
1: Però realment... la màgia de la ràdio és que la gent no te
0: puga
1: veure, claro, però tu vols que mos vegin,
0: sí,
1: però realment la màgia...
0: Sí, perquè n'hi ha gestos i n'hi ha moments que també està guai que la gent puga viure de primera mà quan està a l'altre costat, ja no del transistor, sinó de l'ordinador. Després tindrem a Sofia, també tindrem Isa Tertúlia, i a més també llegirem tots els comentaris que n'hi ha a xarxes socials amb les preguntes que hem fet, que recordem, com és el teu primer dia? A escola, treball, universitat, institut, el que tu vulguis, i també ixe Team Leire versus Team Amaya Montero, que serà del que versarà també un poc la tertúlia, perquè també, a més, a la tertúlia intervindrà Sílvia.
1: Ah, clar.
2: Ah, pensava que anava a dir Leire. Ui, dic,
0: ui, una veu per ahí, que...
1: És el súper. Hola, súper.
2: Hola.
1: Que la frase que jo te anava a dir és que n'hi ha una... A tu te lo dirien en la universitat, que deia, si la voz te enamora, no te acerques a la emissora. Pues això és el que passava quan treballàvem a la ràdio, però convencional, no la ràdio de... que se mos pot veure.
0: Ja ha parlat Sofia García, què tal, com estàs?
2: Ai, perdó, hola.
0: No passa res.
2: Bona vesprada, bandidos, com esteu?
0: Benvinguda. Després farem la teua presentació oficial amb la teua capçalera, que és la música xumba-xumba?
2: No m'ha deixat.
1: Home, és que...
2: No m'ha deixat. He patit censura a este programa.
1: Que no es de veres.
0: Por a l'èxit.
2: No m'ha deixat, por a l'èxit, eh?
0: Por al èxit. Ara després comentarem tot el que tens preparat per a les xarxes socials, que són moltes coses. Ara has de fer, hauràs de fer una versió un poc reduïda, perquè sé que Sílvia té moltes ganes de parlar, i no sé si Carles arribarà a temps, perquè està donant voltetes, està pegant voltetes amb...
1: Creia que anaves a dir, no sé si Tono també vol parlar en el programa.
0: No, Tono Escribano és un crack, eh?
1: Ja ho sé. O sea, t'ho ha demostrat en el segon 5.
0: Ja ho sabia, però
1: ja
0: m'ho ha demostrat
1: ja ho sabia.
0: En el primer... frame, el primer segon de programa me voy a demostrar.
1: ¿Pero vos que participe? Uy, no.
0: No, un altre dia. Uy, no. Té molta feina.
1: No vol, Tono, no vol participar.
0: Uy, té molta feina. Sofía, després parlaràs de xarxes socials i te quedes també a la tertúlia de redacció, que serà totes i junts.
2: Mira, mira, escolta, escolta. Pucha, pucha. Todas en mi mente después. No, pero esta es Amaya, ¿no?
0: ¿Esta es Amaya o es Leire?
1: Esta es Leire.
2: No.
0: Es que no sé quién es de las dos.
2: A ver, pucha. Bueno, es que
0: esta es Leire.
2: En esta redacción.
0: Esta es Leire.
2: María Caballero ha desatado la guerra.
0: Sí, sí, sí. N'hi ha una guerra que después comentaré a la redacción. Este matí hi ha hagut molta tensió perquè durant el cap de setmana hi ha hagut missatges entre una i l'altra per xarxes socials, per stories, amb... Jo crec que
1: va
0: una,
1: començar ella, això és com...
0: Una
1: no,
0: guerra.
1: No, no, no, vas començar tu.
2: Però,
1: eso es como quan
2: però no anava per tu.
1: Els nostres, sí, nostres xiquets s'enfaden, no? Que barallen i deien, no, ha sigut Max, no? Que, pues jo sí, també. Ha sigut ella, començat ella.
2: Has entrat al roig...
0: Anem a fer una cosa. Estan ja preparats els nostres companys dels informatius per a fer el seu butlletí.
1: Vale.
0: Després, secció de xarxes socials i la guerra a la tertúlia de la redacció, així en tot per l'aire, en el primer programa. Una pauseta per a informatius i tornem.

0: Són les 8 de la vesprada. A Punt Ràdio. Notícies.
1: La Conselleria d'Educació ha donat avui les xifres de la tornada a les aules. 808.000 alumnes des d'infantil a batxillerat tornen dimecres a les classes amb vora 84.200. Així ho explicava la consellera Mari Carmen Ortí.
2: 3.338 milions d'euros fins a 2029. Tenim 385 docents més. Posarem en marxa el pla Més Mestre, que incorporarà 5.000 nous docents fins al curs 29-30. Este curs la ràtio mitjana se situa en 20,6 alumnes en infantil i primària, 24,1 en ESO i 28,6 en batxillerat.
1: Un curs que comença amb l'anunci d'una nova manifestació dels docents convocada per a dissabte i amb la vaga suspesa, però no desconvocada. En tot cas, el professorat rebrà este mes els 75 euros d'augment en la nòmina, als que se sumaran altres 75 en juny i 50 el curs que ve, per a completar l'increment de 200 euros pactats amb dos dels sindicats. Els sindicats majoritaris, per la seva banda, continuen insistint en que queda molt per negociar pel que fa a ràtios, plantilles, inclusió o el valencià. El portaveu de l'STPB, Marc Candela, parlava de quines són les urgències.
3: Urgent és recuperar les plantilles, urgent és baixar les ràtios per atendre millor el nostre alumnat, urgent és també dotar de millor plantilla d'atenció a la diversitat als centres educatius, urgent és tindre unes bones infraestructures. De fet, el pla edificant, el govern actual, l'únic que està fent és executar el que ja estava previst quan el Botànic.
1: També la universitat reprèn la normalitat. Vora 85.000 universitaris de la Comunitat Valenciana tornen a la rutina després de les vacances. Avui han obert les portes a la Universitat d'Alacant, la Miguel Hernández d'Elx, la Universitat Politècnica de València i la Jaume I de Castelló. La resta ho faran entre esta setmana i la que ve. I amb el curs universitari ja en marxa, cada vegada més famílies recorren a un crèdit per assumir les despeses universitàries. Més del 14% dels crèdits del consum ja es destinen a finançar estudis, una realitat que no afecta només la matrícula, que en el cas dels màster podria fregar els 4.000 euros. Però endeutar-se no és l'única alternativa. Les universitats ofereixen beques, ajudes i altres fórmules de suport. Diana Jareño, vicerectora d'Ocupació de la Universitat d'Alacant.
4: Desde el Centro de Apoyo al Estudiante tenemos lo que son la convocatoria de ayudas de emergencia para todos aquellos que no llegan, incluso habiendo sido beneficiarios de otro tipo de ayudas.
1: Pagar la matrícula és el primer escull, però per a molts estudiants el repte és poder assumir tot el cost d'estudiar durant un curs sencer. Els socialistes valencians han presentat les candidatures a les alcaldies en els municipis de més de 20.000 habitants. Pilar Bernabé a València, Trini Amorós a Alacant, Rafa Simó a Castelló i Héctor Díez a Elx són els cap de llista de les quatre principals ciutats de la comunitat. Pilar Bernabé, que és la delegada del govern, no ha avançat encara quan deixarà el càrrec per dedicar-se en exclusiva a la candidatura.
5: Mira, València és mi projecte personal i de vida. Jo pense estar com a delegada del govern tot el temps que puga continuar servint als valencians i a les valencianes.
1: Més assumptes. Avui s'ha fet públic el balanç de sinistralitat de l'estiu en les carreteres espanyoles. 240 persones han mort en accidents de trànsit des de l'1 de juliol fins al 31 d'agost. Són 10 víctimes mortals més que l'any passat en el mateix període. Fernando Grande-Marlaska és el ministre de l'Interior.
6: Cada dia d'este verano casi 4 personas han perdido la vida en nuestras carreteras. Estas cifras, sin duda alguna, suponen un aumento del 4% en el número de fallecidos respecto al mismo periodo del año anterior, 2025.
1: I avui s'ha fet públic el balanç de sinistralitat, com els diem. També s'ha fet públic el pla d'infraestructures i transports. Vicente Martínez Mus, el conseller, ha presentat avui la campanya de transport públic de la Generalitat, que ofereix 1.200.000 places diàries. Ha anunciat que en els pròxims 22 mesos s'incorporaran 22 trens nous a la xarxa de metro. D'altra banda, ha lamentat que les línies C2, C3 i C5 de Rodalia no estiguen totalment operatives i que els trens que s'incorporen no són nous, sinó reacondicionats.
7: Ara avui ens han contat que ens porten trens nous, però no és veritat, són trens recautxutats, trens refets, que passen de ser trens d'una dècada de l'any del segle XX a una altra dècada del segle XX. Però continuen sent vehicles del segle passat que no són dignes, i els del segle XXI se n'han anat a altres comunitats que han tingut preferència.
1: I esta nit, al GMSI, comencen les celebracions de la Mare de Déu de la Salut, unes celebracions que arriben 15 anys després de que la festivitat es proclamara Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. Un fet que impulsa en el seu moment el reconeixement a esta celebració centenària. D'ací, a poc més d'una hora, començarà la processó de les promeses, la primera de la trilogia festiva. Enguany s'avança 45 minuts l'horari habitual. I en els esports parlem de bàsquet, perquè Espanya s'ha classificat directament per als quarts de final del Mundial d'Alemanya després de guanyar en el tercer partit del grup al Japó per 59-79. 20 punts de diferència que, juntament amb la derrota de Mali contra Alemanya, ha permès a les de Miguel Méndez ser primeres de grup. Ara Espanya s'enfrontarà a Austràlia o al guanyador d'Itàlia-Xina, que està per jugar-se i que s'enfrontaran en els 700 de final eliminatòria que les espanyoles han quedat exemptes. D'una altra banda, en futbol, l'Elx tanca la quarta jornada de la Lliga en primera divisió enfrontant-se a la Reial Societat. Serà a les 9 i mitja de la nit en el Martínez Valero, en directe des de les 9 i 5 en el Punt a Punt. I la prèvia, d'ací a mitja hora, a les 8 i mitja en l'Esports a Punt. Els deixem ara en companyia de Tot per l'Aire.
0: A Punt Ràdio, notícies.

0: Estàs escoltant Tot per l'aire en Apunt Ràdio.
1: Continuem en Tot per l'aire, la recta final del programa d'este primer programa de la temporada, i Maria, és moment de enlairar-nos i les xarxes socials amb la nostra companya Sofia García.
0: És moment de fer scroll amb Sofia García.

0: ¿Qué pasa, bandidos? Buena vesprada.
1: Sofía García, que abans estaves amb nosaltres, però no t'havien presentat com toca. Conta'ns un poc, de què ens parlaràs en la teua secció i què portes avui?
0: Bueno, pues en la meva secció parlem de les xarxes socials, que està passant en les xarxes, però avui farem un repàs de l'estiu, del que ha corregut a l'estiu a les xarxes socials. Jo vull preguntar a Maria Caballero, sí, perquè estic molt preocupada.
2: Què passa?
0: Perquè han caigut els influenciadors.
2: És de veres?
0: Com estàs com influenciadora que ets? Que puja fotos abraçant arbres...
2: És que Sofia se burla de mi, Dani, perquè jo ho intente, ser influencer, però no arriba.
0: El influencer
2: és Dani Meroño.
1: Puc dir una cosa?
2: Quants seguidors tens tu?
1: Jo 74.000, i 48.000, no sé quants, però, i 10.000 a TikTok. Però fa molt de temps, abans
2: que
1: jo entrar a TikTok, va entrar ella...
2: Lo que pasa es que se me ha olvidat borrar tot el que...
0: Ah, pues yo voy por
2: el que vas pujar, però ja farà... Què farà? 8 anys.
1: A lo millor, 8 anys.
2: Sí.
1: Són les 8 i 8 coses. Vinga, que és que després tenim tertúlia, redacció i moltes més coses.
2: Que estava dient Sofia que ara...
1: Caiguda dels influencers.
0: Sí. Els influenciadors diuen que ha caigut, però això no és molt de veres perquè continuen amb molts de seguidors, però han caigut pel fet de tres coses. La publicitat en primer lloc, perquè ara molts influenciadors, el seu feed, que és el seu post, ja és tot publicitat. I a més, han hagut algunes baralles a les xarxes perquè l'opinió d'aquests influenciadors ha afectat a les marques que patrocinen, com és el cas de El Chocas, que va fer estos comentaris.
3: También tengo dinero para enterrarte. Sí, efectivamente. He ganado más en una promo de Burger King que tus padres en 20 años trabajando. Venga, sí. Sí, cerdito. Tengo entrada, sí.
1: És un crack, eh? Jo he treballat amb el... Jo he treballat amb El Chocas.
2: Sí.
1: Jo he fet el partidazo de youtubers. No és aixina. És un personatge que té. Ell no és aixina. En persona és un tio normal i corrent. Però jo crec que és un personatge que ell s'ha fet per a tractar de ser influencer. Però sí que és de veres que són desafortunades, no?, les declaracions.
0: Bueno, desafortunades. Sí que s'ha carregat una campanya i afecta també a la marca que va ser el Burger King.
1: I la seua burger era la que estava més bona de totes, Això és de veres,
0: Bé, altra de les coses que ha passat és que ja els influenciadors estan perdent la proximitat amb el seu públic. Abans nosaltres seguíem a certes persones perquè ens veiem reflexat, però és de veres que pues, a poc a poc s'estan carregant aquestes coses. Pues ja els viatges, els restaurants als que van, els hotels, la vida que porten, pues s'estan allunyant de la realitat de molts de nosaltres. A més, s'han afegit les queixes a aquestes vides que porten, com Fabiana Sevillano.
4: Yo estoy fluyendo porque la gente ha tenido 3 meses de verano, como todos los años, pero yo tengo un mes. Entonces yo en este mes me estoy desconociendo. La gente se pensaba que cuando yo acabara la pelea iba a estar entrenando a muerte, iba a estar siguiendo la vida que tenía antes. Cariño, perro encerrado se vuelve más bravo. Estoy peor.
0: Fabiana Sevillano en este vídeo es queixava de que s'havia estat preparant per a la velada de l'any d'Ibai i que no havia tingut vacances.
1: Que va perdre el seu combat.
0: Pues mira.
1: El primer que va entrar amb molta aura, però li van donar una tocata.
2: Claro.
0: Que diu que la gent normal té 3 mesos de vacances, jo he tingut 4.
2: Però no, perquè tu no eres normal. També n'hi ha que dir-ho.
0: Bueno, pues a raíz de este vídeo va tindre una caiguda de 9.000 seguidors en 14 dies. Bueno,
2: només 9.000, per este vídeo?
1: Però a veure, tampoc 9.000 ha dit no són tants, no? 9.000?
0: No, però jo crec que no.
2: Jo tinc que anar a ser 3 voltes per a plegar els 9.000 seguidors.
0: Però perquè eres tu, però...
1: Jo tinc caigudes de... Quan perd el València tinc caigudes de...
2: Sí.
1: De molts seguidors, sí.
0: I quan parles del Llevant també, segur.
1: També, sí, no, del Llevant. No, però tinc molts llevantinistes últimament. Sí que és de veres que jo vaig tindre molts seguidors, però per a insultar-me, quan lo de Vinícius i el València. Molts brasilers...
2: Sí.
1: Sí, em seguien per a insultar-me.
2: Només per a insultar-me.
1: Encara estic per ahí,
2: Encara, I encara t'insulten
1: quan...
2: o no?
1: Sí, de tant en quant, o no se'n recorden
0: bueno,
1: que estan
0: per
1: ahí.
0: Bueno, però són seguidors, es mantenen,
1: sí,
0: no?
1: Sí, estan
0: o
1: per
0: ahí. O sigui, que la caiguda dels influenciadors, si continuem veient-los, pues realment no és caiguda.
1: Però molts tenen bots també, no? I compren
0: sí, suposo
1: i tal.
0: Que també. Una altra qüestió és la meritocràcia dels influenciadors, perquè durant la velada de l'any d'Ibai, els influenciadors Marta Díaz i Alfa Sniper van presentar a la seva germana Laura, que acabava de complir la majoria d'edat, a les xarxes, i moltes persones el van interpretar com una espècie d'unboxing d'un influenciador. És de veres, perquè aquesta xica no la coneixia ningú, la van presentar a la velada i de sobte va tindre més de 200.000 seguidors en dos dies.
1: I no té gràcia, aquesta xica. S'assembla molt a la seva germana, però no té gràcia com Marta Díaz. I a més, també he de dir-te una cosa. A mi em recordava molt quan Julio José Iglesias va donar a conèixer la seva nòvia, que va destapar-la. No, no te'n recordes?
2: Uf,
1: va ser
2: horrible.
1: Molt paregut, perquè va quitar-se...
2: Pues era com si fora, era com si fora un concessionari
1: un
2: de cotxes, no?
1: Era un fotocall no sé. I Julio José Iglesias, el fill de Julio Iglesias,
0: va
1: destapar la seva nòvia, però va presentar-la en públic.
2: Però ella portava com un llençol per damunt, no? Com si fora un regal, i va dir, esta és la meva nòvia, va llevar el llençol, una cosa raríssima, eh?
1: Espectacular.
0: Bé, pues l'altra qüestió també va ser les opinions, que jo crec que esto no ha sigut ha passat sempre, què opinen sobre certes coses i no són conscients de tots els seguidors que tenen. Com van ser les paraules de Carlos García, molt conegut com Carlillo, sobre l'eclipsi.
5: La vergüenza que la información real de lo que está ocurriendo en España con el eclipse o la tenga que dar una cuenta que se llame Carlillo el Nervio. Vamos a ver, chicos, estamos viviendo una crisis en España. Está todo el mundo súper enfadado. Hay problemas por todos lados. Estamos viviendo una cortina de humo y todo el mundo está cayendo. ¿A quién mierda le importa el eclipse? A nadie. Entonces, los de arriba han dicho, oye, ¿qué os parece si estamos una semanita, en vez de hablar de tantos problemas, pues vamos a hablar de un eclipse de mierda y de gafas de mierda que vamos a regalaros, y también vamos a hablar un poquito los días siguientes de todos los daños que va a tener la gente por mirar directamente al ojo? Y todo el mundo ha dicho, pues me parece que te cagas, si estamos una semanita tranquilos.
0: Molts dels seus seguidors van queixar perquè...
2: Però també és de veres una cosa, que això té com doble fil, no? Perquè per una banda sí que estem exigint, entre cometes, que els influenciadors siguin naturals, que mostren el seu dia a dia, però per altra banda també castiguem que opinen el que nosaltres no volem que opinen.
0: No, però la gent es queixava perquè ell ha estat un mes al Mundial de Futbol i durant el Mundial de Futbol no l'ha preocupat.
1: No hi ha res.
0: Mai l'actualitat, ni els problemes d'Espanya, ni mai ha pujat un vídeo denunciant els problemes que té la gent ara, però
2: en
0: l'eclipsi sí.
1: Espereu, perquè diu la meua sogra...
2: Ui, mare, és ma mare.
1: Ha dit, ¿y cuánta razón tuvo?
2: ¿El qué?
1: Dienta eso. L'influencer. És que ta mare està escoltant.
2: Sí, sí.
1: La meua també, però la teua està en directe comentant.
2: Molta gent, hemos estat...
1: Pel chat de la família.
2: Molta gent mos està escoltant esta vesprada. Jo estic molt orgullosa de tots. Un beset.
1: Més cosetes, espera ahí.
0: Acabem.
1: Vinga, acabem. Deixem
0: ja els influenciadors.
2: Vale.
0: Perquè si t'han caigut seguidors, Maria, jo no sé si t'han caigut seguidors.
2: Saps què pots
1: fer? A mi sí m'han caigut.
2: No es nota.
0: Sabeu què pots fer?
2: Què?
0: Que vosaltres heu fet aquest estiu segur.
1: Vinga.
0: Farmechar Aura.
2: Wow.
0: Six seven. Le dediquem esta secció a Máximo Meroño. Sí,
2: és el que millor farmecha Aura, Máximo. Sí. Però pots explicar realment què és farmechar Aura?
0: Expliquem farmechar Aura per a la gent major com Maria Caballero. Farmechar ve dels videojocs i significa fer coses repetidament per aconseguir punts.
2: Vale.
0: Afegit a l'aura, que en el llenguatge de les arts és carisma, presència i actitud que transmet una persona. Per tant, farmechar aura és fer coses que et donen punts imaginaris de carisma, però és que el més fort és que s'han fet batalles d'aura que han eixit al carrer.
2: Home,
0: la gent s'està tornant boja.
2: A València, anava a buscar-ho, però a València jo crec que va ser el dissabte.
1: I a Castelló també.
2: En la plaça de l'Ajuntament, però bueno, n'hi havia gent, a veure, no com el dia de la final del Mundial, però n'hi havia moltíssima gent només per a farmechar aura,
0: Sí, la gent, i de munt, es tapen la cara. Es posen coses en la cara per a que no les vegin.
1: Jo no sé si farmecharem aura o no, però crec que és el moment, ara sí...
2: De què?
1: D'obrir la tertúlia de redacció.
2: Uah.
1: I d'obrir Ixemelo... de Team Leire o Team Amaya Montero.

0: Estem en la tertúlia de redacció, ara entrarà també Sílvia a labor per a comentar, però primer, està Carles també per ahí, crec, no, Tono? Està per ahí Carles. Carles, què tal, com estàs?
1: Dani, però pues així estic.
0: Ui, l'autobús. Ja està,
2: estàs cansat, ja
3: està.
2: Està
3: hasta la fava.
1: No, estic entretingut, estic entretingut. Sobretot ara que l'autobús està ple de gent, absolutament ple
3: de gent.
1: Però
3: on vas?
1: Estic ara en estos moments... Ai, espera, a prop de les Torres de Serrans.
0: Ah,
1: estic a dirigir-me al barri de Torrefiel, que serà l'última parada, que sé on tinc el cotxe de producció, esperant-me, ja per a baixar-me, que crec que porte unes quasi 4 hores pegant voltetes per València en l'autobús.
3: Quant de temps tarda l'autobús de la línia 6 des de que tu l'has agarrat en Torrefiel fins que torna a Torrefiel? Una hora?
1: Unes 2 hores.
3: 2 hores?
1: Unes 2 hores,
3: ah,
1: sí.
3: Pues fa recorregut,
1: perquè jo l'he agafat a les 4:30 i hem tornat a les 6:20.
0: Molt bé. Estem ja a la tertúlia de redacció. Hem de preguntar-te per què eres del Team Laura... Team Leire, perdó.
4: Laura
0: ja. Laura, Team Leire i team Amaya. No pots ser dels dos, Carles. Has de triar.
1: Ja, he de triar, no? A quin quieres más, a papá o a mamá.
3: Correcte.
1: Bueno, pues mira, te vaig a dir que soc més de Team Leire.
4: Olé!
3: No!
1: Sí.
4: Bé, Carles, bé.
1: M'agrada molt més la manera de cantar que té Leire.
4: Mira,
1: i després les cançons que ha tret l'oreja de Van Gogh a partir de Leire Martínez m'han agradat molt més. Però he de dir que, com he dit abans, jo vaig al concert de l'oreja de Van Gogh de Barcelona perquè tinc moltíssimes ganes d'escoltar a la banda, d'escoltar-la en directe i de corejar i cantar tots els grans èxits que mos han acompanyat al llarg dels últims anys.
0: I amb qui...
1: Siguen de qui siguen,
0: amb qui vas al concert?
3: A ti que t'importa?
1: Pues, vaig a una persona molt especial.
0: Ah, sí?
1: Daniel Meroño. Oh. I hasta ahí puedo leer que dia Mayra Gómez Kem.
0: Carles, vols quedar-te a la tertúlia o
3: no,
0: ja
3: estem... Pobre, no? Deixa-ho.

0: superada.
1: Èxit.
0: Gràcies, Carles. Bona tornada. I substitució, perquè se'n va Carles. I entra Sílvia a la bord. Sílvia, què tal, com estàs?
2: Molt bona vesprada, molt bé, molt bé. I encantada d'estar així amb vosaltres.
1: Sílvia, tenia por, bueno, tenia por no, li donava vergonya parlar, però és que té una veu molt bonica per a parlar en la ràdio, no?
0: És que ja ha fet
1: no?
0: el sumari i diu, no, jo ja
1: tinc prou. No, la pobra ha fet més quilòmetres, ui, pa dalt, pa baix del corredor, buscant a tot el món, però tens una veu molt bonica.
2: Pues moltes gràcies.
1: Clar que sí. Tenia
2: és que feia temps que no locutava, no parlava. Per això era jo també. Entres.
1: Clar que entres. Així som una gran família, per a lo bo i per a lo roïn. Aixina que...
0: I ara arriba lo roïn. A veure, Team Leire o Team Amaya Montero?
2: Amaya Montero.
1: Gràcies, Sílvia.
2: Va ser la primera. És la que nosaltres vam conèixer. Es van criar un poquet en ella. I no hi ha color.
1: Amaya va ser la que li va donar nom a l'oreja de Van Gogh, vull dir.
2: Olé, molt ben
3: explicat. I Leire la va mantindre. Però no. Pots contar el que ha passat a les xarxes d'este
0: podcast? Este cap de setmana, primer...
3: Maria es va picar?
0: No, primer hi hagué un concert, crec que a Castelló era?
3: No.
0: A Castelló de Leire.
1: No ho estàs contant bé.
0: A veure.
1: Amaya, l'oreja de Van Gogh, va fer ja des de fa més d'un any dos concerts, no?
0: Sí.
1: Va obrir dades de el 5 i el 6 de
0: va
1: setembre.
0: Va fer el seu tour.
1: Vale. I després, Leire, que és una envidiosa... Va contraprogramar. I va dir, pues si Amaya està al Roig Arena, jo me'n vaig a Castelló. Això és el que ha passat.
3: Va estar a l'Arena també.
0: Vaig a contar el que va passar. I la nostra companya Sofia va anar a Castelló i va pinxar a xarxes socials un story que ficava... Qui és Amaya?
1: Clar.
0: Però és que després, al dia següent... La nostra companya i directora i copresentadora, Maria Caballero, va anar al Roig Arena i va ficar qui és Leire?
1: L'autèntica reina del pop, Amaya. És aixina.
0: Què fem?
3: Que és molt picada, ja està.
0: Però per què penses que Leire és l'alma mater?
3: Ah, no, a mi m'agrada Leire. Però perquè per edat també, això ho hem parlat, que per edat a mi em toca Leire.
0: S'ha portat malament l'oreja amb Leire?
1: Sí. A veure, anem a veure. Ara, sí. Fora de... Sí que és de veure, jo crec que l'oreja de Van Gogh se va portar mal en Leire, que jo, ojo, i no és que estiga replegant cable, però que Leire jo considere que és una molt bona cantant, que té vocalment... És una gran artista, però si tu me dius qui és l'oreja de Van Gogh, per a mi l'oreja de Van Gogh és Amaya. Encara que haig d'estar menys temps que Leire, perquè si avui en dia estem parlant d'aquest debat entre Amaya o Leire, diu més d'Amaya que de Leire. Vull dir, Leire no ha sigut capaç, per els 17 anys que ha estat en l'oreja de Van Gogh, no ha sigut capaç de que ens oblidem d'Amaya. Això és aixina.
3: Bueno, perquè Amaya ha estat sempre, però Leire ha mantès l'oreja de Van Gogh. Si no hagués estat per Leire, Amaya no hauria pogut tornar al grup.
0: Sí que és de veres que Leire també ha tret amb l'oreja de Van Gogh moltes cançons xules que ara les canta Amaya. Però sí. No és el mateix per a tu, no? O les canta pitjor.
3: Les canta pitjor.
0: Sí.
3: Home, l'últim vals, perdona. Bueno, no sé, vosaltres estiguereu al concert,
0: sí.
3: Com va cantar?
0: A mi em va sorprendre perquè jo pensava que Amaya Montero estava ja molt cascada, és la veritat, veient els vídeos de TikTok, però després em va sorprendre per a bé.
1: Sí.
0: I va estar prou
1: sí.
0: bé.
1: Sí que és de veres que li falta, a lo millor és perquè és més major, no? Però entre una cançó i una altra se tirava com 3 o 4 minutets de silenci, sí. Que era com, ara què passa, no? No té ritme el concert de Amaya, però, bueno, això no lleva de que va ser un superconcert i que estem encantats en la reina del pop.
3: Sí, sí, jo també.
0: Sí, la veritat és que està el debat molt calent, està molt, molt calent, però més calent està la jornada de Lliga, i per això avui tenim punt a punt i està així amb nosaltres el nostre company amic Salva Folgado. Salva, què tal, com estàs?
4: Què tal? Esteu d'estrena, bandido.
0: Estrena. Sí, sí.
1: Estem parlant, Salva, si eres més del team Amaya o del team Leire de l'oreja de Van Gogh.
4: És que jo me vaig perdre, jo a Leire pràcticament no l'escoltava.
1: Molt bé, clar, no,
4: no
1: sí,
3: però perquè esteu machos.
4: Però el que corre és que a la Amaya actual tampoc.
3: Ala,
4: no. Sé que he vist algun vídeo on, no estava ella
1: però
4: massa,
1: no, que el dissabte,
4: massa centrada, però...
1: El dissabte la veiem en directe i molt bé, molt bé.
4: És que va ser una companya que va estar en el concert i que ahir me va dir que va estar bé.
1: Sí, superbé.
4: Però com que també...

0: Tota la informació que tenia era que no.
1: Me va cridar l'atenció, però és cert, no he d'enganyar-vos, que fa uns anys, demà ja, 100%. Però actualment no l'escolté.
2: Salva, avui estarà bé el punt a punt?
0: Home, jo crec que el punt a punt estarà bé, el que no sé si estarà bé és l'Elche, Dani, saps? Perquè al final, jo este matí venia pensant-ho, i ja és cert, ja Ramon Bori en el carrer, perquè així Corberà no està funcionant, com ho saps de sobre, però és que l'Elche, Martín Anselmi, tampoc ha arrencat amb bon peu. La diferència és que Anselmi és un tècnic nou i entenc que l'Elche donarà pues, el mínim de 10 partits. Però Anselmi i l'Elche no ha començat bé. Per tant, si no comença bé, pues, igual d'ací unes jornades, la travessa és... Quin tècnic serà abans acomiadat, si Corberà en el València o Martín Anselmi en l'Elx? I pues, tant de bo s'equivoquem, funciona Anselmi i funciona Corberà, però és cert que el tècnic de l'Elx tampoc ha començat bé i ho és a la juga perquè ha obtingut la primera victòria al Martín de Valero.
2: I després del punt a punt està el 90 minuts.
0: Enganxem directament, tancarem el punt a punt 11 i mitja i a partir d'ahir ja cridant a la porta perquè no s'aguanta, ja saps que no s'aguanta, estarà Manolo per a començar el 90 minuts.
2: Salva, i pots preguntar-li, per favor, a Manolo, Team Leire o Team Amaya?
0: Jo crec que Manolo... Manolo, el seu horitzó musical... Si m'escolta, mira, ja estic el policia de la música. El seu horitzó musical és Revolver.
2: És verdad.
0: De veritat. Ahí ja no el traus.
2: Carlos Goñi, sí.
3: Revolver. Maná, li pot agradar?
2: No. Que va. A quina hora comenceu?
0: Comencem ara el punt a punt a les 9 i 5, el partit arrenca 9 i mitja, i ja de tiro fins a les 12 i mitja de la nit.
3: Es porta a sopar?
0: No, saps què passa? Jo sopo en casa. Estic acostumat.
3: I sopes a la una del matí?
0: Una i vint, una i mitja. Sí, perquè entre arriba, parque el cotxe i tot el rotllo, una i mitja. Estic acostumat, eh?
2: Salva, t'hem descansar
0: a mitja hora. A Manolo de Amaya i Leire, igual.
3: Pregunta-li,
2: a veure què passa.
0: Però una pedra, segur.
2: Gràcies, Salva.
3: Gràcies, Salva.
2: Estem arribant a la fi del programa. Sílvia, no sé si vols afegir alguna coseta més del Team Amaya o Team Leire.
4: No, ho tinc clar.
5: Puc dir jo una cosa?
2: Vinga.
5: A xarxes ha guanyat Leire.
2: Ha guanyat Leire?
4: En serio?
5: Però per golejada.
3: Espera, un moment.
2: Això no la pregunta.
4: No, Maria, no te ho cregues. Qui porta les xarxes?
2: Teniu 3 minuts per a parlar de xarxes. A veure. Maria.
3: No, home, que si ha guanyat Leire és perquè Sofia porta les xarxes.
4: Claro.
3: Que haurà manyat el concurs o la votació o l'enquesta, el que has fet, estic segura.
2: I
5: una
2: comentaris...
5: persona ha posat, qui és Amaya?
2: Que sigo jo. I comentaris a xarxes. A mi m'han arribat comentaris que els ha agradat molt el programa, que sí que és de veres, que els ha sorprès molt el tema del matrimoni, que per favor estiga també Carles a l'estudi i moltes més coses que ens han arribat a xarxes socials. Jo espero que la gent s'anime a deixar comentaris i també avancem que tindrem un telèfon que ho hem comentat abans, Maria,
3: sí,
2: per a que la gent participe.
3: Home, la gent, realment el que volem del programa és que la gent senta, no? Este programa, el Tot per l'Aire, com part de la seva vida i per això tenim el nostre WhatsApp, que és el 639-324-136.
2: Vinga.
3: 639-324-136. La gent, durant tot el programa, bueno, durant tot el
2: però
3: dia.
2: Però esteu mirant el telèfon, perquè
4: sí.
2: El millor està per ahí. Ah,
4: sí,
2: ahí.
4: Vale. El tenim. I volem que traga fum i se telèfon.
2: Sí, traga fum. Jo estic completament
5: segur. Han cridat per demanar matrimoni.
3: Claro. Mos poden deixar suggerències per a fer en el programa. Si n'hi ha algú que tingui alguna història curiosa que vulgui compartir amb nosaltres, que vinga, no? Està convidat, que vinga. Que vinga al programa i que conti la seva història.
2: Hem d'anar-nos en... Gràcies, Maria Caballero. Ha sigut un plaer tornar a fer ràdio amb tu.
3: La veritat és que sí, eh?
2: Ara se vegem a casa. Se n'anem xus.
3: Se m'ha passat superràpid, eh?
2: També,
3: les 3 hores i mitja de directe.
2: Gràcies també, Sofia.
5: A vosaltres.
2: Gràcies, Sílvia.
4: Gràcies a vosaltres.
2: Gràcies, Tono. Està bé, no? Al comandament
5: gran tècnic. Tono.
2: I gràcies a tota la gent que ha estat a l'altre costat escoltant-nos en este primer programa de la temporada de Tot per l'Aire, també a Carles Navarro, que ha estat pegant voltetes damunt del bus de la línia 6. Si vegeu pegatines o també l'autobús, fer una foto per a xarxes socials. Nosaltres anem, es deixem ara amb esports, primer amb Dani Hermosilla, amb Esports a Punt, i després amb el punt a punt, el Salva Folgado i tota la tropa per a tractar de deixar bons resultats als valencians, en este cas per a l'Elx. Ha sigut un plaer. S'escoltem demà, a això de les 5 de la vesprada. Adeu.
6: La vesprada és tot per l'aire. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
7: Hola, com esteu? Avui comencem una nova aventura, un nou Esports a Punt.
8: Esports a Punt, amb Dani Hermosilla.
7: Una nova aventura, o una de vella, però amb les novetats que suposen primer l'hora, les 8 i mitja, i després la durada 30 minuts. L'objectiu el mateix, fer-nos ressò del que passa al nostre esport. Equips, esportistes, clubs, lligues, competicions i tots els, i les protagonistes, bé. Som nous en l'hora, però coneguts en els continguts. Entrem en matèria. De seguida estarem a Elx, que avui juga a casa contra la Reial Societat per a tancar la jornada. Serà a les 9 i mitja, però també viatgem a Alemanya, on acaba d'arribar el Villarreal, que debuta en la Champions, debutarà en la Champions contra el Dortmund, amb l'angoixa de no haver guanyat en la Lliga. I l'expedició del Villarreal acaba d'arribar a Alemanya, el que ha obligat, entre altres coses, a retardar la roda de premsa d'Iñigo Pérez. I ja tenim a Xavi Robert. Hola, Xavi, bona vesprada.
9: Hola, Dani, bona vesprada. Sí, efectivament, farà voltant de 20 minuts que ha aterrat l'expedició del Villarreal ací a Dortmund per un retras que hi ha hagut en l'eixida i per organitzar el trànsit aeri en l'aeroport de Dortmund, amb la qual cosa, tot fa, a aquestes hores ja hauria d'haver acabat la roda de premsa d'Iñigo Pérez i de Santi Comesaña, que seran els protagonistes en la prèvia del partit, però encara no ha començat. De fet, està tot el Villarreal, la plantilla i també tots els que acompanyem a l'expedició de camí cap a l'Iduna Park per tal d'escoltar les paraules d'Iñigo Pérez i de Santi Comesaña. Recordem que la plantilla no s'entrenarà en el camp, sí, que ho ha fet este matí a la ciutat esportiva a Villarreal. No han estat a Foix ni tampoc a Carlos Romero, per tant Iñigo Pérez ha desplaçat els 22 homes disponibles per a jugar demà contra un Borussia de Dortmund que està invicte en la seva lliga, que està molt enratxat, marcant molts gols, ha remuntat al Hoffenheim, per exemple, en l'última jornada, guanyant 2-3, i un Villarreal que, com tu bé dius, té aquesta espina clavada de que no haver aconseguit la victòria en l'inici lliguer i que a més es planteja esta nova aventura champion de superar, no, el mal paper i la que va ser la Champions passada, perdent contra el Borussia de Dortmund 4-0. Sí. Però además preveuen rotacions i una de les principals pot estar en la porteria en Gulagsi.
7: Xavi, que et deixem, sabem que t'estàs desplaçant en aquests moments, tenim problemes amb la cobertura, precisament anàvem a preguntar sobre aquesta novetat, la possibilitat de que entre Peter Gulaski a la porteria després de tots els, diríem, de totes les crítiques rebudes per Luis Junior. Bé, serà qüestió, demà parlarem, però ara, de moment, en principi, l'hora de la roda de premsa d'Iñigo Pérez està prevista per a d'ací 20 minuts, com a mínim, no? Sí, sembla que hem perdut aquesta connexió amb Dortmund. Acaba d'arribar el Villarreal, estan desplaçant-se cap a l'estadi on està previst que comenci la roda de premsa amb retard d'Iñigo Pérez. Bé, canviem de assumpte. El capítol a part de que no és la Champions és el del València. Ahir amb qui al limbre de la llotja i un Barça que amb la impressió de no forçar la màquina va golejar el València al Mestalla, que tot i la protesta de la Curva Nord i algunes esporàdiques per l'estadi, mira la situació esportiva, institucional i social del club amb resignació.
10: Lo que han fet en esta institució.
11: El patró l'han de canviar, sí o sí.
12: Això és insoportable, ja.
7: Protestes en la eixida del, bueno, en el final del partit, en l'avinguda de Suècia, a la eixida del Mestalla, de tota l'afició que va assistir al partit, i també ixe descontent lògic de l'afició amb tot el que està passant ja des de fa molt temps. La pregunta és com es soluciona, perquè podríem dir que a parts iguals el canvi de propietat, el canvi d'entrenador i una reestructuració radical de la plantilla serien algunes de les que a mi personalment se me poden ocórrer. Però a curt termini cap ni una és possible. Només, en tot cas, la figura de Carlos Corberán, de l'entrenador, sempre la part més fluixa, més feble de tot este món del futbol, i sembla una possible solució d'urgència. Els companys de COPE parlaven d'un ultimàtum de tres partits per a Corberan, per al de Cheste, fins a la parada de seleccions. Nosaltres no tenim constància d'aquesta situació en concret, però sí sabem que el que és després de l'equip i del club no convida a l'optimisme. Ni canvis pròxims, ni esperança de millora. Divendres, a més, espera el Sevilla i dimarts visita a l'Alavés de Quique i de Oltra, un tàndem que respira valencianisme, però com molts, lluny de Mestalla. Per cert, que la Liga ha elegit a Quique com a entrenador del mes d'agost de la Lliga. José Navas m'acompanya en esta aventura en la realització tècnica del programa. Al micro, Dani Hermosilla. Fem una xicoteta pausa i se n'anem ja al Martínez Valero.
8: Estàs escoltant Esports a Punt.
7: Són les 8 i 35 de la vesprada. Una de les primeres conseqüències del canvi d'horari és que tindrem més esport en directe. A ells, al Martínez Valero, ja tenim con dia el nostre company Raúl Pina, que us portarà el partit entre l'Elx i la Reial Societat, que començarà en poc menys d'una hora i que podreu seguir així, en directe, en el Punt a Punt. Raúl Pina, bona vesprada.
12: Hola, què tal, Dani? Molt bona vesprada des de l'estadi Martínez Valero.
7: Bueno, tenim el que ja tenim és 11 del Martín Anselmi i amb alguna que altra novetat, no?
12: Sí, amb més d'una, Dani, en eixa formació fins i tot, variació en l'esquema tàctic, no? Una modificació fins ara, o fins a este moment havia actuat i havia jugat l'Elx amb una única referència, exceptuant el partit contra el Racing de Santander en el tram final, on ja anaves a la desesperada i l'Elx va utilitzar a dos referències per a tratar d'equilibrar el partit i empatar-lo. Finalment no va ser així. Així que la formació titular de l'Elx avui la contem i la diem també de manera esquemàtica, no? Amb Ditura en porteria, en zona defensiva van estar Bubba Chust i Pedro Vigas. Aixos tres centrals són inamovibles. Reconec que ja no està Affengruber. Perfil de Perate de Morente. Costat esquerre per a Germán Valera. El mig camp, Javi Morcillo, en Gonzalo Villar i Facu Bonanot. És a dir, tres per dins i dos referències en atac. Ferniño i Eze Ponce. Per tant, el míster Martín Anselmi modifica el seu esquema en la part ofensiva perquè li va donar bons resultats en la reacció contra el Racing de Santander i juga amb dos puntes. Per la seva banda, el conjunt Txurdin, la Real Societat que forma amb Marrano en porteria, no està Àlex Remiro, avui no és titular, Aramburu, Zubeldia, amb Sarr, que debuta la Real Societat, i Sergio López en zona defensiva, Carlos Soler, el valencià, juntament amb Jangel Herrera, en la zona de la parcel·la ampla, 3 puntes a Mochien, Suchich i Gonzalo Guedes, altre ex-valencià del Villarreal. En punta, el gran referent d'aquest equip, Mikel Oyarzabal.
7: Sí, Raúl, segons la circumstància, dos estadístiques molt negatives, una per a cada equip. La Real Societat, que crec que no guanya en Lliga des del mes de febrer, si no m'equivoque, i un Elx que només ha fet, com el València, un gol en la Lliga.
12: En el cas de la Real Societat, cal recordar que, efectivament, en este inici de Lliga, en els dos primers, en els primers partits, va ser derrota contra el Betis i contra el Madrid, però sí que ha guanyat 2-1 contra l'Espanyol, i l'últim partit en casa, és la jornada 6, l'últim partit en casa, que va jugar dijous, que avança pel tema de competicions europees i tal, va empatar a 0 contra el Real Betis, però sí que és cert que ha guanyat ja esta mateixa temporada, i qui no ha guanyat des de fa ja un punt de temporades és l'Elx a la Real Societat, perquè així en casa el Martínez Valero no li guanya des del 20 d'abril del 2015, que va guanyar per 1-0 amb gol de Jonatas de Jesús, que després va anar a la Real Societat, el davanter que era el referent d'aquell equip de Fran Escrivá i de Josep Alcácer en la cap davantera. I a més, Dani, hi ha una dada, una efemèride, no? Demà, l'estadi Martínez Valero, demà 8 de setembre, és l'aniversari d'aquest estadi. Arriba als 50 anys. 50 anys complit l'estadi Martínez Valero, després d'haver jugat moltes temporades en l'antic i el vell Altavix. Este estadi, el Martínez Valero, va inaugurar fa 50 anys, demà farà 50 anys, en un partit contra la selecció de Mèxic, en què va acabar el partit 3-3 i que va ser la seva estrena, la seva nova casa, en gol de Finaroli, que va ser el primer que va estrenar una porteria en el Martínez Valero.
7: Bueno, esperem que avui recuperen els gols i que celebre...
12: Que guanyi el primer partit, efectivament, que la zona baixa.
7: Això t'anava a dir. Bé, aprofitem que estem amb tu, parlem del Club Deportiu Oldense. Ahir es van sorprendre la destitució de Claudio Barragán, una destitució que ha caigut com una bomba entre la afició.
13: Ha caído como una bomba en Elda. Era un entrenador que se va muy bien con los jugadores.
14: Está haciendo un trabajo con lo que tiene el hombre, no puede hacer más.
15: A veces no entiendo el fútbol porque es un hombre que le ha vuelto a subir.
16: Y lo que ha hecho el club ahora, para mí, yo veo una falta de respeto.
17: Mejor entrenador que el que tenía el Deportivo no lo va a encontrar.
7: La afició té clara. És de veres que l'equip no havia guanyat encara, però també que la plantilla no s'havia tancat fins a última hora, que el calendari tampoc no era fàcil, visita Almeria i Leganés, a casa contra el Cádiz i dissabte passat contra un gallet com el Mallorca. Lleva de la derrota Almeria al 3-0, la resta, Raúl, bona imatge, o relativa bona imatge, no?
12: Sí, exceptuant d'aquest primer partit que va rebre una tocata, perquè jo crec que un dels grans candidats a l'ascens com és l'Almeria, hi ha una diferència estratosfèrica entre el pressupost del Club Deportiu Oldense i el de l'Almeria. Crec que va competir bé contra el Cádiz, va empatar, derrota en la jornada anterior a la del jugar contra el Mallorca in extremis, pràcticament sobre la botzina contra el Leganés a Butarque, i l'altre dia empatació contra el Mallorca. I aquests quatre equips, aquests quatre rivals, Dani, són equips... en segona n'hi ha 10-12 equips que són candidats a l'ascens. L'Eldense no és d'aixòs 10-12 equips. Està competint contra un Mallorca que l'altra temporada, l'anterior, estava en primera divisió, amb jugadors com Sergi Darder, és a dir, pressupostos que no és que es dupliquen ni es tripliquen, és que pràcticament són 10 vegades el teu pressupost. Jo, la veritat, no comprenc aquesta situació. Es parla d'un canvi de propietat, però tampoc és normal, Dani, que abans del canvi de propietat tu, quan no la tens tancada, canvies d'entrenador. Són dos punts en unes primeres jornades en què no s'entén, no, la veritat. Jo estic amb aquest pensament, no? I amb aquesta idea de la afició. Quan Claudio primer et salva el filial, després arriba per la destitució de Cabello amb el canvi de propietat i t'impulsa i et retorna al futbol professional. És absolutament incomprensible.
7: I sobretot en quatre jornades amb una bona imatge, i el que era més important és que era un home molt volgut per tota l'afició. Van veure les festes o la festa de celebració de l'ascens i també de la plantilla, i és el que dic, vull dir, estava millorant la imatge. Per últim, ja comencen a sonar, lògicament, possibles substituts. De moment, el segon de Claudio, Josep Ferrando, que és que s'hi encarrega de l'equip, però no es queixen. Alguns com Sergio Pellicer, ex del Màlaga, i Asier Garitano, de sobres conegut, no?
12: Sí, estaven l'altre dia en l'estadi, en el nou Pepi Gomà, però jo crec que també això és habitual, no? Que entrenadors que no tenen equip vagin per diferents camps, mirant futbol de segona, de primera divisió, perquè estan ahí en la graella, i lògicament poden oferir-se en qualsevol moment al Deportivo Eldense per a dir que coneixen l'equip, que l'han vist jugar i poder ser futurs entrenadors del Club Deportivo Eldense, no? Jo vull veure primer si efectivament es confirma i ratifica aquest canvi de propietat de mans colombianes a mans d'empresaris argentins, que és el que comentaven els companys del diari Informació, i a partir d'ahí, si hi ha un canvi de propietat, lògicament van a portar al seu entrenador que siga de la seva corda, perquè és el primer que es fa en un canvi de propietat quan les coses no, entre cometes, no funcionen. Així sí que funcionaven.
7: Sí.
12: Dos punts en un inici de temporada, quan em portes només...
7: quatre partits.
12: Pràcticament qualque dia, quatre partits, Dani, no és comprensible, no s'entén.
7: Molt bé, Raúl, que ja t'escoltem en el punt a punt a partir, si no m'equivoco, les 9 i 5, no?
12: Sí, efectivament, com ha comentat Saga Folgado, a partir de les 9 i 5 arrenquem amb Subirats en els comentaris en el que ha de ser, sí o sí, esta primera victòria de l'Elx, sobretot per a guanyar, per a tindre confiança de la mà de Martí Manselmi i també per a eixir del descens.
7: Molt bé, gràcies, Raúl.
12: Una abraçada, Dani.
7: Adeu.

0: Qué tristeza més gran lo que han fet en esta institució.
1: La solució que hi ha aquí en este equip és que se vaya Peter Lin i que la directiva entera i que empiece total de zero.
2: Està passant lo que està passant, pues per lo mateix, perquè no hi ha diners i hi ha una mala administració també.
3: Això és insoportable ja. El patró l'han de canviar sí o sí, que si no canvien el patró no n'hi ha res a fer.
4: Bé, ja ho heu escoltat, ho escoltàvem a l'inici també del programa. A més de la cua de la classificació, el València Club de Futbol ha tocat fons. No és el pitjor començament de l'equip en la història de la Lliga. El passat de Paco i Estaran, recordaran els valencianistes, encara va ser pitjor. 4 derrotes en les 4 primers partits. Sí, és el pitjor inici golejador del València en la història o en la seva història de la Lliga. Un gol en 4 partits i una diferència de gols de menys 8. I com acabeu d'escoltar a l'afició, primer en l'avinguda de Suècia, només acabar el partit contra el Barça, el 0-5, i després, als nostres micròfons, l'afició no va dubtar a mostrar el seu disgust. I ja és recurrent així. Això sí, el camp amb més de 47.000 espectadors, tots menys la Curva Nord, que, com sabeu, entraren en el minut de neu quan el València ja anava perdent. I tot, com dèiem al principi, amb Kian Lim, el president de l'entitat, en la llotja, en un partit de futbol de la Lliga Espanyola, que és la primera vegada en la que va. I ja feia des de l'última jornada de 2019 a Valladolid, on va estar son pare, Peter Lim, amb ixe València campió de Copa i que va entrar per última vegada en la Champions. I fins o des d'aquella data, un membre de la família Lim no presidia un partit. I tot també després de veure Peter Lim, atenció, a la final de la Champions o la del Mundial, o a Kian Lim, que arriba en pretemporada, però no va estar present en cap dels partits del València, en els dos casos, amb Tour inclòs pel nou Mestalla. Els companys de Cope anunciaven ahir que el club havia posat un termini de 3 partits perquè Carlos Corberán fera reaccionar l'equip. A hores d'ara, com diem, i els hem anat informant, no tenien constància de que això siga una situació, és a dir, 3 partits de crèdit, però també és de veres que en el club ja no es parla amb tanta rotunditat com ho va fer dijous en roda de premsa el CEO del futbol del València, Ron Gurley, que va tornar a dir allò de Carlos is the coach. Ahir al tècnic se li va preguntar en roda de premsa i la resposta no sorprèn, de dimitir, igual que Gurley, res de res.
5: Yo siempre, desde que cogí este trabajo, tengo fuerza, tengo convicción y tengo responsabilidad. Y tenemos la responsabilidad de dar la vuelta a una situación que ha iniciado de una forma, como ha dicho tu compañero, más complicada que la del año pasado, pero que tenemos que afrontar pues de la misma forma que ya transitamos o afrontamos momentos complicados, de esa unión, de esa convicción, de esa responsabilidad y dar la vuelta a esta situación.
4: Carlos Corberán, que en principi se li va renovar esta pretemporada per un any més. Per tant, té enguany i el pròxim any com a entrenador del València un Carlos Corberán que en principi sabeu que des del final de la passada temporada i tot l'inici d'esta i tota la pretemporada està molt qüestionat per l'afició. De fet, li culpen o el culpen de tots els mals des del punt de vista tàctic i no només amb l'absència de fitxatges i sobretot d'inversió en l'entitat. Hem volgut preguntar a alguns periodistes que estan especialitzats en el València, que segueixen l'actualitat del València des de fa molts anys, i anem a escoltar-los sobre este futur de Carlos Corberán parlant Luco Cortés, Conrado Valle, Diego Pico i Javi Teruel.
6: ¿Qué crédito va a tener? Un entrenador que renueva la fuerza sin cumplir los objetivos de la temporada pasada, haciendo los últimos 4 partidos del Valencia con victorias y acercando a la novena plaza mucho daño. Y esta temporada ha sacado 1 de 4 partidos sin competir, con 2 desastres como contra el Deportivo y contra el Barça. Para mí ya no tiene nada de crédito Corberán.
7: Es verdad que llevamos tiempo en esto, pero tampoco hemos visto una situación como esta, ¿no? Es decir, me refiero, yo creo que en un contexto diferente de club, Carlos Corberán ya no sería entrenador de Valencia. Pero en este Valencia nunca sabes qué va a pasar. Sí que tengo la sensación, y el mismo cuerpo técnico tiene esa sensación, por la información que yo tengo, que esos 3 partidos van a delimitar un poco su credibilidad definitiva.
8: realmente no creo que haya un ultimátum, pero lo que sí que creo es que el mismo entrenador se da cuenta de que si hace un punto de 20 lo van a echar a la calle, ¿no? No hay vuelta atrás, es casi imposible mantenerse.
9: Yo creo que la solución sí que es echar a Corberán, me refiero, porque siempre la solución en un equipo que está muerto, como decía, creo que la solución es echar al entrenador, que es el que maneja un poco todo, y creo que ha perdido al vestuario y ha perdido sobre todo a Mestalla.
4: Bé, està clar que tots consideren que el crèdit de Carlos Corberán s'ha acabat i ho consideren des de fa temps. Bueno, recorden l'anterior època, d'Esports a Punta al migdia, en les nostres tertúlies. Alguns d'estos periodistes ja deien que en qualsevol club, en qualsevol circumstància, Carlos Corberán no seria entrenador del València. Però, de moment, així és. I un dels que ha parlat avui a Santander és un exjugador del València que està cedit pel València en el Racing, que va eixir, com és Andrea Almeida, després d'un fulletó autèntic amb la possibilitat d'anar-se al Swansea. Ell no volia bé, el València el volia traspassar al Swansea. Finalment es va posar pel mig el Celta de Vigo. El Celta de Vigo volia un traspàs del futbolista, després no va poder fer el traspàs, i sí, una possible cessió, i finalment aquesta cessió al Racing de Santander. Ahir Andrea Almeida ha explicat com se sentia en el València i per què va eixir.
10: Llevava 4 anys en el València. Jo necessitava un canvi per a mi cabeça. Ha passat mal ahí els últims 3 anys. Mi família i solo jo sabem el que hem passat i nada, jo necessitava molt aquest canvi.
4: Bé, necessitava un canvi. En la pura actualitat esportiva del València, Muter Diakabi es va haver de retirar ahir en la segona part del partit contra el Barça, segons ha assenyalat el nostre company Nacho Sánchez en el partit de la una punta, a lesió muscular en l'adductor. Amb Diaca, el València ja suma 9 lesionats: Copete, de Haas, Diakabi, Guido Rodríguez, Fulquier, que també ha tornat a recaure en esta ocasió amb una lesió, sembla que muscular, Sergi Canós, Luis Rioja, Diego López i Omar Sadi. Quasi res porta el diari. Tanquem el València, si anem a parlar del Llevant.
11: Sabemos que el Barça es un gran rival, encima vienen en un buen momento, pero también sabemos que en casa estamos fuertes, llevamos 6 victorias seguidas en casa y bueno, y vamos sin miedo, sin complejos, vamos a por todas, vamos a trabajar y hacer un buen plan de partido y bueno, ¿por qué no?
4: ¿Y por qué no? Una posible victoria contra el Barça, ¿eh? No es la primera vegada. Recordeu aquell 5-4 de ja fa alguns anys amb Paco López. 6 victòries seguides a la ciutat de València, 5 de la passada temporada, una d'esta contra el Betis. La temporada passada van estar a punt també de sorprendre el de Hansi Flick, acabat 2-3 encara amb Julián Calero. Era a Màlaga, segon empat a 0, segona porteria 0 i ja 6 punts. Un dels protagonistes, Marc Ryan, que va ser un dels homes del partit, detenint una pena màxima a Xupe, i Thiago en la primera part i Nacho Pérez van tindre les millors ocasions per als llevantinistes. Van debutar Giannis Mussuagi amb la realitat un rendiment millorable i Dani Requena, que va eixir en els últims minuts. A poc, els fitxatges que van entrant, el capità, com acabeu d'escoltar, Roger Brugué, té clar el diagnòstic del començament i també les claus de l'equip en esta temporada.
11: Nosotros cuando fuera de casa valoramos el punto como bueno, la portería otra vez a cero, que eso es importante. No es fácil quedarte en medio y lo hizo bien. Hay un nivel muy alto, pero no tenemos superestrellas. Sabemos que tenemos que ir todos a una, tenemos que ser un bloque y un poco es lo que nos tiene que diferenciar del resto, ¿no? Ser una unión, correr más que nadie, darlo todo.
12: Sí, yo creo que es para estar contentos, ¿no? Al final, el fútbol, cuando encajas poco, eso te abre muchas más posibilidades, ¿no? Para llevarte los puntos, las victorias. Y la verdad es que estamos, yo creo, bien en ese aspecto. Y ese es el camino a seguir si queremos seguir sacando puntos y seguir estando arriba.
4: Es la gran alegría de los nuestros equipos del fútbol profesional, líder de segunda división y juntamente con el Llevant, el único equipo de la Comunidad Valenciana de fútbol profesional que sabe el que es guanyar esta temporada. Y ya ho ha fet per 3 ocasions. Primera victòria, això sí, a Castalia contra l'Albacete i alguns nos propis, i Rasuero, autor del segon gol, que torna a eixir des de la banqueta, parlava d'una possible oferta, d'una possible eixida, però En la prèvia, Pablo Hernández ja deixava clar, si es queda Irra serà un futbolista important, com va ser ahir al Sky Castalia. L'altre, Matías Orozco, Colombia, cedit pel Brighton, i que va encandilar a la grada de l'Sky Castalia amb el seu futbol. Segon gol d'Usmana Camará, en la primera part, i el més important, com diem, líder. Dissabte, visita a Girona a les 6:30, un dels equips cridats a tornar a primera divisió. Tanquem el futbol, se n'anem amb Teica al bàsquet.
13: Teica, el bon vending, els oferís la informació de l'esport femení. Ganamos todos. Juguen elles, guanyem tots. Dona empoderat,
4: el microcrema. Són les 20:54 i Espanya, primera de grup, en una jornada intensíssima, perquè les quatre seleccions estaven empatades a una victòria i les quatre tenien opcions de passar i també una d'elles d'eliminar-se. Josep Carbonell, bona vesprada.
14: Bona vesprada, Dani.
4: Hem patit una miqueta, però finalment Espanya primera de grup. S'ha donat tot.
14: Podríem dir que ha fet els deures. És cert que no ha sigut un partit brillant, que ha faltat encert, sobretot des de l'exterior. I també és cert que a una selecció com Japó és molt difícil jugar-li, perquè les asiàtiques defensen amb tot i sempre és complicat enfrontar-se a elles. Però a poc, a base de treball, a base de garra, la selecció espanyola ha anat imposant-se i sobretot en el tercer quart, on ha aparegut a Aguafam i ha continuat insistint i Jana Martí, les dos més joves, que curiosament són les que estiren d'esta selecció, s'ha anat fent més gran l'avantatge i al final han acabat amb una còmoda victòria per 20 punts. I com tu bé dies, la victòria en l'altre partit del grup d'Alemanya davant de Mali ha fet que la selecció espanyola acabe primera de grup. Què significa això? Que s'estalvia una eliminatòria, cosa molt important.
4: Sí, sí.
14: Dos dies de descans absolut, que també li vendran molt bé a les nostres, i esperar rival en els quarts de final, que eixirà de la eliminatòria, que enfrontarà Austràlia per una banda i el perdedor d'Itàlia i Xina, que estan jugant a hores d'ara, la que perda, jugarà contra Austràlia i d'ahir eixirà la rival de la selecció espanyola en uns quarts de final que també es presenten apassionants.
4: Molt bé. Josep, d'altra banda, avui València Bàsquet, de forma ja molt, molt curta, ha presentat Camila Borkowska.
14: Sí, una de les jugadores polonesa interior, una de sostres de l'equip que arriba per a portar aquests centímetres en el joc exterior. Veurem com se li dona el salt, perquè sempre havia jugat al seu país. Anem a veure com se li dona el salt a València Bàsquet.
4: Molt bé, i Maria Araujo, que ja s'ha incorporat als entrenaments, ha sigut, bueno, va ser una de les tallades en l'última llista de Miguel Mena.
14: Sí, va estar ahir amb Paula Guinzo, jugant-se l'últim lloc en la selecció. Finalment va anar una ex com Paula Guinzo, i comentar també molt ràpid, Dani, que sí, està jugant l'equip masculí.
4: Ah, sí, sí.
14: El València Bàsquet està jugant el primer partit d'esta atípica pretemporada, on només hi ha programat tres enfrontaments. El primer a Benicarló contra el Casademont Saragossa, test de descans, 50 per a València Bàsquet, 44 per al Saragossa.
4: Molt bé, tindrem temps d'analitzar totes aquestes coses. Gràcies, Josep.
14: Adéu.
13: Teica, el bon vending, els oferís la informació de l'esport femení. Ganamos todos. Juguen elles, guanyem tots.

0: Són les 8:57, com sabeu, així parlem de tots els esports. Per exemple, parlem de que el valencià Quique Alhambra, que va guanyar el bronze als Jocs Olímpics de París, ha proclamat subcampió d'Europa en els 100 metres papallona en la categoria S13 de discapacitats visuals. El també paralímpic Ricardo Tent continua acumulant medalles, ara de plata en la cronometrada individual de la categoria C1 del Mundial dels Estats Units. En ciclisme, avui hem conegut la llista d'Alejandro Valverde i de Gemma Pascual per als Mundials de Canadà. Mavi García i Pablo Ablas i lideraran l'equip espanyol amb la ciclista en la llista de Torrevieja, Sandra Alonso. Mentre que Enric Mas i el Xavier Juan Ayuso lideren l'equip espanyol masculí, en què sorprèn l'absència de l'excampió d'Espanya, Àlex Aramburu, un dels grans coneixedors del circuit de Montreal. Mentre en la Vuelta, 8 jornada de descans, abans d'afrontar l'última setmana amb una gran cita, anoteu-la, la crono de dijous, al Puerto de Santa María, a Cádiz. Era la lluita entre un especialista con Primo Roglic i el líder, i que viu el líder de la classificació, Enric Mas, que viu el seu millor moment en la carrera esportiva i que supera ara en 2:10 a l'eslové, que és tercer. Félix Gall és segon amb 2:06 perduts amb Mas, però és d'un perfil similar al ciclista balear. I acabem amb tenis. Carlos Alcaraz ja té rival en quart. Serà Ben Shelton, que s'ha imposat per un contundent 3-0 el grec Stefanos Tsitsipas. Des de les 8 s'ha jugat el partit entre l'argentí Cerúndolo i l'alemany Blocks. I en el quadre femení ja tenim dos partits de quarts de final. La ruixa Sabalenka i la txeca Noskova, s'enfrontaran a les nord-americanes Peguila i Navarro. A més, Andreva s'ha imposat a Potapova per 2 sets i Seng s'ha imposat a Sviatek 2-0. Hem arribat al final. Demà, més i millor. Gràcies.
1: Estàs escoltant Esports a punt.
2: Comença Contrapunt. La reflexió de la jornada a l'informatiu vespertí de Punt Ràdio. Amb Rubén Dempere.
3: Avui amb una versió reduïda del nostre Contrapunt. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, s'ha referit fa uns minuts a l'inici del curs escolar a la Comunitat Valenciana. Un curs, segons ha dit el cap del Consell, que arrencarà dimecres amb més professors i recursos públics que mai.
4: Destinamos más dinero que nunca, destinamos más recursos que nunca, destinamos más profesores que nunca y estamos centrados en mejorar la calidad de los centros y también la calidad de la enseñanza de todos los jóvenes.
3: Declaracions del cap del Consell en la visita a les instal·lacions del nou centre d'educació primària al Gavato d'Almoradí, al Baix Segura. Pérez Llorca també ha posat en valor la llei de llibertat educativa, que ha qualificat d'innegociable.
4: Y eso, lo que sí que quiero trasladar hoy, que es innegociable. Que eso no se va a dar un paso atrás. Porque además hace que la educación sea mejor y sea más enriquecedora para la cultura y para la formación de todos los jóvenes.
3: I este matí la Conselleria d'Educació ha donat al matí les xifres de la tornada a les aules. 808.000 alumnes des d'infantil a batxillerat tornen dimecres, com ja han dit, a les classes, amb vora 84.200, vora 400 més des que ja havien. Així ho explicava la consellera Mari Carmen Ortí.
5: 3.338 milions d'euros fins a 2029. Tenim 385 docents més. Posarem en marxa el pla Més Mestre, que incorporarà 5.000 nous docents fins al curs 29-30. Este curs la ràtio mitjana se situa en 20,6 alumnes en infantil i primària, 24,1 en ESO i 28,6 en batxillerat.
3: Un curs que comença amb l'anunci d'una nova manifestació dels docents convocada per a dissabte i amb la vaga general suspesa però no desconvocada. En tot cas, el professorat rebrà este mes els 75 euros d'augment en la nòmina, als que se sumaran altres 75 en juny i 50 el curs que ve, per a completar l'increment de 200 euros pactats amb dos sindicats. Els sindicats majoritaris continuen insistint en que queda molt per negociar pel que fa a ràtios, plantilles, inclusió o el valencià. El portaveu de l'STPB, Marc Candela, parlava de quines són les urgències al seu parer.
6: Urgent és recuperar les plantilles, urgent és baixar les ràtios per atendre millor el nostre alumnat, urgent és també dotar de millor plantilla d'atenció a la diversitat als centres educatius, urgent és tindre unes bones infraestructures. De fet, el pla edificant, el govern actual, l'únic que està fent és executar el que ja estava previst quan el Botànic.
2: Contrapunt. A Punt Ràdio.
3: La jutgessa de l'Audiència Nacional, Maria Tardón, ha obert formalment la investigació penal sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta de finals de juliol. La magistrada fa este pas en estimar que es tracta d'una conducta delictiva presumptament comesa a l'estranger que ha atacat greument la integritat territorial d'Espanya. Destaca, a més, que el que qualifica com a clara i indubtable gestió afavoridora des del Marroc en l'entrada de migrants a Ceuta. I apunta que agents marroquins van realitzar un guiat actiu de les persones que travessen saben il·legalment la frontera. La jutgessa veu en l'entrada irregular indicis de delictes contra la pau i la independència de l'Estat i contra els drets dels ciutadans estrangers en connexió amb els domicilis imprudents, així com d'organització criminal. I el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha insistit avui, este matí, en un desdejuni informatiu a Madrid, que el Marroc està darrere de l'arribada massiva i que l'única solució és retornar tots els migrants. Vives ha dit que Ceuta està en una situació d'alarma màxima.
7: Ceuta està en una situació d'altíssimo riesgo. En una situació, i lo digo con la gravedad que supone lo que digo, en una situació d'alarma màxima para la seguridad nacional. Ceuta es una olla a presión que en cualquier momento puede estallar. La seguridad de España, la integridad territorial de España y la de Europa depende de lo que ellos quieran, depende de Marruecos.
3: També a Madrid, Pedro Sánchez ha reunit el grup parlamentari socialista del Congrés per a marcar les principals línies d'actuació en el curs polític que comença. El president del govern ha afirmat que de les persones migrants que encara queden a Ceuta, solament es quedaran a Espanya aquelles que tinguen dret a l'asil.
8: La contundència del Estado social y de derecho, que es nuestra democracia, no es incompatible con la dignidad humana. Y, por tanto, quienes tengan derecho a asilo lo tendrán en España, como exige la ética, como exige el derecho internacional y nuestra propia legislación, y quienes no, pues evidentemente serán devueltos.
2: Contrapunt. A Punt Ràdio. Rubén Dempere.
3: Avui també s'ha fet públic el balanç de sinistralitat de l'estiu en les carreteres espanyoles. 240 persones han mort en accidents de trànsit des de l'1 de juliol fins al 31 d'agost. Són 10 víctimes mortals més que l'any passat en el mateix període. Fernando Grande Marlaska és el ministre de l'Interior.
9: Cada dia d'este verano, casi 4 persones han perdido la vida en nuestras carreteras. Estas cifras, sin duda alguna, suponen un aumento del 4% en el número de fallecidos respecto al mismo periodo del año anterior, 2025.
3: Les xifres de sinistralitat també han augmentat a la Comunitat Valenciana. Dels 13 morts que es produïren l'any passat, hem pujat a 25. Som després d'Andalusia, Castella i Lleó i la Comunitat Autònoma amb pitjors xifres. En el balanç d'avui, el ministre Fernando Grande Marlaska ha anunciat que tornarà a impulsar la rebaixa a 0,2 grams per litre de sang, la taxa d'alcohol permesa quan es conduïx.
2: L'actualitat a l'instant, amb anàlisi i objectivitat. Contrapunt.
3: I esta nit, al GMSI, comencen les celebracions de la Mare de Déu de la Salut, unes celebracions que arriben 15 anys després de que la festivitat es proclamara Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO, un fet que impulsa el reconeixement d'esta celebració centenària. A les 9:15, és a dir, d'ací a uns minuts, començarà la Processó de les Promeses, la primera de la trilogia festiva. Enguany s'avança 45 minuts l'horari habitual. I pel que fa a l'horatge, passarem d'avisos per calor dimarts a avisos per tempestes, dimecres. Bona nit, Joan Carles Fortea.
10: Hola, bona vesprada. Efectivament, passarem demà dimarts d'un dia assolellat amb núvols de vesprada i algun ruixat al nord de Castelló i amb temperatures encara molt altes. Demà podran encara superar els 40 graus de màxima al sud de València. Tenim avisos actius nivell groc i taronja cap a Alacant i València. Passarem a un dimecres dominat pels avisos per tempestes. El canvi d'horatge el tindrem dimecres amb ruixats que avançaran des del nord i l'interior cap al sud. I, de fet, la vesprada de dimecres les tempestes podrien ser localment fortes al sud de València i el nord d'Alacant, amb una baixada de temperatures dimecres que serà general. Per tant, avisos per calor encara demà dimarts i avisos per tempestes la vesprada de dimecres.
3: Gràcies, Joan Carles. Els deixem ara amb els companys del Punt a Punt i el partit Elx-Reial Societat. Nosaltres tornem amb més informació en el descans.
2: Contrapunt. A Punt Ràdio. Rubén Dempere. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Torna't a retrobar amb qui sap fer-te sentir especial. Els qui tenen ganes de matinar amb tu. Que no descansen perquè estigues al dia de tot. I no se'n van a casa fins que no tenen el dia de demà enllestit a la teua mida. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A la Ribera Alta, 101.5, 102.2 i 103.5.
11: Què tal? Són les 9 i 8 de la nit i així comença una nova edició del Punt a Punt en A Punt Ràdio.
1: Així comença Punt a Punt, l'espectacle de l'esport en valencià. Punt a Punt, des de tots els racons de la Comunitat Valenciana. Punt a Punt, amb l'edició de Juanjo Romero. Punt a Punt, amb tots els nostres esports. A la redacció, Carlos Urrutia, Salva Gómez, Paco Polit, Salva Folgado, José Luis Gual i Manolo Montano. A la producció, Raquel Coll, Clara Alcover, Mònica Calatayud i Chenti Oliver. Punt a Punt, amb la direcció de Luis Urrutia. Punt a Punt, l'esport en valencià.
11: Així estem, una jornada més intersemanal, en este cas dilluns, en el Punt a Punt, per a contar-vos pues bàsquet i futbol, que és el que anem a oferir-vos a hores d'ara, perquè funciona, està en marxa ja el primer amistós, diríem, oficial de la pretemporada per al nou València Bàsquet de Xavi Albert. Està jugant a Benicarló contra Casa de Montsaragossa. Ara de seguida Salva Gómez ens dona tots els detalls. Hem de contar-vos també dades de pilota valenciana de la mà de Matías Oliver, perquè avui ha tingut joc una presentació d'un dels campionats que vos contarem també en esta sintonia al llarg de tota la temporada, les modalitats d'escala i corda, Pro 1, Pro 2, Raspall, Pro 1 i Pro 2, tant en categoria masculina com femenina, amb diferents novetats que ara de seguida ens contarà Matías Oliver. I a més, a partir de les 9 i mitja, començarà el Martínez Valero, el partit que tanca la jornada 4 de Lliga en primera divisió i que enfronta a l'Elx, ja necessita de vencer, de Martín Anselmi, contra la Real Societat. De tot això anem a parlar-vos en esta que és la vostra sintonia, la del Punt a Punt en A Punt Ràdio. Així que, i en primer lloc, de contar-vos que de la mà d'Indústries Vijusa, higiene industrial, anem a obrir el nostre partit de la jornada, que no és altre que el que ens espera a partir de les 9 i mitja en futbol i en primera divisió, jornada 4, al Martínez Valero, Elx Real Societat, com sempre, de la mà d'Indústries Vijusa, higiene industrial.

0: El Martínez Valero està, Raúl Pina, amb els comentaris de Javier Subiracho. Hola, Raúl, què tal? Bona nit.
1: Hola, què tal? Salutacions, Salva. Molt bona nit des de l'estadi Martínez Valero en esta jornada 4 que va finalitzar amb este Elche Real Societat en un camp, en un escenari que demà en farà en complirà mitja segle, 50 anys per a este camp que va ser inaugurat el 8 de setembre de 1976 i que arriba als 50 anys amb un Elche pletòric en primera divisió, sanejat econòmicament, millor que mai en l'aspecte també social, amb més de 27.000 abonats i amb tota la il·lusió esta nit d'estrenar-se amb una victòria contra la Real Societat. Un Martín Anselmi, Salva, que avui presenta 13 novetats en la formació titular, la entrada de Javi Morcillo, Tete Morente i Dezce Ponce com a principals novetats. L'altra novetat és el sistema l'Elche avui, sí, en la jornada número 4, després de comprovar contra el Racing de Santander, que també pot jugar amb dos davanters, avui forma també amb dues referències en atac i no amb una com en les tres primeres jornades, Martín Anselmi.
0: Raúl Pina, que va narrar-vos el partit, va comentar-lo. Javier Subiracho, hola Javi, què tal? Bona nit.
2: Hola, què tal? Molt bona nit.
0: Bé, Javi.
2: Hola, què tal? Molt bona nit.
0: Hola, sí, sí. Javi. M'escoltes?
2: Sí, sí, t'escolte sí, sí. Perfectament.
0: T'he dit que ja n'hi ha necessitat o urgència de guanyar i portem quatre jornades de Lliga. Jo entenc que Martín Anselmi, que és un tècnic que acaba d'arribar nou a la disciplina de l'Elx, pues encara tindrà quartelillo, Javi, però és cert que el futbol professional té molta, cada dia té més urgència o té més pressa.
2: Sí, no espera ningú, no? I efectivament al final tenen que vindre les victòries i si no, pues vas a estar qüestionat, no? Però bueno, al final en esta lliga en el que a lo millor hasta la tercera o quarta no tenen les plantilles completes, clar, no se pot calibrar exactament quin pot ser el potencial. Avui l'Elx juga pràcticament en els jugadors que ja tenia, però que sí que ja en la banqueta pues ja hi ha homes que han vingut a completar
0: aquest equip
2: que feia, no? Entonces, anem a veure, jo crec que va ser un partit interessant, dos equips que van a intentar jugar bé a futbol i crec que podem veure un molt bon partit.
0: De la mà d'Indústries Bijusa i Higiene Industrial és el nostre partit de la jornada.
3: Bijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Bijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96 251 1414.

0: Partit que començarà a les 9 i mitja en el Martínez Valero i del que anem a donar-vos a conèixer els 11, les formacions que presenten tant l'Elx com la Real Societat. Els 11 que arriben de la mà de Caixa Popular, perquè al punt a punt ens agrada la banca pròxima cooperativa i amb propòsit de la mà de Caixa Popular, Raúl Pina, 11 en l'Elx i en la Real Societat.
1: Y estos son hoy el 11 intocables, indomables, para Martín Anselmi en Elche, a Matías Ezequiel, Mati Ditura en portería, zona defensiva, tres centrales, Bubas Sangaré, Víctor Chusti, Pedro Vigas, Costa Dret, Pirate de Monente, el perfil esquerre, y ese perfil siempre en el puñal, entre Dense, para Germán Valera, Mitzcan, Parcena Ampla, para Javi Morcillo, primera titularidad para el futbolista ex del Atleti de Madrid, al seu costat Gonzalo Villar el Murcia y el talent per davant tenéis a Parcelambra para la creació, para la arribada, para la connexió a la cara davantera l'argentí Facu Buonanotte, referents ofensius, Wisi, dos puntes, sembla que la fórmula pot convencer a Martín Anselmi, a un Ferniño y a l'argentí Eze Ponce per la seva banda, l'equip de la Real Sociedad del conjunt Suri Urdin de Matarazzo, Rino Matarazzo forma a Munai Marrero, no está hoy a la portería Alex Remiro que es queda a la banqueta, zona defensiva para Aramburu Zubeldia, Amsar, futbolista ahí pel Chelsea, 21 años que debuta en la Real Sociedad de acompañante Sergio Gómez, Mitzcamp, un Valencia, Carlos Soler, Amel Venezolano, Ángel Herrera, tres mitjans puntes, Ochien, Suchik y Altrex del Valencia del Villarreal, Gonzalo Guedes, referente ofensivo, un talento excepcional, un campeón de Europa y del mundo a la selección española, Mikel Oyarzabal, Jonal Partit, Ortiz Arias.
0: L'Esport Valencià compartís valors i arrels amb la nostra banca cooperativa valenciana de la mà de Caixa Popular. Ja tenim, vos els ha donat Raúl Pina, els 11 confirmats.

0: Les 9 i 18, acabé de nomenar-los sense haver-lo presentat. Salva Gómez, què tal? Bona nit.
1: Què tal, Salva, com estàs?
0: Tenim en marxa el primer amistós oficial,
1: sí,
0: perquè ja va jugar, bueno, un amistós
1: sí,
0: que
1: a
0: no
1: tancada,
0: era oficial.
1: Sí, d'entrenament, no?
0: Exacte,
1: anem a dir, ara que està de moda.
0: Amb altres normes,
1: sí,
0: no?
1: Sí, ara que està de moda, no? També sí, en el futbol, sí, sí, jugar amistosos a porta tancada i modificats, bueno, pues també ho va fer
0: exacte,
1: València Bàsquet, i en el dia d'avui sí que és de veres que ja de totes totes és el primer amistós d'esta temporada, que esperem que siga com a mínim igual de llarga que l'anterior, que això serà bona senyal per a València Bàsquet, però a 3 minuts 40 segons per acabar el tercer quart, València Bàsquet 58, Casa de Montsaragossa 59, en este triple de Armory Brooks 61-59 es fica per davant l'equip de Xavi Albert.
0: Està Nil Saco com a única baixa, la resta ja estan tots competint amb Xavi Albert, recordem-me, Salva, que els va recuperar per als entrenaments fa una setmana, justament.
1: Sí, és de veres que com a única baixa per lesió és Nil Robocop Saco, però per decisió tècnica avui s'han quedat fora Mario Sansuperi, el Principito, Yankuba Sima, Lucas i Lucas Marí. Són les quatre absències, sí, afegim a aquestes tres la de Nil Saco, les que no estan en el roster d'avui de València Bàsquet.
0: Bé, pues és la info prèvia d'este amistós que ja està en marxa entre València Bàsquet i Casa de Mont Saragossa. Ara vos oferirem una dada de pilota valenciana, però abans hem d'escoltar a l'entrenador del Elche en la prèvia del partit que li espera al seu equip, al Martínez Valero. Està Martínez Anselmi, que ja parla per als companys de Movistar.
2: ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo está de ánimo? Cuatro jornadas ya, llegamos a la cuarta jornada buscando la primera victoria.
3: Bueno, creo que en estos días hemos trabajado muy bien, hemos hecho énfasis en las cosas, en los detalles que tenemos que mejorar. Al final creo que no pudimos capitalizar aún todo lo bueno que
0: tiene Anselmi, que ya parla per als companys de Movistar.
2: ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo está de ánimo? Cuatro jornadas ya, llegamos a la cuarta jornada buscando la primera victoria.
3: Bueno, creo que en estos días hemos trabajado muy bien, hemos hecho énfasis en las cosas, en los detalles que tenemos.

0: Siempre iba a buscar los tres puntos, da igual si venimos de ganar tres jornadas o no, la idea es encontrar el mejor funcionamiento para encontrar los tres puntos, ya sea de local o de visitante, porque es nuestra esencia tratar de ser protagonistas y de pensar en el campo rival o en el arco rival. Y creo que hemos funcionado bien el segundo tiempo contra el Racing, con esa movilidad de los delanteros, hemos generado más peso dentro del área y creo que es un buen momento para que vayan de arranque.
1: La baja de Affenbrugger es importante, ¿no? Atrás.
0: Sí, a ver, creo que David fue un jugador que le dio mucho al club, pero también creo que han llegado jugadores que nos vienen a ayudar y los que están también están para ayudarnos y para que sean potenciados. Creo que ya los que están, con la inclusión también de Fede por ahí en ese lugar, más Sánchez, más Revivo, más Lo Mónaco. Más los que tenemos, sí, que vienen trabajando en el club, como Barcic, Bambo, Jus, Pigas, creo que ahí tenemos para suplirlo, David.
1: ¿Tienes pensado que debute alguno? ¿Están en el banquillo todos los nuevos de esta semana, menos Lo Mónaco? Está Revivo, está Rubén, está Lemar.
0: Eso es impredecible. Nunca puedes tener algo planificado porque el fútbol te sorprende todos los partidos y lo que tenés planificado, que decís, imaginás, al final termina no sucediendo y por ahí a uno piensa, este partido me gustaría que tenga minutos este o aquel, y después no termina sucediendo porque el propio partido te va llevando a otra cosa. Entonces, es vivir en el presente y ver lo que nos está pidiendo el juego en cada minuto.
1: Gracias.
0: Chao, gracias.
1: Gracias al entrenador de
2: Les separables de Martín Anselmi. Necesita vencer hoy, cuarta jornada de Lliga, a casa el Martínez Valero contra la Real Societat. En esta edició de dilluns del Punta a Punta anem a parlar-vos de futbol en primera divisió, també de l'amistós de València Bàsquet a Benicarló, però hem de donar-vos dades també de pilota valenciana i totes les dades de pilota valenciana. En esta sintonia vos les oferís Matías Oliver. Hola Matías, què tal? Bona nit.
3: Molt bona nit, Salva. Doncs pilota, avui ha sigut la presentació de la Copa Caixa Popular que s'ha celebrat a l'estadi Ciutat de València, a la casa del Llevat. Ha canviat poc els trinquers per un estadi de futbol, una copa que ens deixa diferents novetats, sobretot a l'hora de les segones divisions de les copes Pro 2, que començarà el dia 9 de setembre, que s'allargarà fins al 29 de novembre, i una copa on hem tingut primer la presentació dels equips del Escala i Corda, on hi ha tres parelles i sis trios, on Hilari, campió l'any passat al mig, estamos molt content de repetir, amb Alejandro, amb qui va ser finalista de la Lliga 2025, una copa on tornen de la Vega i Xiner després d'haver passat l'estiu fora de Trinquets, i on el campió de individual xinet també està il·lusionat per jugar amb el seu amic Tomàs Pedrerroch, segon l'altre campió de l'any passat, afronta la competició amb l'objectiu de repetir el títol. I entre les absències de l'Escala i Corda professional tenim la de Marc de Montserrat, que no acaba de recuperar-se dels problemes d'esquena i es queda fora de les alineacions d'esta competició. En raspall masculí tenim 7 equips, 3 parelles, 4 tios. Un dels grans protagonistes és Tonet Quart, el gran jugador del Genovés, que torna a una gran competició després d'aquella maleïda lesió de Xenoi patida en la final de l'individual davant Ivan. El més estrany ha sigut Borelo de Blau després de 6 títols consecutius d'individual, que això significa vestir de roig totes les partides perquè significa ser el número 1. Avui l'hem vist de blau i és una sensació estranya, i ahir al fons estava Ivan, que vestissi la samarreta roja i que ha dit que no sentissi pressió per com es va donar la situació del número 1. I en raspall femení també manté la composició de 6 equips, de 6 trios, de 6 equips, perdó, però enguany la novetat és que n'hi ha dues parelles. Anna i Victòria formaran parella amb Marina i Mireia Badia respectivament, són les dues jugadores millors del circuit de raspall femení. I després les altres grans novetats han sigut els anuncis dels equips de la Copa Pro 2 en Escala i Corda, que tindrà 6 equips. Els anuncis de la Copa Pro 2 de raspall masculí també format per 5 parelles, però sobretot la principal novetat d'esta edició ha sigut la creació per primera vegada d'una Copa Pro 2 de raspall femení, una nova categoria que naix per ampliar l'espai competitiu, afavorir el creixement de les jugadores més joves i donar continuïtat a les pilotàries que busquen consolidar-se o recuperar una plaça en la Pro 1. Per exemple, una de les grans novetats en guany respecte al Pro 1 de l'any passat ha sigut que Patri i Laura, que van ser finalistes l'any passat de la Copa, no estaran en la Pro 1, estan en esta nova categoria Pro 2 com a conseqüència d'esta reducció de places provocada per la incorporació de les parelles a la màxima competició. Una notícia que personalment a mi me desagrada perquè va fer una gran actuació amb dues jugadores, i així tot, la Copa Caixa Popular que

0: queda oficialment presentada i, com dèiem, el primer Bala de Bosc cantarà este dimecres 9 de setembre i els últims campions es coneixeran el 29 de novembre.
1: Matías Oliver, gràcies.
0: Moltes gràcies, adeu.
1: Gràcies a Matías Oliver. El torneig que començarà de forma imminent el pròxim dimecres 9 de setembre de 2026, és a dir, pues, ja, pràcticament, esta mateixa setmana, 9 i 26... Una ullada ràpida a l'amistós de Benicarló en bàsquet, Gomis.
2: Bueno, però estem 8 segons per a que acabi el tercer cosa, quart i està molt igualat durant tot el partit. És un 67-66 en tirs lliures per a Elias Valtonen, que, recordem, té un mes de contracte en València Bàsquet. Anota el segon, per tant, València Bàsquet 68, Casa de Montsaragossa 66.
1: Estem a 4 minuts per a que comence el partit del Martínez Valero, així que el millor que podem fer amb la veu de Raúl Pina és recordar les formes formacions inicials que presenten tant l'Elx com la Real Societat.
3: I són avui els 11 intocables, indomables per a Martín Anselmi a l'Elx, amb Matías Oce aquí al ditur en porteria, zona darrere guarda, amb tres centrals, Buba Sangre, Víctor Xust, el valencià, Excessin, després de Fengruber, Giacomo Kaiser, capità general ahir amb costat seu, Pedro Vigas, al perfil dret, Tete Morente, puñal en el costat esquerre per al jugador de Múrcia, per al Múrcia, Germán Valera, mig camp, zona de creació, zona també de recuperació d'arquitectes en definitiva per a Javi Morcillo, Gonzalo Villar i Facu Buonanotte. Avui dos puntes, dos referències, dos atacants, dos davanters, Ferniño i l'argentí Eze Ponce. Per la seva banda, la Real Societat, el conjunt xururdín, Birrino Materazzo, que forma amb Unai Marrera en porteria, en la rereguarda, en zona defensiva, Aramburu, amb Zubeldia, Sar i Sergio González, el mig camp per al valencià, Carlos Soler i Ángel Herrera, tres mitges puntes, Ochien Esuchik i Gonzalo Guedes, referent ofensiu, el seu capità, Miquel Oyarzabal, recordant que xula el partit, el col·legiat Miguel Ángel Ortiz Arias, madrileny.
1: Bé, són les 9 i 27 i ara és d'ara en l'herba del Martínez Valero. Bueno, pues funciona una cerimònia, Raúl, commemorativa del 50 aniversari del Martínez Valero. Complirà demà 50 anys l'estadi del Elx.
3: Efectivament, un estadi que a més va ser mundialista en el 82, va tindre tres partits i un d'ells eixe Hongria 10, El Salvador 1, és el marcador més ample registrat en la història dels mundials i ahí està, des del 82. De fet, crec que han col·locat en el videomarcador una fotografia en què estava, ja, ningú comptava en dos dígits en el marcador d'aquella època i hi havia una persona amb l'1 davant del 0 per a aquell 10 a 1 del Mundial del 80.
1: Però mira les camisetes, Raúl, amb les que han eixit els jugadors de l'Elx, són sí, totes camisetes retro de diferents sí, etapes de l'Elx, sí, històriques. Sí, sí.
3: Sí, i amb anterioritat han estat de la gespa diferents futbolistes històrics, un 11 de futbolistes històrics que estava, per exemple, estava Nino, estava Fidel, de l'etapa més recent dels últims dos ascensos a primera divisió. Estava també, fixa el que són les coses, Claudio Barragán, altre històric de l'Elx, dècada dels 80, dècada dels 90, que ahir li comunicaven després de l'entrenament La Fuente, el director esportiu, que deixava de ser entrenador del Club Deportivo Eldense. I Claudio, que també ha entrenat, a banda de jugar en l'Elx, també ha entrenat en segona divisió al conjunt Franja Verde, el gran Miguel Quirant, que té una porta al seu nom, Marcelito Troviani, campió del món amb Argentina, amb Maradona en el 86 a Mèxic, és a dir, un castell de focs d'artifici que hem pogut també veure Subi i jo, imatges de la construcció de l'estadi, del pas d'Altavix a l'estadi Martínez Valero, i un estadi que és uniforme i que a més mira, sí, Oyarzabal com a campió del món rep un escut de l'Elx de la mà de Pedro Esquinoca, el CEO, director general de l'Elx. Això va passar amb tots els campions del món que passen al llarg de la temporada per este estadi Martínez Valero. Crec que seria pogut retre un gran reconeixement, i el que estàvem parlant, no? D'este estadi Martínez Valero, de la seua
4: història que ha viscut ja 50 anys demà, complirà amb un estadi que té al voltant de 31.300 espectadors i segons les mides que donen el Salva a la JFL professional és l'estadi més gran de tota la primera i segona divisió, 108x70.
1: Exacte.
4: És a dir que es pot jugar bé al futbol, no hi ha queix, a subir, eh? No, camp no, ample no. I llarg, és a dir, així els espais sí que es poden trobar.
5: Ample, llarg i la xespa està en perfecta condició. És difícil mirar a terra quan fas un passe mal donat.
4: I està, a poc a poc se li està fent altre tipus de reforma, tant exterior com interior. S'han canviat les butaques este passat estiu. Crec que està quedant un estadi bonic, no? I preciós, que encara tindrà més reformes. Quan comença ja el partit...
1: Hem de recordar, perdona, Raül, que si la gent vol sintonitzar en televisió, en Movistar el partit, pot escollir l'opció d'àudio 3 i ahir pues, va escoltar a Raül Pina, a Javi Subirats, si vol conèixer dades de bàsquet, pues, ja sí, a Salva Gómez, és a dir, que va poder escoltar el punt a punt. Som àudio 3 en Movistar. Arranca el partit del Martínez... Vale, Raúl.
4: Ja està en marxa. Ahí la pilota per a Ocheng. Va ingressar a l'interior de l'àrea. La seva centrada passada, segon pal, per d'arribar ahí. La rematada, la colpellat mossegada Gonzalo Guedes. Però ja primera declaració d'intencions quan només havien transcorregut 30 segons. Subi un avís massa pront, no? S'ha encantat l'Ets. No ha sigut tensionat, no ha sigut concentrat i ja deixat el passadís en el costat dret per a l'arribada d'Ochen, que l'ha col·locat en el costat contrari i sort que Guedes la pega en l'esquerra mossegada.
5: Sí, sí, Ochen se n'ha anat molt bé per aquesta banda dreta i Guedes no l'ha engaltat bé en l'esquerra, més mal perquè de dolor no és gens agradable, no? Començar en un gol en contra que lògicament te posa tot molt coster amunt, o sigui que té que ajustar el que són les marques en aquest centre del camp que té la Real Societat.
1: Però era errada necessita de pilota d'Ituro, que des de porteria li entrega la pilota al futbolista de l'Elx.
4: Altra vegada.
5: Sí, ja comença, doncs. Sí.
1: Sí, sí, sí.
4: Joan des de l'esquerra és Gonzalo Villar per a Pedro Vigas. Pedro Vigas de primera espera Mati Dituro. Ara no es complica la vida, envia la pilota a la divisòria. No vota el suficientment ahí Ferniño. Li guanyava la partida Zubeldia, però la lluita de Gonzalo Villar és bona per a l'eixida de Germán Valera. Ahí està amb el punyal, amb la velocitat. Arranca Germán Valera, continua, va arribar a la frontal. Es creu amb Zubeldia. Ahí has de passar, filtrar el baló per a Ceponce o per a Ferniño, que t'acompanyava en l'acció.
5: Sí, ha fet bé en la conducció per a superar els contraris, sí. Però després, efectivament, com dius, tenia que haver obert buscant un company per a procedir.
1: Ara, és una bala, Valera, subir, ja ho vam veure la temporada passada, és una bala, eh?
5: La temporada passada va fer una temporada excepcional. Esta encara ha començat, encara queda, però la temporada passada va ser excepcional tot el que va córrer este jugador.
4: I en segona, no? És que va arribar del València.
1: No, és una barbaritat de jugador, no? De veres, sí, sí, està donant un rendiment fantàstic. Per cert, Raúl ha advertit subi del canvi de dibuix. Jo per televisió, moltes vegades, efectivament, veig ese 4-4-2, però veig un romp claríssim en el mig del camp. Lo que me sorprèn, perquè pocs equips de la Lliga juguen amb romp en el mig del camp, eh?
4: És el tema d'estar allà en Facu Bonanote, subi.
5: Sí, és Bonanote, no? El que pot ser que juga
1: sí,
5: per davant.
1: Sí, allà en el vèrtex, diguem, inferior.
5: Sí, juga per davant de Morcillo i de Villar, i sí, per enganxar en els dos davanters, no? Però quan defenen són cinc, pràcticament.
1: Sí, sí, no, és un equip.
4: Mira, la recuperació pot ser bona de Ceponce, ahí està jugant per a Ferniño frontal de l'àrea, la va deixar per a Ceponce, a veure si engatilla dins d'això costat, no, se li fa de nit perquè no ha xutat amb l'esquerra, era per a xutar amb l'esquerra de seguida, se li planta davant Zubeldia, l'ajuda defensiva d'Oramburu, no ha perdut encara el valor l'Elche, però quina oportunitat que ha tingut a la contra. Ceponce s'ha encantat, se li ha fet de nit al davanter argentí. Poc és com este va tindre l'Elche o regals que li ha oferit en este cas la Reial Societat. Ceponce i mare fill meu.
5: No han coordinat bé perquè era una situació de 2-1, a més, era claríssima. Jo crec que Ferniño ho ha fet bé, En canvi, Ponce s'ha encantat i podia, tenia que fer més coses de lo que ha fet, no? Al final s'ha escorat a l'esquerra i ha perdut la possibilitat de tirar.
1: He de dir-vos una cosa, perquè així nosaltres estem en l'estudi, jo estic veient el partit per televisió, Raül, vaig amb retard, per tant, si jo estic dient bobades, me talles sense
6: cap tipus de problema. No, això faltava mai.
1: No, que sé què pot passar, eh? Sí. Pot ocórrer, perquè jo així tinc un retard, com és habitual, sempre per televisió, pel satèl·lit, vosaltres esteu en el viu, per tant, mana el viu, eh? Tingueu cap tipus de problema, eh? Subi, tu me pegues un carxot, me dius que me calle i
5: Salva, tu tires. No dius mai boba, eh? Però,
1: alguna boba, dic,
5: no digues això.
1: Alguna dic.
4: Estem ja a l'estadi Martí Llobera en el 4 i mig, primera part de 0-0 entre l'Elx i la Reial Societat. La Reial Societat que ha disposat d'Isaac González despegant la pilota mossegada i l'Elx ahí a la contra no ha estat efectiu. Este Ponce per encanonar, per a xutar, volia fer-ho amb la dreta, preparar-se al capgirar, però era per a connectar la pilota en l'esquerra o bé haver-li la tornat ràpidament fent una paret a Ferniño. Per tant, l'Elx ha reaccionat bé a aquesta primera oportunitat de la Reial Societat amb la seva resposta, però que s'ha quedat curta. Jugant Dituro amb Gonzalo Villar. Esta pel·lícula a mi em sembla recorda, i no sé si ha subit també a la temporada passada quan s'obria Aleix Efebas a un costat, normalment també era l'esquerre, sí, per a rebre la pilota en l'obertura de Mati Dituro quan sortejaven la primera línia de pressió del rival.
5: Sí, Villar està intentant lògicament fer de Efebas, no? És el jugador, sí. Passa que encara que són de característiques tècniques i de treball són un poquet diferents, no? Però sí que Villar intenta col·locar-se allí, des d'allí començar a iniciar el xoc i després queda més posicional Morcillo i Buenanote com fent la mitja punta.
1: És lo de
4: arrancar novament, disculpa, Salva Germán Villar per aquest costat esquerre, ara l'ha frenat Ochien, però continua ahí caragolejant, li pega amb el cos, amb el muscle, ahí s'ha fet mal, també sembla que estira la mà el turmell, Genoa Malera, ahí s'acció, amb Aramburu, 6 ja de la primera part, si l'estadi Martí de Valero, Elche 0, Reial Societat 0.
1: Te comentava lo que estava dient Raúl, lo que estava comentant subir, és lo de lateralitzar al mig centre en l'eixida de pilota, clar.
5: Sí, clar, efectivament, sí. Bé, sí, pues, això se fa moltes voltes, sí, lateralitzar-lo perquè pugui rebre i tindre ja la visió del xoc de cara.
1: Efectivament. Minut i marcador, Raúl, disculpa.
4: Estem en el 6, superat ja d'esta primera part a l'estadi Martí de Valero, que demà complirà 50 anys, toca entre igual, marcador inicial, Elche 0, Reial Societat 0.
1: Estem en l'últim quart, Salva Gomis, d'ixe primer amistós oficial de la pretemporada per a València Bàsquet.
2: I li resten 6 minuts per acabar el partit, 72-69, guanya València Bàsquet, ataca casa de Montsalagosa, avui vestint de blanc i avui València Bàsquet vestint de negre, ara l'acció defensiva d'Alvaro Cárdenas no arriba i la safata la transforma Trey Bell-Hines per a fer el 72-71 i la transició ara de Cárdenas que arrencava la moto, trau la falta, serà valor per a València Bàsquet, estem en l'últim quart d'un punt, guanya València Bàsquet que com te deia, juga avui de negre i en ixe toc daurat que sempre li fa especial a les camisetes combinat amb el negre.
1: Quina resposta està oferint este nou València Bàsquet de Xavi Albert? Salva?
2: Bueno, de moment una intencionalitat de xoc semblant a la que varen veure en Pedro Martínez, en ixa dinàmica, en ixa, bueno, de jugar a moltes possessions, de tractar de ser molt ofensiu, però és de veres que, bueno, pues encara queda, no? Per fer, és el primer partit de pretemporada, jo crec que no és moment encara per a extraure conclusions, el que sí que m'agrada és anar veient ja els nous integrats en la plantilla i els que se queden de l'any passat, bueno, pues creixent en responsabilitat, com és el cas d'Álvaro Cárdenas.
1: Pues amistós de pretemporada en València Bàsquet a Benicarló, amb aquesta nova equipació que també estrena avui l'equip de Xavi Albert, 72-71. Ara veurem el tram final del partit amb Gomis, però tornem al Martínez Valero. Pina.
4: Ahí estem en el guia d'esta primera part, primer acte al Coliseu Franja Verda amb 0-0 entre l'Elx i la Reial Societat. Jugant per l'esquerra és Carlos Soler per a Sergio González, la torna per a Carlos Soler amb Sar, futbolista jove, 21 anys, cedit per Chelsea a la banqueta del conjunt xururdín. Recordem que està un ex de l'Elx que ha comprat en este passat mercat estiuenc al Barça, que no és altre que Héctor Fort, que es lesionava en l'Elx les acaballes del 2025, l'última jornada del 2025. Mendy el lesionava després de marcar el gol i a partir d'ahir ja va tornar ja pràcticament acabant la competició i la Lliga, una llàstima perquè en aquest moment estava en el seu millor estat de forma. I a falta
6: Ara, d'Aramburu.
5: Fernán Valera se les han dut totes.
6: I Groga, s'hipoteca. Sí. Aramburu, que efectivament, com diu Subi, ja li havia fet una altra amb anterioritat i no sé si entenc que Ortiz Arias, per reiteració, ja hipoteca el futbolista lateral dret de la Reial Societat.
5: Sí, efectivament. Encara tindrà més possibilitats ara d'intentar ixe 1 contra 1, donat que té ixa targeta groga.
6: Servisse Pedro Vigas, es queda curta esa pasada para Firmino, la disputa aérea ahí de Javi Morcillo, pero le cae la pelota a Ocheng, ahí está, el de Kenia continúa interior del área, gana el balón y le envía a correr, Víctor Chust, rápido así, el Kaiser Central de Valencia, ahí agranante el balón y enviarlo a la treta desde el cantón después de una... nueva pèrdua de l'Elche, que són pèrdues perilloses ahí en la medular.
5: Sí, perquè té davant gent, és molt, molt ràpid i enseguida el busquen per a lògicament, per a progressar i per a buscar una centrada, però a recuperar molt la posició.
6: Un regal de Jaime Morcillo de cap.
5: Just, sí, sí.
6: Corner per a la Reial Societat. Es preparava a servir-lo Sergio González amb l'esquerra per a tancar aquesta pilota a l'interior de l'olla. El Elche, el club de fútbol, el rebote de punxa y ahora sí poderoso de Dituro. Trataba de colpejar a Ángel Herrera, entonces la pelota que va a caure nuevamente, pero Chieng, golazo Chieng, golazo Chieng. Y ha caído la pelota retrucada, ha volejat desde el vértex del área, Chico Teta desde ese perfil drete, ha clavado la pelota en el escaire. Mare quin gol que acaba de fer la Reial Ciutat per no ser expeditiu l'Elche, per no rebutjar la pilota en contundència una vegada que havia quedat ahí a la frontal, no hi havia cap futbolista de l'Elche.
1: És legal la posició? No ho sé, eh?
5: Sí,
6: sembla
5: sí,
6: que sí.
5: Sí,
6: sembla que sí, sí, sí, sí, sembla sí, que sí.
5: Jo crec que sí, eh? Jo crec que prou clara. Vull veure l'altra volta, però a mi m'ha aparegut en el camp molt clara.
6: Per ara ho celebren els futbolistes de la Reial Societat i envia el valor al Roca Central. Ortiz Arias, ay, ay, ay, ay, ay, ay, quina jugada de l'Elche de
5: no s'han despistat, s'han no encantat completament, sí, sí, l'han encampat i li han deixat una situació molt clara al jugador de la Real Societat.
6: El primer intent de rebuig és de Pedro Vigas, però després torna a caure el baló a la frontal i li deixen a Ocheng ja en l'interior de l'àrea, la deixa botar i a partir d'ahí alça el cap i voleja perfectament en volta de fer-se gran cap a dalt Mati Dituro, el que ha fet és pràcticament agenollar-se i fer-se xicotet.
5: Sí, però és que no l'ha seguit cap jugador tampoc a Xien, no? Serà una pilota que m'ha envejat i s'ha quedat completament a soles.
6: Així que per tant en l'11 i mig d'aquesta primera part del Martí de Valero no comencen bé les coses per a l'equip Franja Verde, per a l'equip de la Franja Verda, Elche 0, Reial Societat 1, el gol d'Ochien. Doncs torna l'Elche a tractar, a tindre que remar a contracorrent.
5: Sí, dient que és el pitjor que li podia passar, però bueno, li ha passat i ara té que refer-se, no?
6: Morcillo en el rebote en la divisòria, la pilota fortíssima, impossible tot i l'esprint final de Tete Morente, serà treta de banda per a la Reial Societat, que vesteix completament de color roig. El Martínez de Valero. Anselmi, que és de la banqueta de la seva àrea tècnica per a tratar de corregir certes coses que no han funcionat en este inici de partit. Dituro, rep en el balcó de l'àrea, enviament a un costat buscant el cap de Tete Morente, la toca de primeres, també la toca de cap a Zubeldia. Al rol central per a Carlos Soler, quina pilota col·locada ahí per a Ochen, interior de l'àrea, alça el periscopi en darrerint, ahí al balcó per a Gonzalo Guedes, ara està perfecte, Buba Sangaré, llevant la pilota des de la gespa, reacció ràpida el futbolista il·lícita, Gonzalo Villar a la dreta, passada teledirigida, que va tallar ahí Sergio Gómez, ahí s'ha endarrerit amb el taló, agradant-se per a Mikel Oyarzabal.
5: En el espai que queda entre Vigas i Germán Valera, estan aprofitant, Chien està aprofitant molt bé i se passa d'ells.
6: Ara s'incorpora a discursió a l'atac Aramburu, la deixa a la curta a la dreta per a la centrada de Suchi, que trata de recuperar la pilota dividida, la va a disputar ahí amb Aramburu, però arriba tard Firmino. Zubeldia en darrere de cara per a Unai Marrero, toca la curta a la frontal per a Mamadou Sarr, este per a Sergio Gómez, enviament a l'espai, guanya l'esquena Gonzalo Guedes, a Buba Sangaré, queden emparellats, la centrada a l'interior de l'àrea, la vol controlar, encara que se li va un poc a Sucic, ara ja la té a l'esquerra preparada, alça el cap, la incorporació és d'Aramburu, ja ha replegat el Lecce, Sucic que va animar-se des de la llarga distància, el rebuig ahí amb les manobles, a un costat a... ja a l'exterior, enviant el baló a treta de banda per a la Real Societat, ve ara sí la reacció de Matías Ezequiel Dituro.
5: Sí, però està més ben col·locat, la Real. Està buscant millor els espais i està creant molts problemes a ells.
6: Treta de banda, era l'autor del gol.
1: Anem a veure aquesta acció.
6: Corner per a la Real Societat, estem en el 14.
1: Quedem.
6: És córner per a la Real Societat, recordem que amb l'anterior córner, el que ha votat la Real Societat, ha arribat el gol d'Ochien per al conjunt Xuri Urdín.
1: Ochien que estava en l'escola de la Real, encara que té una història curiosa de com va abandonar,
6: jugador, 23 anys,
1: de com va abandonar l'Àfrica. Sí, va arribar a primera Canàries i va acabar en la Real Societat.
6: Malcorra novament executarà Sergio González, ara a la curta ahí perquè jugara Soler amb Ángel Herrera, la centrada li ha pegat en este cas al futbolista de l'Elche i el posterior xut fora, ha pegat mal
5: Sucic, sí, que ja ho ha intentat dos voltes, té un bon tir,
1: sí,
5: fora de l'àrea.
1: Sí.
5: La primera sí que ha anat bé i l'ha parat Dituro, però esta l'ha eixit desviada.
1: Dona minut i marcador, Raúl.
6: Complim, per tant, Salva, el minut dia 15, quart d'hora, primera a l'estadi Martínez de Valero, no ha iniciat bé l'Elche el duel, cau per la mínima, Elche 0, Real Societat 1, el gol d'Ochien.
1: Ja ve Carlo, torna a estirar-se en el marcador València Bàsquet.
2: Sí, perquè és un més 6 de moment per a València Bàsquet, 80-74, davant este Casa de Montsaragossa, recordem en este primer amistós de pretemporada des del pavelló municipal de Benicarló. En pilota per a Casa de Mont, ahí està TJ Shorts tractant de... furtar i xavaló a Guillem Vives, un ex-València Bàsquet, combinant Guillem Vives en un jugador que a mi m'agrada moltíssim, com és el cas de Justin Jaworski, que és un francotirador. Allà està el llançament de 3 de Jaworski, ara no entra menys mal, el rebot espera València Bàsquet, se'l queda Osetkovski, arriba a les mans de TJ Shorts, allà està TJ, o TJ, com t'agrada més, allà està TJ Shorts en la pintura... i el Setkowski que no perdona la safata. Ho dic perquè en la seva presentació, bueno, pues vam fer la broma, inclús Víctor Luengo dient TJ, però jo crec que...
1: El problema que jo he tingut en Axel Tape o Tape, fin.
2: Bueno, li ho preguntaré. A mi m'agrada més TJ Shorts, té més aura, no? Ara que està de moda tot això, l'acció ara de Casa de Mont, per a la transformació, no, la safata, és la falta ara de... Osetkovski, i serà baló per a Casa de Montsaragossa des de la línia de tirs lliures. 82 València Bàsquet, 74 Casa de Montsaragossa. Llançarà Olaseni, el pivot del Regne Unit, els tirs lliures.
1: Anem a aguantar-hi una estona, Salva.
2: Estem en este partit amistós al que li resten 1 minut i 52 segons per acabar. I allà va Gabriel Olaseni per al llançament dels tirs lliures després de la falta de Dylan Osetkovski, del jugador nord-americà amb passaport alemà. Anota el primer Olaseni per a fer el 82-75. Al rebot esperant Ney Rives, Cameron Taylor, el propi Osetkovski, i de lluny i fora de la pintura està Armory Brooks, un dels fitxatges, un dels flamants fitxatges de València Bàsquet. El segon d'Olaseni dins també, i serà baló per a l'equip de Xavi Albert. Se fa estrany, això de no dir Pedro Martínez, però és la realitat, és ja des de fa mesos la realitat, i el pas endavant que ha pegat Xavi Albert, de segon de Pedro Martínez al primer entrenador. Este València Bàsquet, quina acció ara de qualitat de TJ Shorts per a la bombeta i per a transformar ja el seu punt número 9 en este partit. 84-76, un minut i mig, guanya València Bàsquet. Baló per a Casa de Mont, per fora, el llançament de 3 de Jaworski, i ahí està el que te deia, és un francotirador. Anota Jaworski, el triple, ja va en 20 punts, Justin Jaworski. 84-79, més 5 per a València Bàsquet, i Shorts contemporitzant, organitzant el xoc, porta la batuta de València Bàsquet, li ajuda en ixe step back ara el llançament de TJ Shorts, ha fet mal en terra, es queda estès en terra, el llançament no entrava, era Olaseni el que volia anar a taponar aquest llançament de TJ Shorts.
1: Que pot continuar.
2: I és falta, i seran tirs lliures, per tant, per al base nord-americà de València Bàsquet. I la falta clara de Olaseni, 84-79, es recupera TJ Shorts i anirà a la línia de tirs lliures.
1: Ara me contes com acaben aquests tirs lliures de TJ Shorts, però tornem al Martínez Valero. Arribarem de seguida al minut 20 de la primera part amb derrota, Raúl, per a l'Els de Anselmi.
6: Sí, i ara va intentar ahí Ferniño en el corredor central, a la contra, buscant a Tete Morente, interior de l'àrea, Tete Morente vol deixar-la per a Gonzalo Villar en el frontal, se la va preparar a l'esquerra, continua Gonzalo Villar, ingressa a l'interior, ahí amaga Melchul, se li posa per davant Aramburu, i el remat a falta en atac de Gonzalo Villar a Aramburu.
5: Bueno, ha anat amagant, lògicament en l'esquerra no és la seva millor cama per a tirar, però sí que estava buscant tirar en l'esquerra, però al final li ha tapat el jugador de la Real Societat.
1: Sabe tirar la porteria, Subí?
5: Com?
1: Que sabe sí. Tirar la porteria,
5: sí,
1: eh?
5: Sí, sí. S'ha de tirar, sí, tenia que haver fet el control millor i encara que no és esquerra, però també li pega, també li pot pegar en l'esquerra i tenia que haver tirat a gol.
1: Sí. Vist la rebe de gol de Ochieng, que és una barbaritat també de...
5: Bon,
1: de
5: gol, sí. Sí.
6: Asistencia de Carlos Soler.
1: Sí.
6: La verdad es que pues desde el habrían de practicar el chute amb l'esquerra, ¿no? Ni Ezep Ponce ni Gonzalo Villar, ¿eh? Sí. Pues si fueran chiquets,
5: sí, sí.
6: A practicar un poco, cuando arribes al interior del área, jolta, expulsar también ahí. Ahora erra Sar, amore Ferniño, si va el cos a cos, pero refa Sar. Ahora si rebutja el balón, costat a treta de banda, pero el Elche s'havia encantado un poco ahí el... Futbolista cedit pel Chelsea, de només 21 anys, no ha fitxat molt la Real Societat en estiu, no? Sar, cedit i l'aposta econòmica sí per Héctor Fort. Perquè no ha fet molt més moviments el
1: Sant Raúl, que perquè estem arribant ja a les acaballes de l'amistós de València Bàsquet a Benicarló, Salva.
2: 35 segons se resten per acabar i es posició per a València Bàsquet 81-88, guanya València Bàsquet, TJ Shorts. En 30 segons per davant i 15 de possessió, manejant la pilota, tractant de trobar la millor opció. Ahí està TJ, el que vol xafar pintura, trobant Nick Rivers, el llançament de 3 de Nick Rivers, el triple que es queda curt i la pilota espera a casa de Monsalgosa, aquí és el contracop en Justin Jaworski, el llançament de 3, el triple no entra, el rebot espera Nick Rivers i serà l'última, 10 segons, la pilota per a TJ Shorts i signen el marcador, signen la pausa, acaba el partit en el pavelló municipal de Benicarló, victòria per a València Bàsquet, 88-81, guanya l'equip de Xavi Albert, bona actuació, comença bé la pretemporada l'equip taronja, 88 València Bàsquet 81, Casa de Montsaragossa, victòria per a Estaronja.
1: Bon ambient també a Benicarló, no ho hem comentat abans, Salva, pavelló pràcticament sí. Ple per a veure, bueno, pues este nou equip que s'estrenava avui, com és el de Xavi Albert, com és el de València Bàsquet.
2: Sí, totalment, no? I a més en la sensació de que, bueno, pues és un projecte que comença ja guanyant, des de veres que les sensacions són molt importants, no donen res en pretemporada per guanyar partits, però sí que en quant a sensacions sempre és important tractar de, bueno, trobar-te de la millor manera i començar en esta victòria de 7 punts, 88-81 davant Casa de Mont, pues és important, i el fet de fer un últim quart en un parcial de 12-20 com és l'últim quart en este partit, pues també parla d'aquesta energia i d'aquesta manera, no?, de jugar, d'aquest estil de xoc que continua sent dinàmic i continua sent per a anar-se'n sempre a prop dels 100 punts.
1: La línia continuista de Xavi Albert respecte a la línia que tenia Pedro Martínez. Gomis, gràcies, bona nit.
2: Bona nit, fins la pròxima.
1: Salva Gomis, que va contar-vos al llarg d'esta temporada tots els partits de bàsquet dels equips d'èlit de la ciutat, de la Comunitat Valenciana, el masculí de València Bàsquet, també el femení de València Bàsquet, en Lliga i en competició europea, en este cas en Eurolliga. Tornem al Martínez Valero. Quarta jornada de Lliga que se tanca avui amb el duel entre l'Elx i la Real Societat. Continua la victòria, Raúl Pina, de la Real Societat de Matarazzo.
6: Sí, i ja hem superat l'Equador d'esta primera part, estem en el 23, amb anterioritat ha xutat Facu Bonanó des de la llarga distància, este sí que colpeja bé, però la pilota molt centrada, a les mans, fàcil eixa pilota que ha blocat i que ha detingut Unai Marrero.
5: Sí,
6: ha d'entrar més en joc este futbolista.
5: Sí, s'havia fet joc, no?, per la cama esquerra, sí. I tenia una bona posició, però l'he deixat molt centrada i
6: fluixeta. Mira, ara ha recuperat la passada ahí per a Ferniño, la passada és boníssima. Ahí està Ferniño, aguarda la incorporació d'un company per associar-se. Ezep Ponce, fora! En carrera com arribava ja ingressant en l'interior de l'àrea. Li ha deixat la pilota en safata Ferniño Eze Ponce, però li ha colpejat d'una manera dolenta sense trobar els tres pals. Eze Ponce a la contra i de la mà de qui sinó de Facu Bonanote, a meixa passada a l'espai per a Ferniño. Té detallets, té cosetes, té un punt d'excel·lència respecte a la resta de companys. Facu Bonanote.
5: Sí, i ara ha estat bé la jugada. La veritat, Ferniño li l'ha deixat bé i el pare que no ha golpejat bé Ponce, no? Però era una situació prou clara, i llàstima que se n'ha anat per dalt.
1: Raül, estem en el 24 per a 25, habitualment. La pausa per a la hidratació, si es fa, ja tenia sí. que haver-se fet, no?
6: Sí. En alguns partits, en esta jornada...
5: Fan els 30.
6: Sí, arriben als 30.
1: Arriben als 30, ara.
5: Sí. Alguns, oh. sí.
6: Sí, en alguns partits, si sí, va en funció un poc, no
5: sí,
6: sé.
5: Sí, jo crec que segons
6: com... El que parlen és capital. Sí.
1: Perquè ahí fa calor, no? Entenc que ahí fa calor, també.
6: Así dins sí, la, sí. Así dins la carrera, ah,
5: así,
6: de manera condicionada.
5: Así estem casi gelats.
1: Però vull dir que és normal sí, que avui sí, facin sí, també sí. pausa d'hidratació. Sí, que me crida sí, l'atenció.
6: Seria el més lògic.
1: Seria normal.
5: N'hi ha 30 graus, n'hi ha 30 graus. Sí, sí.
1: Bueno, pues anem a esperar, va, vinga. Tira-li.
6: A veure si d'ací a 5 minuts fan aquesta pausa d'hidratació. L'estadi Martí de Valero, on guanya la Real Societat des de l'11-0-1 amb el gol de Chieng. Juga l'equip Txuriurdin en la zona de rereguarda. És Sar buscant allà Jangel Herrera. Apreta Javi Morcillo, novament el valor per a Sar. Rasella a l'esquerra, rep Sergio Gómez, busca a Guedes. La pressió és bona de Dua Sangaré per a deixar-li el valor en el retruc a Ferniño. S'incomporra per el corredor central Gonzalo Villar. Ahí està amagant el valor amb la filigrana. La deixa per a Germán Valera, xuta Germán Valera. Córner! Bueno, havia semblat córner. L'àrbitre indica treta de porta. No li ha pegat bé. La sensació és que ja havia, o que li havia pogut... frenar en l'última opció, però
5: semblava,
6: el remat és que li ha pegat mal.
5: Serà que efectivament que li ha pegat mal, perquè semblava també efectivament que era treta de cantó, no? I ara també jo crec que Villar podia haver intentat el tir també, l'ha obert a Germán, que també estava bé, però quan estàs centrat i estàs en la porteria, encara que siga des de fora de l'àrea, jo crec que té que intentar.
1: Sí, correcte, sí, well, li ha deixat a Germán Valera, ha llançat amb l'esquerra, sí. Però bueno, ha sigut un llançament, diríem, defectuós.
5: Sí.
6: Juga Gonzalo Villar en la divisòria, però des de l'esquerra, amb Pedro Vigas, el balear en horitzontal per a Víctor Xust, que ja creua a camp de la Real Societat, jugant a la curta per a Facu Bonanote. Ahí està el futbolista cedit pel Brighton, sense opció de compra per a l'Elche. És un talent, és una joia. Fitxa bé el Brighton, no? Ahir Mati Orozco també va al Club Esportiu Castelló.
1: És bon jugador, eh?
6: Sí, sí, sí. Endarrerix.
1: Hem de veure el mes, però ahir va deixar, sí, sí, efectivament, bones sensacions, sí, sí, amb el Castelló.
6: Un barret, sí, una sí, talonada sí, sí, sí. per al Judit Rasuero, que va estavellar en el pal. L'havia tocat Mariño, però sí que va tindre detalles en l'eixida en la segona part, en els minuts que li va donar, que li va atorgar Pablo Hernández, que està demostrant que és un gran tècnic a la banqueta del Castelló. Ja ho va fer la temporada passada i ho certifica també en este... inici de curs 2026-2027. Ha de certificar també i ha de demostrar un Martín Anselmi, que per ara no sap el que és guanyar a la Lliga. El valor és per a Eze Ponce. Volia rebre d'esquenes, li ha apretat Sar. Arriba l'ajuda defensiva de Zubeldia. El seu rebuig li cau a Uba Sangaré en part dreta. Se'n va cap a camp de l'Elche per a jugar a la curta de cara amb Víctor Xust. Està en horitzontal, en paral·lel, per a Pedro Vigas. Pedro Vigas a Gonzalo Villar, que juga des de l'esquerra. Ahí està retallant, li apreta Angel Herrera, punt de Pedre, Rafael Murcià ahí posant en problemes amb Pedro Vigas. Ochieng li apreta, li ha pogut fer falta, és la que reclama l'assistent. L'assistent li diu que salse, que no hi ha res. Li cau la pilota a Mati Dituro, que juga ràpidament ahí per a Víctor Xust. Víctor Xust a Gonzalo Villar. Gonzalo Villar ha d'amagar el baló ahí perquè li està perseguint, i Angel busca bé a Tete Morente per a fer la paret amb Buba Sangaré, però no és la paret. Arriba en la cobertura Mamadou Sarr per a deixar-la en safata a Marrero. Continua Tete Morente ahí a punt d'arribar en el rebotge d'Unai Marrero i de caçar aquesta pilota. Ha fet un esforç important esprintant, Suri.
5: Sí,
6: quasi,
5: sí,
6: quasi
5: sí,
6: arriba.
5: Sí, sí. Ho ha intentat i tenia molta avantatge al porter, però bueno, a punt ha estat d'entrar la cama en la trajectòria del baló.
1: Sembla Subi que ha millorat l'Els, no?
5: Sí, ha millorat un poquet. També el que ha marcat la Real li fa estar més tranquil intentar tocar, no buscar tanta profunditat, però sí que està arribant. Ha tingut ocasions per a poder marcar, però no ha tingut l'habilitat o el saber, no, de a l'hora d'aixes últims metres de poder marcar el gol.
6: Víctor Chust, avui a Sangaré, en camp de la Real Societat. Li ha tocat el baló mínimament Gonzalo Guedes, però li cau novament avui a Sangaré, que connecta amb Tete Morente, que gira la pilota caragolejant, busca espai, busca oxigen amb l'exterior, envia el baló ahí a Pedro Vigas, apreta Mikel Oyarzabal, passa la pilota entre les cames per a capgirar, perfecte, i anar-se'n de Mikel Oyarzabal. Víctor Chust continua ahí, emparellat Mikel Oyarzabal, pressionant de Víctor Chust, demana l'ajuda de companys, la pressió Mikel Oyarzabal, i no es complica la vida Víctor Chust, endarrerir-se per a connectar amb Mati Dituro. Ahí està Dituro, aguardant la pressió de la Real Societat per a sortejar la primera línia, per a sortejar a Mikel Oyarzabal. S'obri cap a la dreta Víctor Chust, de rep ja Chust, jugant per a Tete Morente. Toca bé, ara sí, en la recepció. Ese ponte novament per a Tete Morente. El corredor dret continua. Ahí està en el vèrtex de l'àrea. La filtra a l'interior per a Bua Sangaré. La centrada, Sarle envia córner. Ara sí, l'Elx funciona. Ara sí, l'Elx combina, l'Elx connecta, l'Elx circula. Pot dibuixar el futbol d'altra manera, Subi.
5: Sí, la veritat que ara ha forçat massa la jugada seguint per la banda dreta. Jo crec que un canvi d'orientació a l'esquerra, entraven jugadors de l'Elx i era una jugada millor per a l'Elx.
1: Buba ja està tancat pel central o pel defensor de la Real. Sí.
6: A veure si trauen un córner com Déu-mana, no com l'interior.
5: Sí.
6: Facu, bona nota en l'execució de l'atleta des del cantó. Ahí está el argentí, golpea la pelota en la izquierda,
5: sí.
6: Tancada al córner de la chicoteta. Falta, espenta, diu Ortiz Arias. Y Agut espenta. Sembla que dice Ponce. Y el árbitro Ortiz Arias estaba mirando el que sucedía. Es un poco puntillos, ¿no? Y ya está.
1: ¿Sabes qué ocurre? Que después le empentas de un defensor a un davanter.
5: Y no se
1: chica. Y efecto.
6: Falta, pues estem ja en el 30 i per ara no hi ha pas d'hidratació. No sé si és que està esperant aquells que la pilota fora del rectangle de joc que Ortiz Arias, però per ara no hi ha pausa d'hidratació. Estem ja superant el 30 de la primera part, camí del 31.
1: Pues anem a fer una cosa. Anem a fer una cosa, Raúl, amb Indústria Bijus e Higiene Industrial. Minut i resultat al nostre partit de la jornada.
6: 31 del primer a tercer i Martínez Valero, el xut de Yangel Herrera, gol. Gol de Yangel Herrera, la passada de Ochenga amb assistència, alça el periscopi en Darerín. Per tant, en el 31, camí del 32, torna a marcar la Real Societat. Ara assistit Ochen a Yangel Herrera, que creua la pilota rasellant per baix. Creuant el baló, Xiulits, cau en el desdol i l'afició Franja Verda. Elx 0, Real Societat 2, Yangel Herrera.
1: Subia, ha pogut fer alguna cosa més el porter?
5: Bueno, segurament, però aquests tirs que van per terra, sí, i creuats, és complicat, no? Jo crec que ahir és més l'error del defensor, no? Crec que era Vigas, no? El que al final Chen se li ha anat amb molta facilitat i bueno, li ha donat la pilota,
6: sí,
5: Herrera,
6: Pedro Vigas, sí.
5: I Herrera l'ha creuat. Bueno, és complicat per al porter traure aquest tipus de tirs.
1: Però comença Dituro sobre Vigas,
5: sí.
1: La passada és massa forta, no pot controlar-la. I a partir d'ahí és tot el que,
5: sí,
1: provoca, no, la posterior acció.
6: Li passa per baix de la bota.
5: Sí, després sí que pot fer més també, sí, ara que l'estem veient en el tir. Sí, no, pot fer més, jo crec.
1: Però és insistir, subir altra vegada en aquesta eixida de pilota, en curt. Jo crec que compromet ja a Vigas en aquesta passada. És més errada de la passada del porter que no de Vigas, crec. Que ara queda veure-lo més perquè no sé si està ben perfilat.
5: No, però és que Vigas li passa
6: per baix del peu.
5: O sigui, és que és...
1: Bé, Raül.
5: És un regal.
6: És un regal, darrere un altre regal, sí. Despropòsit, altre despropòsit, sí. I clar, és que no pot regalar tant a la Real Societat, que tan vacunat en dues accions.
1: Bé, Raül, doncs ara sí, amb Indústries Bijus i Higiene Industrial, minut i resultat del nostre partit de la jornada.
6: 33 ja del primer ante el Estadi Martínez Valero, Elx 0, Real Societat 2.
7: Bijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
1: Son las 10:05, acaba de hacer el segundo la Real Sociedad al Martínez Valero Pina.
6: Efectivamente, salva el 0-2 per al conjunt xuriurdín, que sense pràcticament fer grans coses, sense posar-te molt compromès, més per de mèrit teu que per mèrit de la pròpia Reial Societat, ja t'ha vacunat en dues ocasions, en dues instàncies, amb els gols de Docheng i també este últim de Yangel Herrera. Per tant, està l'Elche en una situació pareguda, semblant a la dels camps d'esport del Sardinero de la jornada anterior. Allí en este cas va ser 3-0 l'inici de partit en 30 minuts. Després sí va reaccionar l'Elche en les acaballes de la segona part, però ja era massa tard per a tratar d'equilibrar i d'empatar el partit. Torna a insistir la Real Societat, a la pareixa perfil esquerre, ha tallat Víctor Chus la centrada de Sergio Gómez, busca a Eze Ponce, este a Gonzalo Villar, envia el balón costat a la quiguda banda de Ferniño, agrana la pelota finalmente Zubeldia, envia ante el balón a treta de banda, doncs no sé, la fórmula per a que este equip no encaixi gols, quina ha de ser, Subi, perquè...
5: Bueno, no arriscar tant en el que és la eixida del baló, al final si t'estan penalitzant per aquestes situacions, tens que intentar fer un xoc més directe, a més tens dos puntes, a més, que lògicament si fas una bona passada a partir d'ahí pots iniciar el xoc, però bueno, t'ha penalitzat això i la efectivitat que està tenint la Real Societat, que és el que tenen els equips bons, no? Que tenen bon jugador davant i quan tenen ocasió, doncs te fan gol.
1: És que la Real Subi ara, sí, abans ja estava esperant i ara te va esperar més.
5: Sí, molt més. I el Chen este m'està agradant molt, no? La veritat que està creant molt de perill, però a banda, la Real Societat té un centre del camp molt bo, no? En Soler, en Herrera, o sigui, està en Sucic, ve Oyarzabal a ajudar, o sigui, és un equip que molt consolidat, i jo crec que no ha fet fitxatges perquè té bon equip.
6: Sí,
5: si mires la banqueta encara n'hi ha jugadors que lògicament està Cubo, està
6: Héctor Forza, Carian,
5: està Turrientes, Oscar Son, està Gorrocha. John Martín, el sí, Pacheco, sí. O sigui, que té un molt bon equip la Real Societat.
1: És que Ochen, que s'aposta de Matarazzo, Subies, va ser la gran novetat en la sí. Visita al Bernabéu.
5: Sí, sí.
6: Alguns han xiulat i altres han començat a aplaudir, eh? Hi ha una divisió d'opinions al Martí de Valero.
1: Ho teniu ahí al costat vostre un parell que ha començat a bramar quan ha fet el segon
6: Sí, està baix de nosaltres.
1: Sí, està calenteta la gent ahí, sí.
6: Víctor Chust jugant a la dreta per a Tete Morente. La recepció en el control orientat per a Vicente Gonzalo Guedes. Retalla. Continua ahí el emparellament de Gonzalo Guedes, Tete Morente, filtra interior, complicada ahí per a Buba Sangaré, talla i envia la pilota a treta de banda, Sergio Gómez.
5: Està faltant claretat, l'últim pas al final no li sis, i està ben tancada la Real Societat perquè està defensant bé, li està costant a l'Elche, ho està intentant, ja dic que ha tingut oportunitats a voltes de tirar a gol, però no s'ha atrevit i anem a veure si pot marcar un gol abans de que acabi la primera part.
6: Jugues amb tres centrals, Subi, considerant a Buba Sangaré, però fixa't que Buba Sangaré les últimes accions està més en l'interior de l'àrea que no mirant cap a la base defensiva, com ara fixa't, ahí està buscant línia de fons, ahí amenaça amb la centrada, el rebuig és de Sergio Gómez, li torna a caure a Buba, la deixa ahí que isca per línia lateral de banda per executar la treta. Jugant per a Facu Bonanote. Ahí està Facu, interior de la barra que pot inventar. Continua Facu en l'eslàlom, res. Ha perdut l'esfèrica, li ha furtat el veloç Sucic, que l'envia llarga per a Ochen, emparellada amb Pedro Vigas. Té més velocitat el futbolista de Kenya. Allà va Ochen, perseguit ara, arriba en la tasca de cobertura. Que bé, Germán Valera, quina velocitat. Però continua la pilota en poder de la Real Societat. És Aramburu, ja ha replegat totalment l'Elx. Quin esforç ha fet Germán Valera baixant, eh?
5: Sí. Sí, perquè si l'haguera deixat en l'1 contra 1, segurament se n'haguera anat de Vigas.
6: Espectacular aquest esforç, aquesta generositat, la que ha demostrat sacrifici, esperit de sacrifici, el de Germán Valera per ajudar a Pedro Vigas. Javi Morcillo amb Víctor Chus de la frontal de l'àrea de l'Elche. Endarrere i reculant per a Dituro. Alguns xiulen, altres aplaudixen, quan rep Dituro.
5: Sí,
6: hi ha una discrepància, una disjuntiva, una divisió d'opinions ahí.
1: Víctor Chus. Estan tenint un començament de temporada molt semblant, Dituro, Subi, i Luis Júnior, el porter del Villarreal,
5: Ah, sí, sí, també està tenint unes actuacions també que lògicament són criticables.
1: Són preocupants, no? Sí.
6: Sí, Longares possiblement en algun moment d'on li va
1: a guanyar la partida. Ja veurem si apareix demà en Champions,
6: Va, Germán Valera, descongestiona ahí amb la centrada, arriba abans un Aymar Reno, que Ceponce, era bona opció, Facu Bonanote, la pilota dividida la guanya, ahí segueix anant-se'n cap a la part dreta, connecta amb Tete Morente, però clar, si no imprimisses velocitat, i van d'esta manera, Chino Chano, el tran-tran, va ser...
5: És més fàcil de defensar, clar.
6: Víctor Chust, Javi Morcillo, però Gonzalo Villar, perseguit per Iangel, busca a Facu Bonanote, la passada espera Javi Morcillo, li passarà entre les cames a Tete Morente, continua Javi Morcillo en l'acció, el rebuig és de Sergio Gómez, per a Mikel Oyarzabal, que buscava algun company de primeres ahí amb la filigrana, amb l'esperó.
5: Sí, buscava de primeres, sí, però no li deixi bé, no, el passe està passada al company.
6: Centrada de Tete Morente, el rebotxe de cap de Zubeldia, li torna a caure a Tete Morente, la deixa per a Bubasangaré, el desdoblament de Tete Morente, se'n va cap a son sentidors per a jugar amb Javi Morcillo, este per a Víctor Chus, tendrà rinja un poc a eixa posició, amb l'esquerra descongestiona l'altre costat per a bascular i jugar amb Germán Valera. Germán Valera amenaça ahí amb el Mama Maramburu, busca a Ferniño, la per Ferniño, l'acció defensiva de Ochieng, i ara la passada en llarg és per a Miquel Oyarzabal, sol escondiu Subirats, li va acompanyar Gonzalo Guedes, continua, li va baixar a González des interior de l'àrea, cau, no hi ha penal en principi, bona la recuperació de Pedro Vigues, que li diu a Guedes que s'alce, a Tertituro amb la manobla ràpidament per a Gonzalo Villar, este... A l'esquerra, amb Germán Valera, quina oportunitat que acaba de malbaratar, que acaba de perdonar la Reial Societat. La contra era perfecta, el moviment el que ha fet ahí Mikel Oyarzabal per a Gonzalo Guedes, però s'ha encantat i que bé ara sí Pedro Vigas. Si en altres opcions ha errat o no ha estat bé, ara ha estat perfecte amb Guedes.
5: Sí, perquè Guedes no ha controlat bé, se li ha anat un poquet i ha aprofitat de posar-li el cos amb molta veterania i tal, i al final jo crec que no és falta ni res, sinó que ha sigut més la errada de Guedes, perquè estava en una situació fantàstica.
6: Sembla que hi ha algun problema, algun espectador, no? Sí, ho està indicant Sergio Gómez al seu tècnic.
1: Va passar ja en un partit anterior al principi de temporada, Raúl, en el Martínez Valero el mateix, recordes?
6: El dia del Barça?
1: No, el dia del Barça no.
6: Esta temporada no?
1: Sí, estava Subi comentant el partit.
6: Però en el Martínez Valero no.
5: Però així no m'he assegut el Barça, no?
6: No, en l'estadi no.
1: Pues jo recordo que era un partit de l'Elx, igual era un partit de l'Elx jugant fora,
6: Podria, o a Riazor o als Camps Esports del Sardinero.
5: O a Sardinero, no recordo jo ara mateix.
1: Crec que a Riazor, Raúl.
6: A Riazor,
1: sí. Jo diria que sí. Era entre setmana, era dilluns també, no?
6: Sí, va ser dilluns.
1: Va ser a Riazor, segur.
6: Perquè el del Racing va ser divendres.
1: No, va ser a Riazor, segur.
6: Sí, la primera jornada de Lliga, l'estrena.
1: Sí.
5: Bueno, pues han aprofitat a fer la parada aquesta que fan ara.
6: Sí, han aprofitat aquest moment. Sí, perquè
5: però ja pràcticament acabant la primera part.
1: Exactament, 42.
6: No sé què ha passat, no sé si la televisió ha mirat cap a baix de la zona de tribuna.
1: El tele és que aquestes coses no les ensenya tampoc.
5: No.
6: Nosaltres d'ací no podem...
1: És la nova televisió de la Lliga, saps?
6: Sí, és per baix de la zona de tribuna i no podem veure.
1: No mostren protestes, no mostren absolutament res del que corre en la graderia.
6: Ho dius per a ir, pel dia d'ahir?
1: Sí.
6: Sí,
1: entre altres coses, sí.
6: Ja, sí.
1: Bueno, se m'emprèn el joc, no?
6: Sí, ja s'ha reprès el joc, estem en el 42, fregant el 43, primer atestat i Martínez Valero, Elche 0, Real Societat 2, te contem així en Apunt Ràdio, en el punt a punt, Bubasangaré no ha tallat bé en primera instància, uf, què ha passat ahir, hi ha una entrada de Tete Morente,
5: sí,
6: que va hipotecar-se amb una cartolina, sí, arribat a destemps, en aquesta acció, amb Sergio Gómez, se l'ha emportat per davant i l'ha enviat a l'àrea tècnica, a la zona de l'àrea tècnica de Martín Anselmi, quasi és el... se el menja el tècnic Franja, però que tarda arribat ahí i li fa la traveta, li posa el peu dret, té Morente sense... Sense vindre a compte de res i s'hipoteca amb una cartolina groga.
1: Sí, és que al final s'ho això és la impotència, eh?
5: Sí, és impotència, sí. Ha tocat darrere, va buscar la paret i li ha posat la cama perquè no...
1: Acaba de veure la repe, no entenc, efectivament, la... Sí. No entenc el que acaba de fer Tete Morente, no ho entenc.
6: Jo tampoc.
5: El que diu, hipotecar-te en una groga, ara.
6: Però últimament, no sé, els futbolistes... Aire en el València, la primera falta va arribar en el minut 51. L'Elx tampoc està fent moltes faltes quan has pogut fer alguna que altra falta, en alguna contra, en alguna acció de la Reial Societat per a frenar-la, per a tal. I no ho sé, és que està canviant el futbol. No dic que s'utilitzi la...
1: La violència, està clar. No? Sí.
6: Però ser un poc més viu, no?
5: Un poc d'agressivitat.
6: Sí, més agressiu, més viu, sense fer-li mal al rival.
5: Dins del reglament, un poc més agressiu.
1: Aquí li acaba de treure una imatge de Martín Anselmi bufant, com és normal.
6: Ja pot bufar i espavilar. Més que bufar, que espavile, que és el que li toca. Que és el que li toca, espavilar. Ara sí, s'escolten més aplaudiments que xulits a Dituro. Jugando para Facu Bonanote, ahí está, se empota nada de Carlos Soler, pero arriba la ayuda de Mikel Arzabal, se señala la falta anterior, la de Carlos Soler. El midcampista valencià que se ha adaptado a la perfección, a la Real, de la mano de Rino Matarazzo.
1: Necesitaba un equipo como este, ¿no? Subí un hábitat que yo creo que le ha donado a la Real y Matarazzo para poder traer todas las seves condiciones que en ese momento.
5: Jo crec que és on està jugant millor.
1: Sí, és que setmana de València, sens
5: dubte. El València,
6: disculpa, Subi, perquè va Ochen de nou. Erra, parla, Subi.
5: No, que està efectivament. Crec que és un lloc que li anà molt bé. Perfecte, li ha molta confiança a Materazzo i està jugant molt bé.
1: En dona 3 de Fechi Raúl.
6: Sí, viatjarem per tant fins al 48 en esta primera part del Martí de Baleona. 0-2 per a la Real Societat. Està tornant a perdre el guió del partit de l'Elche. Balón para Sergio Gómez, aprieta Firmino, vuelve, ahí está Fer, que va a quedarse con el balón, va a irse al interior de la para ganar la partida, línea de fondo, el periscopio y la centrada, la toca de Cabezú, el diálogo va a caer a Facu, Bonanote, la pegamos cegada, les mancha de Marrero. La pegada, el balón cegada ahí, si la pilla, ve, si la encanta, ve, si la empala, era para reventarla al interior de la caixa, de la portería, de la gavia.
5: No pot fallar ixa,
1: no, ixa bona contra l'Elx, és que
5: se bona contra. Sí. Exacte, perquè si eres tècnic, eres un jugador tècnic en aquesta situació, no la fas bona, és...
6: Falta ara de avançar la via d'acció.
1: Era una ocasió...
5: Claríssima.
1: I a més per un jugador, com acabes de comentar, Subi...
5: Clar. És la que voldríem tots per a tindre, vamos, per a engaltar ahí...
1: Moltes condicions, sí,
5: gol, però bueno... Passa a voltes.
6: Li pegam amb l'or del turmell, no?
5: Sí, passa a voltes això, però bueno.
6: No l'empales, no la connectes bé i malbarates, no? I perds aquesta opció. Anselmi està... La vas dir la seva banqueta, eh? Ara no és.
1: I ja té dos jugadors que el fan en banda.
6: Ha tret la falta abans d'hora Carlos Soler i David li diu que a repetir.
5: Sí, perquè estava parlant en un jugador de l'Elx, l'àrbit.
6: Cal Falemar, els que comentaves, Salva, i també el tanque, Abiel Osorio. I és un tercer.
5: Redondo, sembla.
6: Sí, Fede Redondo, sembla, sí. Crec que és Fede Redondo. Mala falta ara, el rebuig de cap és de Víctor Xust. En 40 segons arribem al minut 48. Batete Morente, toca la pilota des de la gespa, sense falta, Zubeldia. L'assistent diu que és... L'últim en tocar Tete, per tant, pilota per a la Real Societat. Servirà la treta de banda, Mikel Oyarzabal.
5: Mira on estava, Oyarzabal, estava així, sí, defensant la jugada, traguent de treta de banda. És increïble, este jugador.
6: Que bo que és, eh?
5: Sí. Uf,
6: cuidado. Què ha passat ahí? En Guedes? Sí. Al costat l'àrbitre, Ortiz Arias, i no veu res. No sé si és Víctor Xust el que estava amb ell emparellat.
1: Sí.
6: Perquè estàvem mirant el seguiment de la pilota.
5: Estaran mirant una colzada segurament, eh? Però bueno.
6: Víctor li diu que jo no te fer res.
1: Si se revisa ha de ser colzada, però jo no tinc
6: res. Diu Ortiz Arias que treta de banda i que no hi ha res ahí.
5: Estava l'àrbit davant també, eh?
6: Final. Va. Acaba la primera part de l'estadi Martínez Valero. Xiulits, sona el vent de la disconformitat del públic de la parròquia, del respectable el Martínez Valero. Elche 0, Reial Societat 2, Ochieng i Yangel Herrera.
1: Subi, música de vent al Martínez Valero. Clar, sí. Jornada 4, continua sense guanyar i al descans perds 0-2.
5: Sí, sí, la situació és complicada. Anem a veure si la reacció que va haver l'últim partit pues, se pot donar en el dia d'avui, però si no és complicat perquè la Real Societat està sent superior a l'Elx i damunt li ha guanyat en el que és la contundència en la definició. Si tu no marques en aquestes ocasions que a voltes han estat clares, pues és difícil guanyar el partit i des de llavors el partit està costera amunt per a l'Elx.
1: Deia ahir en la roda de premsa prèvia al partit Martín Anselmi que volia festejar el 50 aniversari del Martínez Valero demà amb una victòria avui contra la Real Societat. De moment ho té complicat. El descans guanya l'equip de Matarazzo. Raúl Pina amb Indústries, Bijús i Higiene Industrial. Minut i resultat a l'arribada al descans del nostre partit de la jornada.
6: Temps d'esplai, temps de descans. L'Elx està caient, està perdent a l'estadi Martínez Valero. Haurà de capgirar molt la situació per a celebrar l'aniversari el 50 bodes de d'or. D'altra manera, en el segon acte, però per ara temps de descans.

0: Són les 10 i 22 minuts i com que tot no és futbol, evidentment hem de pegar-li una ullada a la resta de la informació general. Ens acompanya el company des del Contrapunt, Rubén Dempere. Hola, Rubén, què tal? Bona nit.
1: Hola, Salva, què tal?
0: Conta'ns.
1: La Conselleria d'Educació ha donat avui les xifres de la tornada a les aules. 808.000 alumnes d'infantil, des d'infantil a batxillerat, tornen dimecres a les classes amb vora 84.200. Així ho explicava la consellera Mari Carmen Ortí este matí.
2: 3.338 milions d'euros fins a 2029. Tenim 385.200 més. Posarem en marxa el pla Més Mestre, que incorporarà 5.000 nous docents fins al curs 29-30. Este curs la ràtio mitjana se situa en 20,6 alumnes en infantil i primària, 24,1 en ESO i 28,6 en batxillerat.
1: Un curs que comença amb l'anunci d'una nova manifestació dels docents convocada per a dissabte i amb la vaga general suspesa però no desconvocada. Els sindicats majoritaris continuen insistint en que queda molt per negociar pel que fa a ràtios, plantilles, inclusió o el valencià. El portaveu de l'STPB, Marc Candela, parlava de quines són les urgències al seu parer.
3: Urgent és recuperar les plantilles, urgent és baixar les ràtios per atendre millor el nostre alumnat, urgent és també dotar de millor plantilla d'atenció a la diversitat als centres educatius. Urgent és tindre unes bones infraestructures. De fet, el pla edificant, el govern actual, l'únic que està fent és executar el que ja estava previst quan el Botànic.
1: El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, s'ha referit esta vesprada a l'inici del curs escolar a la Comunitat Valenciana, un curs que, segons ha dit el cap del Consell, arrencarà dimecres amb més professors i recursos públics que mai.
4: Destinamos más dinero que nunca. Destinamos más recursos que nunca, destinamos más profesores que nunca y estamos centrados en mejorar la calidad de los centros y también la calidad de la enseñanza de todos los jóvenes.
1: Pérez Llorca també ha posat en valor la Llei de Llibertat Educativa, que ha qualificat d'innegociable.
4: Y eso, lo que sí que quiero trasladar hoy, que es innegociable, que eso no se va a dar un paso atrás, porque además hace que la educación sea mejor y sea más enriquecedora para la cultura y para la formación de todos los jóvenes.
1: La jutgessa de l'Audiència Nacional, Maria Tardón, ha obert formalment la investigació penal sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta de finals de juliol, en considerar que va atacar la integritat territorial. En l'escrit, la magistrada qualifica com a clara i indubtable la gestió afavoridora des del Marroc en l'entrada de migrants a Ceuta i apunta que agents marroquins van realitzar un guiat actiu de les persones que travessaven il·legalment la frontera. I el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha insistit avui en un desdejun informatiu a Madrid que el Marroc està darrere de l'arribada massiva i que l'única solució és retornar tots els migrants. Vivas ha dit que Ceuta està en una situació d'alarma màxima.
5: Ceuta està en una situació d'altíssimo riesgo. En una situació, i lo digo con la gravedad que supone lo que digo, en una situació d'alarma màxima para la seguridad nacional. Ceuta es una olla a presión que en cualquier momento puede estallar. La seguridad de España, la integridad territorial de España y la de Europa depende de lo que ellos quieran, depende de Marruecos.
1: Sobre la crisi a Ceuta, el president del govern, Pedro Sánchez, ha afirmat que de les persones migrants que encara queden a la ciutat autònoma, només es quedaran a Espanya aquelles que tinguen dret a l'asil.
6: La contundencia del Estado social y de derecho, que es nuestra democracia, no es incompatible con la dignidad humana. Y por tanto, quienes tengan derecho a asilo lo tendrán en España, como exige la ética, como exige el derecho internacional y nuestra propia legislación, y quienes no, pues evidentemente serán devueltos.
1: I Begoña Gómez no haurà d'anar demà al jutjat després d'haver sigut citada pel magistrat Juan Carlos Peinado. Es manté esta convocatòria prèvia a l'obertura del juí oral, però per al jutge no és necessari que ni Gómez ni la seva assessora, Cristina Álvarez, hi acudisquen en persona. L'advocat de l'esposa del president del govern havia sol·licitat posposar la vista.

0: I avui s'ha fet públic el balanç de sinistralitat de l'estiu en les carreteres espanyoles. 240 persones han mort en accidents de trànsit des de l'1 de juliol fins al 31 d'agost. Són 10 víctimes mortals més que l'any passat en el mateix període. Fernando Grande-Marlaska és el ministre de l'Interior.
1: Cada dia d'este verano, casi 4 persones han perdido la vida en nuestras carreteras. Estas cifras, sin duda alguna, suponen un aumento del 4% en el número de fallecidos respecto al mismo periodo del año anterior, 2025.
0: Les xifres de sinistralitat també han augmentat a la Comunitat Valenciana. Dels 13 morts que es produïren l'any passat, hem pujat a 25. Som, després d'Andalusia i Castilla i Lleó, la comunitat autònoma amb pitjors xifres. I a les eleccions, a l'estat de Saxònia-Anhalt, teixim a l'exterior, la victòria d'Alternativa per Alemanya, la primera de l'extrema dreta en este país en període democràtic, ha deixat el govern del canceller Merz en estat de xoc. Necessitaran el suport d'altres per a governar. Un partit d'extrema esquerra, pro-rus, ha anunciat que el deixarà formar un govern que estaria en minoria. Rafa Salom.
2: Ulrich Siegmund és el candidat amb més suport a l'estat de Saxònia-Anhalt i també el primer polític d'extrema dreta que guanya unes eleccions en 80 anys. Ha obtingut el 43% dels vots amb un discurs antiimmigració en l'estat federal amb l'índex de migrants més baix de tota Alemanya. Necessita 3 escons per aconseguir la majoria absoluta, però per a governar en minoria tindria prou amb l'abstenció de la formació Aliança Sanra-Wabenek, partit d'esquerres pro-rus creat per esta veterana política que dona nom a la formació i que ha anunciat que deixarà que el candidat d'Alternativa per Alemanya es convertisca en el mandatari de la regió oriental. Els dos partits coincideixen en les restriccions migratòries i el desig del cessament de l'ajuda a Ucraïna i la recuperació de relacions amb la Rússia de Putin. Els resultats han deixat el canceller Merz en estat de xoc.
3: Zutiefst schockiert.
2: I ha anunciat que es tracta d'un punt d'inflexió no només a Saxònia-Anhalt, sinó a tot Alemanya. Alice Weidel, líder d'Alternativa per Alemanya, ha demanat eleccions anticipades. Ha assegurat que si hi hagueren comicis generals, la formació d'ultradreta seria la guanyadora i també que vol substituir Merz abans de Nadal.
0: I fins ací este repàs informatiu. Els deixem ara amb els companys del Punt a Punt i la segona part del partit entre l'Elx i la Reial Societat.
4: Contrapunt. A Punt Ràdio, Rubén Dempere. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
5: El futbol és passió, és esport, és respecte. I el València i el Llevant mai tenen crisis, per mencionar alguns només.
6: Però de veritat ens anem a creure avui esta milonga?
7: Manolo, que portem anys veient el mateix Ainet.
5: Torna la veritat sense filtres. Torna l'anàlisi que cou, la tertúlia que cou i l'actualitat esportiva explicada per qui no diu res a ningú. Manolo Montalt i Salva Folgado obrin el laboratori per a analitzar la jornada de la manera més àcida. 90 minuts. El clàssic de la ràdio valenciana com mai l'havies escoltat. O potser sí, i per això tornes. De dilluns a divendres, d'11 de la nit a 12 i mitja de la matinada, en la Ràdio Autonòmica Valenciana. I si vols poesia, canvia d'emissora o espera't a l'Hora de la Cultura un poc més tard. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
4: Torna't a retrobar amb qui sap fer-te sentir especial. Els qui tenen ganes de matinar amb tu. Que no descansen perquè estigues al dia de tot. I no se'n van a casa fins que no tenen el dia de demà enllestit a la teua mida. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A la Ribera Alta, 101.5, 102.2 i 103.5.
5: L'emoció no s'explica, es viu. I a la Comunitat Valenciana l'esport es parla en la teua llengua.
8: La pilota ja roda i l'actualitat no s'atura, des del terreny de joc fins a l'últim detall que ningú més et compta.
9: Perquè així no només analitzem el partit, vivim cada jugada amb tu, amb la passió, el rigor i el sentiment de la nostra terra.
5: Connecta amb la referència esportiva de la Ràdio Pública Valenciana. Paco Polit i Miguel Martínez t'esperen per analitzar el millor del nostre futbol, del nostre bàsquet i de tots els nostres esportistes.
8: T'esperem.
9: No ens faltes.
5: L'esport de casa a gran escala. En la ràdio autonòmica. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Tot l'esport a Punt a Punt.
7: El Punt a Punt en Apunte Ràdio, que està oferint-vos el partit que està enfrontant jornada 4 de Lliga, el Martínez Valero, a l'Elx i la Real Societat, amb el marcador desfavorable per als de Martín Anselmi, que encara no saben què és guanyar en este inici, en este començament de temporada en Lliga. 0-2, està guanyant al descans la Real Societat de Rino Matarazzo. Tornem al Martínez Valero, a veure si Raúl Pina ens conta possibilitat de canvis en la formació de la franja verda, que tenia diferents futbolistes ja treballant en les acaballes de la primera part, Raúl.
3: Per ara estem observant i estan calfant pràcticament dos jugadors de la banqueta sobre la gespa, com també fan del mateix els jugadors de Rino Matarazzo, però sí, els que han sigut primers, recordem, eren tant Lemar com el tanque Osorio, i després Fede Redondo, eren els tres que en les acaballes en aquest tram final del primer acte estaven exercitant-se en banda, al costat de la banqueta de l'Elche, en tanque a Bielosorio, és un futbolista que s'ha fitxat en gener, però que es va quedar a Argentina i que ha arribat aquest estiu a l'Elche, davanter. Encara no l'hem vist, encara no ha debutat en l'Elche, tampoc ha debutat Lemar, que era fitxat la setmana passada, en l'últim dia, en el tancament sobre la botxina, pràcticament una sessió de l'Atlètic de Madrid, que en funció del seu estat de forma, del seu nivell, pot ser determinant, i si no està bé, serà un jugador més de pas, però si recobra l'estat i se apunta de gràcia, sí que pot ser un jugador interessant per a este Elx, perquè és un campió del món i és un futbolista que pot donar-te moltíssimes coses, no? I després recordem que en la banqueta hi ha altres jugadors que ens agrada molt, com és Josan, està Cepeda també per ajudar en els metres final, i dels nous, a banda de Lemar, està Revivo i està també l'esmentat de l'anterioritat Rubén Sánchez, que és un futbolista per a banda dreta, però si entra, si fa canvis en este entrante, subir una de les opcions, clarament Osorio en la cat davantera i Lemar anem a veure, no? Si és que fa... Sí. Mira, estan els futbolistes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... No va fer canvis, no? Jo crec que estan els mateixos.
10: No sembla, no? Perquè no haver esperat a fer el canvi així en la línia de banda.
3: No va canviar.
7: Mateixos.
3: Sí, serà que li ha agradat, Subi? No,
10: clar. Anem a deixar-ho tot igual.
3: Sí, clar.
10: I ja està.
3: O no vol assenyalar a ningú, perquè clar...
10: És possible.
3: Què vas a tirar de l'Excel l'altra vegada, com els grans esports del Sardinero? A partir del minut 60 comences a fer els canvis.
7: També tira d'Excel Anselmi, Pina?
3: Que se salva, al final és que...
7: És que és una moda,
3: Sí, no, són...
7: És una moda.
3: Ho dic entre comets. És una manera irònica de parlar, ja en comprens, no? Si les coses no funcionen, perquè els entrenadors aguarden a fer els canvis posteriorment al minut 10, minut 15 de la...
7: Subi, al respecte, això no se podria, no se podia normalitzar, vull dir que un entrenador, si un equip no funciona, pot fer canvis... sense cap tipus de problema al descans. O sigui, per què hi ha tanta por per part dels cossos tècnics?
10: Sí, jo crec que és per no senyalar, no? Però bueno, ja, això a voltes sí que n'hi ha entrenadors que fan no en lo normal, inclús que fan abans d'acabar. Hi ha entrenadors que abans d'acabar...
7: Jo veig a Bordalàs, però no...
10: Han canviat a un jugador, però no en lo normal, no? Clar. No en lo normal, perquè sí que és de veres que sembla que...
7: Que, si no que la senyales,
10: per lesió, sí, sembla que és per l'assenyalament, que no volen... Però bueno, després ara quan passen 5 o 10 minuts, segurament n'hi haurà algun canvi i bueno, no el senyales en
3: arranca
10: el descans,
3: la segona part,
7: però és que és el mateix, Subi, vull dir,
10: és el mateix,
7: inclús el futbolista ho sap, molts futbolistes diran per què no m'ha sentat en el descans per traurem els 7 o 8 minuts de la segona part.
10: Sí, perquè a més, escolta, no estic bé, perquè al final el jugador
7: ho sap també,
10: si està jugant bé o no, entonces, sap, escolta, sí. No estic jugant bé, m'evite el que me traguen del camp. Exacte. Quan als 5 o 10 minuts, sí. Quasi, jo també, quasi que és preferible
7: jo que penso que
10: el descans,
7: sí.
10: No?
7: Sí. Pues
10: sembla que n'hi haurien... que anaven a haver canvis, no? Perquè estaven
7: parlant... treballant en banda.
10: Sí, estava Lemar i estava...
7: Estava el tanque
10: de
7: Osorio.
10: Estava Redondo i estava Osorio, però de moment no ha considerat oportú fer els canvis.
7: Uf, altra vegada va dir Turo, eh?
3: Sí, però ha salvat ahir el tema. Està ja en marxa la segona part, camí del primer minut de joc. El 0, Real Ciutat 2. En el punt a punt, en Apunt Ràdio. Dituro, enviament en llarg. Que es queda curt la disputa de Angel Herrera en el baló. A Eri li va caure el baló a la dreta, Aramburu. Li ha pegat a Germán Valera i se'n va a treta de banda. Era la Real Societat en banda dreta. Gonzalo Guedes la deixarà per Aramburu.
10: Guedes que està ara per la dreta i Ochien per l'esquerra.
3: Han permutat, ha canviat. No sé si ja en este atac o i després tornaran a la normalitat o va ser una constant, almenys en este inici de segona part.
7: Recordem que també s'ha disputat un altre partit en primera divisió abans que este, on en Getafe i Celta han empatat a un gol.
3: Pepe no estava molt content amb l'arbitratge, no? Ha tornat a...
7: Ha rajat altra vegada?
3: Alguna coseta crec que ha dit en sala de premsa, que no se li tracta igual que a la resta.
7: Altra vegada?
10: Crec que li han expulsat a un jugador.
3: Sí, ha hagut una expulsió. Alguna coseta ha tornat a deixar caure en sala de premsa, sí. Allà va Mikel Oyarzabal, no li arriba la pilota que li volia donar a Gonzalo Guedes.
7: Zahid Romero ha sigut expulsat per doble broma.
3: Pepe sí que sol queixar-se dels arbitratges. Es mossega la llengua, perquè clar, ja no és com en altres temps i en altres èpoques, però sí que deixa la seva consigna o el seu raonament. La pilota de Ángel Herrera se'n va a banda i ja falta, indica l'àrbitre que sí, Ortiz Arias. La falta va a disculpar-se i alçar a Ángel Herrera. Facu, bona nota. El pulit també està apagat, eh? Subi?
10: Sí, home, normal.
3: No està... Ja, però està prenent el teu equip 0-2.
10: Està esperant que l'anime un poquet en alguna jugada també l'equip i intentar un gol, no? que lògicament el posaria dins del partit.
3: S'exercita en banda ara també Lucas Cepeda i Martín Neto. Va, Gonzalo Guedes, mentre està en la centrada ahí, a la frontal de la Xicoteta, envia el baló a córner, Tete Morente anticipant-se a Ochien, que també buscava eixa centrada i se baló a Eri. Primer córner d'esta segona part, en el 3 ja, per a la Real Societat, des de la represa. Només anima el sector més jove. Els que estan darrere de la porteria de Mati Dituro.
7: A veure el córner.
3: Els únics que traten d'alentar el seu equip. Va al córner, a la dreta de la porta de Dituro. La pilota tancada, primer pal, el rebuig és de Ezeponte i l'engalta amb l'esquerra Aramburu a les mans de Dituro. Acaba la jugada a les mans del porter argentí. Deixa pilota que empalava con l'arribada amb l'esquerra Aramburu.
7: Tres jugadors ahí en la frontal de l'àrea, subi, zona de rebuchos. Espera, bueno, pues si capturen alguna pilota ja serà porteria. Tres, sí. Col·loca ahí Matarachó.
3: Ja passava en la primera part.
7: Exacte, sí.
10: Ja ha caigut Aramburu, ha tirat en l'esquerra, no la seua tampoc, però bueno, ja ha anat a porteria.
7: Per cert, que estava
3: arribant... La centrada, disculpa, ahí entra en falta Tete Morente, l'àrbitre aplica la llei de l'avantatge perquè es queda amb el baló Marrero, parlava Salva Folgado.
7: Sí, estava revisant que Bordalà s'havia fet un canvi en el minut 8, però és per lesió, s'ha lesionat Kiko Femenia, de fet, a més fa uns minuts un part mèdic el Getafe, té un trencament fibrilar, bueno, el part mèdic diu lesió, però és un trencament fibrilar en el isquios de la cuixa esquerra, eh? Ja me sorprenia ese canvi en Bordalàs, minut 8, i ha rajat contra, bueno, li ha deixat un recadet Raúl al presi, eh? Al presi
3: de
7: Ángel Torres, ha dit Bordalàs que la plantilla se'ls ha quedat curta, que temos molts xiquets del filial, que jo crec que ho diu totes les temporades.
3: Totes.
7: Diu, amb un futbolista menys preferia tindre el camp jugadors amb més experiència, però eren de massa joves. Al presi li toca dir això, no sé si ha parlat Ángel Torres, però sap que ens hem quedat curts i que no s'ha fet un bon treball.
3: Jo crec que ja va comentar alguna cosa esta mateixa setmana passada. Que
7: no, i la temporada passada també.
3: Sí. Que Ángel Torres era consciente del que pasaba. Atención a Suchich, la va a echar ahí para Ángel Herrera. El chute de Ángel Herrera se le va. Muy per damunt de la portería del traveser de Mati Dituro.
10: Arriba mucha facilidad, la Real. Arriba al borde del área, mucha facilidad de situación de tir. Ahora, porque no la han galtat bien. i Ángel Herrera, però era també una molt bona situació.
3: Mira de reull els futbolistes que té per a Isir i ja venen Lemar i el tanque a Biel Osorio. Ja venen a la banqueta per a despullar-se.
11: Afición, hoy somos 25.562 espectadores en el Estadio Martínez Valero. Gracias a todos y a todas. Mucho Elche.
3: Esa es la data de espectadores, la data no, la dada, la de Wii de espectadores al Estadio Martínez Valero. Va Firmino, ahí está, interior del área, alza el periscopio para la centrada. Ofam la dreta y amb l'exterior, el balón es per a Marrero. Amb l'esquerra, penja la pilota de l'esquerra, home, per obrir-la. Un
10: ha fet una bona incursió, la veritat que ha arribat bé hasta una posició de centrada, després la centrada no se té confiança, tant de confiança en l'esquerra i bueno, l'ha volgut en l'exterior i pràcticament li ha donat un passe al porter.
3: Sučić, per a Ángel Herrera, en zona d'arquitectes, en zona de constructors de la Reial Societat a l'esquerra, per a Sergio Gómez, este amb Mikel Oyarzabal, Sar i Ángel Herrera de nou. Al rol central, no, si no pressiones, si vas així, si flotes...
10: La Real Societat la pot estar passant així i pot acabar el partit així.
3: El va allargar a per a Sučić, interior de l'àrea. Amb ell està emparellat Pedro Vigas, continua. Ara la deixarà per a Mikel Oyarzabal. Mikel Zambuga, Sangaré, Sučić. Pedro Vigas, però no és expeditiu. Baló per a Guedes, va xutar, no. La deixarà a l'interior de l'àrea. Línia de fons, Pere Aramburu frena. Ara sí la centrada, colpeja en l'esquena de Germán Valera. Torna a caure el baló per Aramburu. Aramburu la perd. Ve ara Germán Valera, Gonzalo Villar. Germán Valera, la connexió murciana. Ahí la falta de Ángel Herrera. I l'àrbitre diu que s'alce. Jo crec que a banda del muscle li ha pegat també amb el braç.
10: Jo crec que li ha posat el braç. Sí que falta, ho ha fet, bueno, una experiència que té. També Germán Valera ha exagerat un poc. Sí.
3: Però...
7: I Ángel és una bona incorporació també.
10: I Ángel és un molt bon jugador. Ha tingut problemes en lesions i tal, sí. Però és un molt bon jugador. Sí.
7: Ha vist la repit, treuen els braços els dos, eh?
10: Sí. I ara Guedes havia tingut una bona situació perquè estava molt centrat i l'ha volgut donar al lateral quan estava a altra volta molt ben situat per a tirar.
7: És que està més a prop, i tant de bo m'equivoqui, perdona Raül, subi, el 0-3 sí. que el primer gol de l'Elche.
10: Està més a prop.
3: Que l'Elche en esta segona part no ha fet res, eh?
7: No.
3: Encara, com si estiguera encara al vestidor, dormint.
10: L'arrencada esta de Firmino és l'única, l'aproximació.
3: Esperaran ja per a Isir, tant Lemar i el tanque Vila Osorio. Els dos van a debutar amb la franja verda. Va Gonzalo Villar, ahí está, corredor central, zona 3 quarts, obertura, rastreant de la dreta per a Tete Morente. Tete Morente amb Sergio Gómez, ahí está, li amaga, li tira cap a dins la seva centrada, li torna a caure colpejada, ara la penja amb l'esquerra, no remata Firmino, remata Eze Ponce, baló que es perd per línia de fons, treta de porta, per a la Reial Societat, van els canvis de l'Elx, a veure quines són les permutes, qui se'n va, el l'Elx per a donar accés a entrada. En el rectangle Alemar, d'una facu bona nota, és el que se'n va, i aquest lloc l'ocuparà. Al club no li agrada el canvi, perquè està entregat a este futbolista. Sí. I jo l'entenc,
7: Jo també.
3: I l'altre és Eze Ponce, que este sí que pot estar assenyalat. Entra el tanque Javier Osorio, que debuta
11: el Elche. En el Elche Club de Futbol.
3: A la gent no li agrada subir, que retira Facu Bona,
10: no? No li ha agradat. És un jugador tècnicament bo, però bueno, jo crec que a lo millor físicament no està encara en condicions d'aguantar 3 minuts.
3: Doncs a veure què poden oferir tant Lemar com el tanque Javier Osorio, el davanter argentí. Que jugarà en paral·lel a Firmino. Estan els dos molt junts. Ahí separa un poc el tanque a Vilosorio. Javi Morcillo. Just.
7: El hijo Ari està en banqueta, veritat?
3: Sí, està a la banqueta. Havia sigut titular en els altres partits.
7: Sí.
10: Sí, però ara ho tindrà complicat jugar en tant de mitja punta. Té molta mitja punta l'Elx en aquestes situacions, en aquests jocs. I ho tindrà complicat encara que ha fet una molt bona arrencada de campionat. Sí.
3: Firmino, bona passada a l'espai. Mira Germán Valera. Ahí va Germán Valera, emparellat amb Aramburu. La penya no centrada, arrasada a l'interior de l'àrea, queda endarrerida i complicada, difícil ahí per al tanque Biel Osorio. Recuperació sense falta de Ferniño, la filtra per al tanque, col·loca el cos de Sar, la trau Unai Marrero, la lluita el tanque amb Sar. Ahí està el tanque Biel Osorio apretant-li a Sar. No hi ha falta, sí hi ha falta, sí hi ha falta. Impulsiu, eh? Almenys li tira Sant, li tira, eh?
10: Total. En la jugada en el porter l'ha tocat i tot, eh? Fins i tot l'ha tocat i després ha pressionat el jugador amb molta casta.
3: Advertència verbal de Miguel Ángel Ortiz Arias. El tanque, Aviel Osorio.
7: És que ha tingut un xest en la pilota ja, el joc parat. Ha colpejat la pilota i la pilota al cos de Sar. Sí, això sobrava.
10: Al cos de Sar, sí.
3: I ara li diu Víctor Chus que ha d'arriscar la situació del baló a Marrero i va hipotecar-se amb una groga. Per corregir la situació del baló a Unai Marrero. La Marrero.
10: És que
3: quina targeta més tonta.
10: Però és que té raó Ferniño.
3: Té raó, però...
10: Té raó Ferniño.
3: És més fàcil posar-te davant de la pilota, no? A una distància prudencial i ja el porter, si la vol endarrerir, que l'endarrerisca o que li digui a l'àrbitre si vol tanca o vol la distància, no?
10: És al final una tonteria, perquè al final igual dona des d'un atret que en la situació
7: en aquesta zona, efectivament.
10: No té ninguna incidència.
3: Ah, és que estàs en camp propi.
10: Però bueno, sí que és de veres que tenia raó perquè era més on està el banderí de córner.
3: Vale, Mar, ahí está el baló en el desdoblament per a Germán Valera. Germán Valera, la seva senta resetada. Espera que controle el tanque, la va a echar per a Lemar. El día punto ya del balón, Hamburgo córner. Ara sí, acció elèctrica, un Elche ràpid i habilidós que ens ha deixat aquesta acció en la Real Ciutat, també prepara canvis. Rino Matarazzo, un central, John Martín, l'altre és Marchal, l'únic jugador del filial que avui està convocat, del Sanse. Lemar, altre té el valor a la curta i amb Gonzalo Villar no són antes. Malbaratar. Regalar aquestes accions a pilota parada que poden ser determinants en el món del futbol, jo és que no ho entenc, eh?
7: No.
3: Hi ha un dia, Salva, i Subi ho sap, que és un dia que es dedica a la pilota parada.
7: Massa laboratori.
3: Dels entrenaments.
7: Massa laboratori, massa. Raúl, Subi, massa.
10: Massa tocs.
7: Sí.
10: Una vegada no és tan complicat.
3: Se retiran con el número 11, Gonzalo Guedes. Se'n va també Sar, que avui debutava.
11: Y entran con el número 6, John Martín,
3: que situará
11: el 29,
3: l'eix defensiu.
11: Marchal.
3: I Marchal.
7: Salta el xiquet, sí?
3: Sí, el xiquet Marchal.
10: En el joc de Guedes, no?
3: Sí, Marchal. Manda. Amb el dorsal 29 a l'esquena. Juga la Real. Amb Sergio Gómez. Amaga ahí. Per a deixar-la. Azubeldi arrasant Aramburu a la dreta. Pressiona Lamar. Futbolista francès de l'Elche. Seguit per l'Atleti de Madrid. Pilota per a Matías Ezequiel Dituro. La trau en la mà per a Hugo Sangarés. Ha d'estar ahí atent Pedro Vigas. I el remat són accions també de Dituro que col·loquen un compromís al seu company, eh?
10: Sí.
3: Chuchic, que bé ho ha fet ahí, se'n va de Chus, continua en el corredor central, l'ajuda és de Jaime Morcillo, va Lemar amb força, arriba abans de Chuchic, per a deixar-la de cara a Aramburu rasseja la curta al costat per a Chuchic, Jangel Herrera arriba des de ref, Ferniño, ai, ha tocat el baló, diu l'àrbitre, es queda Jangel Herrera en la gespa, però el joc continua, Gonzalo Villar, obertura boníssima a l'esquerra, la de Gonzalo Villar, per a Germán Valera, aguarda que s'incorporen efectius, i ha replegat la Reial Societat, Joanta amb Lemar. Lamar, que bé que ho fa, té talent ahí. El futbolista, Lemar, continua Lemar. Lemar per a Gonzalo Villar. Lemar a l'esquerra, ahí es posiciona en el vèrtex de l'àrea. Bé, toca de primer ese per a Germán Valera. Germán Valera en l'embolique, se'n va de Marchal, també d'Aramburu. La centrada, endarrerida ahí. La pot connectar Tete Morente, se'n va la gespa Buba Sangaré. Ahí amb la disputa del baló amb Ochieng. Quina velocitat la d'Ochieng i se l'emporta. La deixa per a Miquel Aramburu. Ara, perdó, per a Miquel Aramburu. Per a Miquel Oyarzábal. Miquel Oyarzábal amb l'exterior. Obertura per a Sergio Gómez. I ara ja replega l'Elx.
7: Com s'ha alçat Ochieng de terra.
10: És terrible, eh? Sí.
3: S'ha quedat amb el baló.
10: Sí, sí. Estava reclamant que li xiularen falta, sí, i tal, però bueno, estava donant la llei de l'avantatge, però sí, m'està agradant molt este jugador, eh? Molta força i molta velocitat.
3: Sergio Gómez, Mikel Oyarzabal. Oyarzabal per a...
7: Subi amb l'entrada de Lemar, aquesta societat que ha format només entrant en el camp amb Valera per aquesta zona, l'Els té, no sé, com més electricitat, més dinamisme, però... Però no acaba de tindre ocasions de gol.
10: No acaba de tindre ocasions. Lemar és que és bon jugador, si està bé de les lesions. Lògicament és un jugador que té qualitat i té una bona...
7: No, i que sap que a més així té que ser superimportant, eh?
10: Sí.
3: Erra Marchal, el tanque Osorio, Ferniño, ahí está Ferniño. Reclama la plancha, diu l'àrbitre que no hi ha plancha de John Martín. Que continua el joc.
7: És que este tipus de
3: futbol... La passada per a Suchi, atenció Suchi, dintre de l'àrea. Pot arribar el tercer de la Real Societat, arriba el tercer de la Real Societat. La pilota amb la dreta per baix de les cames de Mati Dituro. Marca la Real Societat.
7: Que fàcil.
3: Gol de la Real Societat. Que fàcil, gol de la Real Societat. En quina facilitat. Amb una passada guanya l'esquena Suchic. No arriba.
7: Protestant els centrals alguna cosa, no sé si fora de xoc o algo, alguna acció prèvia.
3: És que es guanya l'esquena tant a Víctor Chus com a Pedro Vigas.
7: Però a més, entra entre els dos centrals.
3: Dos per a marcar a un jugador, per favor. Minut 61, global de partit, 16 i mig d'esta segona part en la represa a l'estadi Martínez Valero, Elche 0, Real Societat 3, acaba de marcar Suchic el tercer per a l'equip.
7: És que Ferniño reclama una falta prèvia de John Martín perquè alça molt la cama en la recuperació de la pilota de la Real. I a partir d'ahí, no sé si ja fora de joc, eh?
10: No, jo crec que reclamen a lo millor esta falta, sí, la falta esta de Ferniño. Però jo no sé si era a favor.
7: És que entren els dos amb la cama alçada, eh? Els dos, entenc.
10: Fora xoc.
7: Fora xoc, justet, igual, és ui, eh?
10: Justet, sí, justet.
7: Tindré que tirar línia, Raúl, ahí.
3: Per a bar.
7: Sí.
10: Pues igual sí que el xiula, però per un peu, a lo millor, per el peu.
3: Al monitor, Ortiz Arias, vinga.
7: Però crec que va revisar la falta, eh? Per l'explicació
3: del jugador. Sí, per la falta, sí.
7: Sí. John Martín i Ferniño. A veure si alça la cama els dos.
3: I li pega en la mà, no? Pot ser que li pega en la mà perquè està protegint-se John Martín?
7: Li pega en la mà la pilota, sí. Té el braç estès. Sí.
10: Bueno, però si li pega en la mà ni sa jugada del... No sé, de...
7: És que després l'acció continua.
10: Ve d'un rebuig, no? Ve d'un rebuig, no? No sé... Sí que li pega clarament la mà, sí.
3: Sí.
10: Bueno, pot anul·lar.
3: La pilota li pega en el braç.
10: Pot anul·lar-lo.
3: La pilota li pega en el braç.
10: Pot anul·lar-lo.
3: Sí, ho fa. I Roja. Expulsió. Per a John Martín. Ha durat un sospir, eh?
7: Roja?
3: Sí, Roja.
10: Roja, per què?
3: Roja, sí. Catalina Roja.
10: Però Roja per què?
3: Considera que sigui una acció manifesta de gol?
10: No, per la mà. Per la mà, no.
3: Ja, però...
10: No sé, igual si el balón no tocava la mà li anava un altre jugador de l'Elx. Era l'últim jugador.
7: Clar, igual és Issa, eh?
3: Sí, ha
7: de ser d'Issa, Raúl. Ha de ser d'Issa.
10: I anava un altre jugador i ha tallat en la mà. Bueno.
3: Doncs
10: bueno,
7: si era l'últim i xiu la falta, potser és l'explicació de la Roja, eh?
10: Sí.
3: No hi ha altra, sí. Sí, perquè el xiquet no li ha dit res.
10: Bueno, pues 0-2 i en un jugador menys.
3: Del 0-3, eh? 0-3. A que continua el 0-2 i amb superioritat numèrica 11 contra 10.
10: Sí.
3: Doncs bé, mira.
10: I ara ja, si marcara de falta, ja seria complet.
7: No? Ore, vinga.
3: Sí, seria la jugada completa,
10: completa,
3: no?
10: Completa.
7: Qui va, Lemar?
3: Està Lemar, està... També Gonzalo Villar.
10: Està més per a un
3: dret. I Víctor Chust.
10: Està més per a un dret, però bueno, Lemar, a lo millor, pues...
3: Arriba i te ganes.
10: Sí.
3: Jo crec que li va pegar ell, eh? Li va pegar ell, home. Es nota quan un futbolista canvia del món, té classe, deixa-me'l a mi, Gonzalito, que vaig jo. Hola, Mar! Ahí està preparat amb l'esquerra per encarar aquesta falta des de la frontal. El xut per damunt de la tanca i per damunt del travesser. 20 de la segona part, Elche 0, Real Societat 2, l'Elche en superioritat numèrica per l'expulsió de John Martín. I la gent més animada, no? El metge sector més jove. Miquel Oyarzabal, que li està protestant el tema. I li demana l'explicació a Miquel Oyarzabal per l'expulsió de John Martín. No ho acaba de comprendre el futbolista basc, que és el que ha contestat ara i ha contestat aquesta pilota. Que ve que gira amb velocitat, se'n va de Javi Morcillo, la vol deixar ahí per a Ocheng. Ara sí està atent Buba Sangaré per a agarrar la pilota i rebutjar-la des de la gespa.
7: Quan Martín Anselmi ha vist que era roja per al futbolista de l'Elx, ha començat dale. Tots els jugadors.
3: Molt argentí.
7: Sí.
3: Dale, querido.
7: Dale.
3: Aramburu. Mira,
7: Isabel, vámonos.
3: El nostre amic des de baix.
7: Vámonos.
3: Sergio Gómez, el llarg per a Ocheng, amb Buba Sangaré. Ahí difícilment va guanyar per velocitat Buba amb Ocheng. Ahí està, en el mama Ocheng. El xut amb la dreta, desvia d'aquesta opció, però este xiquet té talent, sí. Sap retindre la pilota, té velocitat i després també acaba les jugades.
10: Se busca la vida, controla, l'aguanta, busca l'1 contra 1, busca tirar a gol.
7: És un perfil diferent, però me dona la mateixa sensació que el jugador del Depor, Vilen Songo, Subi.
10: Sí, bueno, este no és tan potent, és més fibrat.
7: Però pel perill que genera, sí, cada vegada que entra en acció en la pilota, sí.
3: Este ho fa des de la banda en Songo, sí, des de la cap davantera, amb Aubameyang.
7: Exacte, sí.
3: Alemán, el xut, gol! Martín de Valero, quina jugada està fabricant el xale, reba amb l'esquerra, se la prepara en la dreta i es posa des de la frontal, a un costat en canona, fortíssim, dur el xut, marca Lemar, en el Martín de Valero, minut 22, Ecuador per tant ja superat d'esta segona part, està en partit, està viu, ha tingut que girar des de la banqueta per a rescatar Lemar a l'Elx i situar-lo, on es darà només un gol per a equilibrar, per a empatar el partit, el Xun, Real Societat 2.
7: Subi, hi ha accions que poden canviar un partit i probablement l'expulsió de John Martín i Sarrocha, que s'ha sorprès a tots, pues pot canviar el guió del partit, acaba d'arribar molt ràpid el gol de Lemar, eh?
10: Totalment, i si ve el gol, doncs lògicament té molta més moral, molta més força. Hi ha que veure la confiança d'un jugador, perquè Lemar, que no és un jugador que en la dreta tinga tanta habilitat, ho ha intentat des de fora de l'àrea, que és el que diem abans en la primera part de Villar, no? Encara que no sigues un esquerrà, doncs, bueno, intenta tirar des de fora de l'àrea. Doncs, bueno, Lemar ha tirat i ha aconseguit este 1-2 que fica l'Elx en el partit, tant per empatar com que inclús per a remuntar.
7: Reclamaven una groga en la falta anterior del jugador de la Real Societat, però crec que li ha caigut una groga al jugador de l'Elx per protestar.
3: A Germán Valera. Sí, a Germán Valera. Ai, que se'n ve cap a la banqueta amb la roja, Miguel Ángel Ortiz Arias buscant a Martín Anselmi. Està expulsant a Martín Anselmi, no?
7: No ho veig, jo vaig en retard.
3: Sí, no, Subí.
10: La roja
3: per a Martín Anselmi.
10: Sembla que és a d'ell. O algun altre.
3: De la banqueta. Algun altre de la banqueta. Sí. Val, que s'ha apropat a ell.
7: Sí. No, el tira, no?
10: No sembla que sigui a d'ell, no.
7: No, ell continua. Però és que ja he dit, he sido jo. No sé, està parlant... Es un auxiliar, mireu la tele ara.
11: Se retira con el número 10, Miquel Oyarzabal.
7: Es un miembro del costeño de l'Elx, Raúl.
11: Y con el número 18,
10: Carlos, del costeño.
7: Sí.
11: Y entran con el número 4, Borrocha. Y con el número 16,
7: no sé quants té en el costeño de Anselmi, Raúl.
3: Un cabàs. Eren 4. Eren 4, bueno, ja saps que el
7: 4 avui en dia... 4 no són res.
3: Bueno, és que estan en la banqueta, saps que per fora n'hi ha més gent. Entra Lucas Cepeda per Gonzalo Villar en la Real Societat. S'ha retirat...
7: Yangel per Pacheco.
3: Yangel Herrera.
7: Per Pacheco i Oyarzabal fora també.
3: Sí.
7: Sí.
12: de John Pacheco.
10: Gorrocha,
7: sí, Gorrocha, Gorrocha. Tegui, Gorrocha, sí, Gorrocha.
12: Doncs canvis en els dos equips. Lucas Cepeda va portar-te cosetes també, no? Des de la mitja punta, sí. En aquesta zona de, sí, de generar en zona de tres quarts.
10: Busca això, creació... I, sí, perdona.
7: No, no, res, res, que són les 11, entrem en territori 90 minuts, però...
12: Va el xut de Lucas Cepeda de la llarga distància, el rebuig a un costat... Li va caure el balón a Lomar, no! Ha arribat abans... Carlos Soler... Ah, està l'Elche en partit,
10: que l'Elche busca ara creació, jugadors més tècnics i la Real Societat el que busca és defensar el resultat en el que queda, en un jugador menys en el que queda de partit.
12: A Pedro Vigas, xut de Pedro Vigas, centrat a les mans de Marrero.
7: Deia que entrem en territori de 90 minuts, a les 11 de la nit, el 90 minuts començarà a les 11 i mitja, després de que concloga el duel que estén contamos en esta sintonía, la del punta a punta en apunte radio, minus 72, el Chun, Real Sociedad 2, pero carrega Raúl, les de Anselmi.
12: Efectivamente, carrega el juego y ya están partidos, ¿no? Dice 1-2, la superioridad numérica, el impulso también del público, tens per davant prácticamente 24-25 minutos.
10: Ya tienes, sí, sí, ya tienes, pero... per a marcar un gol i inclús per a guanyar el partit, eh?
12: A veure si l'Elche pot treure profit d'aquesta superioritat numèrica i de col·locar contra les cordes finalment a la Reial Societat. Per què no també? Pàtina èpica. Ahí està, el balón a l'espai, guanya l'esquena des de línia de fons, Germán Valera. Fora de joc. Ah, fora de joc.
10: El xusteta també, no?
12: Sí, sí, sí.
10: A veure.
12: És un poc justetet, però l'assistent tampoc ha fet la centrada ràpidament el futbolista de l'Elx.
10: Jo crec que no estava, però bueno. Crec que estava en els centrals trencant la situació de fora de xoc.
12: El públic que xiula. Però ja es calma. Que ha d'espavilar i ha d'estar més atent ahí.
10: Ara sí que la gent, a lo millor, no? Hauria d'animar un poquet, crear un poquet més de tensió. Però bueno, queda temps, anem a veure si l'Elx pot crear situacions de gol, que segur que crearà situacions. Perquè...
12: Sí, va estar volcat, el que sí. Ha de fer és que no pillen a la contra amb la velocitat de Dochien, no? Que la queda Real, en punta de llança.
10: La Real s'ha posat en 5-3-1. Per a tancar lo que és el centre de l'àrea.
12: Centre de Germán Valera, segon pal, Tete Morente que l'empala, pot marcar, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de Ferriño, gol de Ferriño, gol de Ferriño, gol de Ferriño, gol de Ferriño, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
7: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
12: gol, gol, gol, gol,
7: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
12: Sí, sí, se le está ahí en Marrero, se le está en Marrero. Porque no le dichaba el balón. Sí, se la lleva de mid.
7: Pero si el árbitro le tira, ¿eh?
12: Sí. También volía agafar el balón para aportarlo rápidamente al mid. Y claro, Unai Marrero no le volía dichar. Y él, de manera poco esportiva, le ha pegado unas pentes y se la lleva de amun. No sé.
7: El no, no, jueguen. El árbitro ahí no va a bañarse. Jueguen.
12: Doncs arriba la festa de Sadi Martí de Valero amb el gol de Ferriño, segon gol d'esta temporada per al fill de l'ex-Kaiser, de l'Elche, de Fernando Niño. Que bé Ferriño, que bé ho ha fet ahí, aprofitant aquesta rematada de Tete Morente per a col·locar el pit i a introduir el baló en l'interior de la porteria. Hi ha temps, hi ha vida, hi ha esperança, resten 16, més l'afegit del Martino de Valero, Elche 2, Real Sociedad 2, marca Ferniño. Sí que es pot dir el Martino de Valero.
7: Bé, subiu, comentàvem abans, eh?
10: Sí, sí.
7: De repente, aquesta acció amb Rocha i el Martín ha provocat que amb superioritat numèrica hagi rebut com una càrrega, com una descàrrega d'electricitat l'Elx. Hagi fet el primer obra de Lemar amb els canvis fets d'Anselmi. I ha empatat el partit a hores d'ara amb el gol, amb el pit de Ferniño.
10: I ara està bona jugada, Germán Valera per l'esquerra, centrat i agarrat la pilota Morente.
7: Li pega mal, és cert, Morente,
10: no era
7: però...
10: fàcil, sí, sí, li pega.
3: Ah, però l'Iris...
10: Però l'Iris perfecte, vamos, dirà que li ha... Ell dirà que l'ha tirat així, eh? I bueno, i Fer pues bueno, ha fet el que tenia
3: sí,
10: que fer.
3: Sí, arribar ahí, col·locar el pit i ja està.
10: En el pit o en el cap, pues bueno...
7: I el partit està per a que el guanyi l'Elx ara, eh?
10: Per a que el guanyi l'Elx, sí.
3: Era fàcil, el segon pal i se való amb el pit ja estava. No hi havia ningú, no hi havia oposició. Lucas Cepeda, Pedro Vigas, Víctor Xust. Canvia el joc, basculant cap a la dreta, es queda curt. Buscava Tete Morente, rebutja... El balón a banda, Sergio Gómez. Lucas Cepeda. Ahí está Lucas Cepeda. Rasella. Víctor Chus de primeres a la izquierda para Germán Valera. Germán Valera, ahí amenaza. Pera Narsen, de Marchal. La pelota centrada, la rematada de Ferniño. Corner Marrero. La rematada de Cádiz, Ferniño. Primer pal, vais a pelota. Y Marrero que no la captura, pero que le envía corner de mana. La lee. L'oxigen de la graderia, Forniño,
7: que li ve,
3: que dona suport. Sí, sí. Eixa és el major exponent, la faceta tal vegada, sí. El millor paper que pot tindre com a futbolista. La d'esquenes, però també la rematada de Forniño és boníssima.
7: Molt bé el moviment també de Germán Valera, sí, de la centrada.
3: Lemar, que penja la pilota, eixa centrada que es quedava curta en l'àrea, rebutjat la pilota, finalment Gorrocha, a banda, en la divisòria. Germán Valera. Hugo Sangaré, Pedro Vigas.
7: Hem vist un detall d'Anselmi, no, suposo que no l'heu vist per la tele, quan marca Ferniño, ho celebra, se gira la grada i obres dos braços, les mans, com diguent a la grada. No sé, així estem, hem empatat, som capaços, saps?
3: Sí, clar, clar.
7: No sé si ell també estava escoltant, que entenc que sí. Bueno, pues els crits, les protestes i quan
3: ho escolta tot.
7: Empatat, se n'ha vingut amunt, sí. El tècnic, sí.
3: La sentada de Germán Valera, ara queda o resta redonir l'acció i el partit remuntant. Fent el tercer gol, Lucas Cepeda, se'n va la gespa, no hi ha falta de Gorrocha, deixa continuar l'àrbitre. Pedro Vigas, Buba Sangaré, Tete Morente, ahí amb Sergio Gómez. Bona l'acció, la sentada va quedar-se curta, el rebotge ahí. És de John Pacheco, li torna a caure el balo a l'Elche, vinga va, Lucas Cepeda, la centrada directament a les mans de Marrero, tratada de buscar aquesta pilota penjada, el tanque havia l'Osorio però no l'ha caçat.
10: Pues este va ser d'ací a final, va sí. Ser l'atac
7: de l'Elche, no?
10: Sí, va ser atac de l'Elche i defensar la Real, intentar... amarrar este empat que jo crec que li va costar.
3: Ochen que guanya l'acció allà Lemar, però ara està bé Javi Morcillo. Germán Valera, possible ahí ja per a Ferniño. En Marchal que farà una permuta. Rino Matarazzo. Entrarà un ex franja verd i del Barça Héctor Fort. Un bon futbolista.
7: Sí.
3: Llàstima que s'haguera lesionat l'any passat,
7: sí.
3: Contra el Rayo Vallecano, es va lesionar. Va ser Mendy que li va posar la traveta per darrere després de marcar el gol. Però ningú va veure res. Curiós.
10: Quan millor estava.
3: Curiós.
10: Sí. Agarrar la millor forma, sí.
3: Ni àrbitres, ni el VAR, ni res.
7: Que bé utilitza el cos Germán Valera per al poquet cos que té. Sí, que bé l'utilitza, sí. Que bé juga amb el seu cos, eh?
10: Sí, sí. A posicionar-se.
7: Protegís perfecte, és molt difícil llevar la pilota quan la té.
10: Sí.
3: Matete, la seva centrada, ahí no arriba Germán Valera, rebutjat de cap, anticipant-se en l'acció com ha pogut el futbolista de la Real Ciutat, Aramburu.
10: Ja que veure el que fa un jugador menys, eh? Com fa que l'altre equip se cresca i...
3: Ahí està la rematada de Xust! No hi havia fora de joc! Ai, s'ha rematat de cap, era boníssima, però...
10: L'ha
3: pegat ahí, no sé, amb un pelo, amb dos, però no amb el cap sencer.
7: Pues no era fora de joc, eh?
3: No era.
7: No, entrava des de darrere perfecte.
3: Clar.
10: Era claríssima la jugada.
7: Perfecte.
3: Sí. Però era boníssim, de Lucas Cepeda. I ara va la Real Societat, ve Germán Valera, fixa't on ha baixat a defensar Germán Valera, a la frontal de l'àrea xicoteta. Quin desgast.
10: Increïble el que corre este xic. És
3: dièsel, sí, té un motoret sí. Ahí, amunt i avall. Lemar,
12: Era el tanque Osorio. Guarda la partida del tanque Osorio. Va a tirarle la pelota a Perváis. ¡Fuera! Quina oportunitat per a bien el tanque Osorio. Sí que és un tanque, eh? Sube con per a xocar amb ell, eh?
10: Este
12: no va amb pistoles d'aigua.
10: Aguantat, lluita en el central, la passada de Lemar molt bona. I bueno, el porter havia eixit a per Figueres, com se sol dir, eh? I bueno, llàstima que la pilota no hagi tingut direcció a gol.
12: La paga Marchal, Rino Matarazzo, que és el més fàcil, amb un jugador del planter, i dona entrada a Héctor Fort. Se'n va Germán Valera, entra Josan Fernández, la catifa voladora de Crevillent, el gran capità. Mira, quin reconeixement per a Germán Valera i també per a Josan. Se'n va Bubba Sangaré i entra el Elche per a debutar Revivo.
11: Y entra con el número 3, Roy Revivo.
12: El fin de Jaime Revivo, ese futbolista del Celta, del Eurocelta de la década del 90, que tenía muchas ganas de venir al Elche y que va a conseguir al Elche, al Maccabi.
10: Lemar está diciendo no,
7: está haciendo todo. Sí.
12: Gran carta de presentación. Sí. La centrada de Josan, el rebote que se van a la treta de banda, el de John Pacheco. Servís rápidamente, Josan. Era Lucas Cepeda. Lemar, Lucas Cepeda. Vigas. Víctor Just. Anima el estadi Martín de Valero. Menys de 9 més l'afegit. Elche 2, Real Ciutat 2. Del 0-2 al 2-2. Amb l'expulsió inclosa de John Martín en el 63 de partit. A partir d'ahir ha arribat la reacció de l'Elche amb els gols de Lemar. Les de Lemar, per cert. I el de Ferniño. Balón para Lemar, en la treta desde el cantonet a la derecha de la puerta de Unai Marrero. La demana la curta Tete Morente y la va a rebre. Ahí está Tete Morente. La dejará para Lemar. Lemar nuevamente para Tete Morente. Verte desde el área. La centrada pasada se va. Fácil para el portero, pero Unai Marrero. Pero erra. Corner. Se ha encantado. Se ha confiado Unai Marrero. Cuando era una pilota fácil, porque la centrada no era buena. Molt alta teledirigida.
10: Sí, era facilíssima per a ell.
12: Fa Marrero, però, altra vegada.
10: Però l'ha errat.
12: Fa Marrero ara amb Abiel Osorio. Si té el valor ja per a traure Germán Valera. Jugant amb Lucas Cepeda. Lucas Cepeda aguarda. Ahí el desdoblament. Va xutar a porteria. Marrero que la trau ahí amb el genoll. O amb la cuixa, com ha pogut. Ochienc. I ara ve. Bona acció defensiva de l'Elche. Per a traure de banda Lucas Cepeda. Davant d'Ochienc. Va, Karime, que dona suport. Estadi Martí de Valero per acabar signant una pàgina èpica i remuntant de la Real Ciutat. La pared entre Tete Morente i Lucas Cepeda. No, i si li torna la pilota a Lucas Cepeda, el xilè que orienta per a Lemar. Lemar, a veure si la prepara ahí. No, la deixa al costat per a Josan. La catifa voladora, la penya està Pocherbona, el tanque. La cabotada per damunt del travesser de Abiel Osorio.
10: Pues ahí estaba Josa donant una molt bona centrada i bueno, Osorio no ha pogut al final connectar, no era fàcil, ja anava un poquet alta i no ha pogut connectar per a trobar la porteria.
7: Però és el camí este, subir, no deixar de,
10: sí, per supost.
7: De jugar amb esta intensitat.
10: Per supost, obrir a banda, buscar les entrades i si no, pues tirar des de fora de l'àrea, tant Cepeda com Lemar, intentar buscar un tir de fora de l'àrea.
12: Minut ja 39, el Martí de Valero, segona part, Elche 2, Real Ciutat 2, 6 més l'afegit, temps per davant, per a concretar, per a certificar, que sí, que pot arribar el tercer, Javi Morcillo, Lucas Cepeda, ahí està Lucas Cepeda, jugant per a Víctor Just, ara per l'esquerra apareix Tete Morente, ahí està, buscant l'acció, centrada, passada, segon pal, passadíssima, no va eixir, li va caure a Josan, vinga va Josan, júgatela, ahí està Josan, línia de fons, la centrada, passadíssima també al segon pal, li va arribar novament de nou a Tete Morente.
7: No és la Real de l'àrea.
10: No és.
12: Revivo.
10: Està embotellat completament.
12: Víctor Just, Revivo de nou. Ahí està Revivo, de nou amb Víctor Just. La frontal de l'àrea, Revivo per l'esquerra, a la curta per a Tete Morente. No prepara la centrada, no l'arma. S'enganyarà amb la passada ahí, no? Ni per a Ferniño ni per a Lemar. Però la Real Ciutat no està, està desapareguda.
7: Sí.
12: Gorrocha.
7: És un altre equip.
12: La pilota treta de banda. Sí, sí. Nerviós, imprecís. Lemar. Lemar. La deixarà per a Víctor Xust. Víctor. No li deixa el canyo. Ochieng. Ahí está Ochieng contra tots. I se la quedarà. Se la quedarà. No, perquè està ahí Lemar. Per això. Ahí está Ferniño. Ferniño. Aramburu. Aramburu se'n va de Lemar. Continua pel role central, però està molellat. Serà Aramburu contra tots. Aramburu contra l'Elche. No la perd per ara. Arriba l'ajuda defensiva de Ferniño. Sense falta. Víctor Xust. Lemar. Lemar per al tanque. El tanque. Ahí está el tanque. A punt de caçar esa pilota. Com ha anat el xoc amb Zubeldia. El tanque és imparable.
10: Sí, sí. Està donant
12: ja saben per què li diuen el tanque.
10: Més perillositat. Està donant més perillositat Osorio que lo que ha donat
12: abans. No té por al contacte, al xoc, anar en la disputa del baló. Ja sabem el mal nom d'on li ve.
10: Sí.
12: Dituro. Molt bé en el rebuig a la divisòria. Zubeldia. Aramburu. Controla Sučić. Se'n va cap a la banda dreta. Amb l'esquerra la deixarà ahí. Perquè jugue Gorrocha. No van veure Sučić. Parellat amb Revivo. Revivo diu que cap a aquell costat. L'assistent diu que no, cap al contrari. Que es treta de banda per a la Reial Societat. Que ja ho apura tot. 3 i 20 segons per conèixer el temps d'afegit. El Martí de Valero en el punt a punt. En el punt ràdio. Elche 2, Reial Societat 2. Va, Gorrocha, la deixa centrada. Trau Petroli.
10: Sí.
12: Trau profit i és córner.
10: Era el que buscava quan... Quan se n'anà cap a la línia de fons.
12: Sí que servirà des del cantó la Reial Societat. A l'esquerra la porta de Matías Ezequiel Dituro.
10: Que no té cap pressa per a treure, lògicament.
12: No, així no és com en la treta de banda, no? En el córner. Ahí poden apurar més els futbolistes. Carlos Soler. En la treta des del cantó. Allà va el... Migcampista valencià.
7: Està tardant, eh?
12: Eixa pilota sí. Ochieng que no va de cap. La rebutja Ferniño. Però espera la Reial Societat. Carlos Soler de nou. A Sučić. La penja. I eixa serà per a Dituro, que la deixa passar. Treta de porta per a l'Elche. Va, trau ràpidament. Mati. Vinga, que ja te l'està reclamant Pedro Vigas. El baló passa per davant de Pedro Vigas i li arribarà al xilè, al Lucas Cepeda. El públic que tracta d'animar a l'equip, però de manera molt tímida. Ara és el moment d'apretar.
10: Sí.
12: De cantar a Elche.
7: Restem dos, Raül, més l'afegit, clar.
12: Sí, exactament. Minut 43 a hores d'ara. Segona part, Elche 2, Real Ciutat 2. Temps per davant per a tractar de marcar el tercer, el gol de la victòria, que seria la primera de la temporada per a l'equip de la ciutat de les Palmeres. Lemar, el baló per a Ferriño després del tot de Osorio en l'interior de l'àrea, però li han puntejat el baló, estava en Corín Beix Espai. Zubeldia, Lucas Cepeda de nou. Ahí està Lucas Cepeda. A veure què pot inventar des d'aquesta zona. Busca Lemar. I Lemar amb Revivo. La centrada de Revivo. El reboig de cap en planxa. De Zubeldia, treta de banda. Servix Tete Morente. Tete Morente. Víctor Xust. La demana Revivo. Ahí està Revivo. Revivo, no pot ahir amb Aramburu. S'ha quedat amb el baló. Héctor Fort, Aramburu. De Revivo, però el baló ha granat, el baló colpejat des de la gespa. Espera la Reial Societat. Traurà Héctor Fort. Era Sučić. No va controlar aquesta bola. Però atenció que la que li dona Ochieng per a Sučić. No ha arribat Héctor Fort. Atenció Sučić, frontal de l'àrea. Se la prop preparar. Va a xutar Sučić. Gol.
7: No.
12: Gol de la Reial Societat. Sučić reclama mans Javi Morcillo. Però per ara, en el 44 de la segona part, marca Sučić per a la Reial Societat. Se'n va a celebrar amb tots els seus companys. Amb Déu la Reial Societat. Amb l'intervenció d'Ochieng, que li ha deixat el baló a Sučić, i després ahir en el mà a mà amb Pedro Vigas i Víctor Xust ha pogut enviar el baló amb l'esquerra per afusellar a Dituro. Com és el futbol? Com sí. És el futbol?
10: Sí, sí. Ho ha fet molt bé, però no n'hi havia que haver deixat que arribara fins a l'àrea i buscar el tir. Jo crec que havia que haver-li entrat abans i haver-li fet una falta táctica y evitar este 2-3 que lógicamente después de lo que costa haber remontado, haber empatado el partido, pues lógicamente había que cuidar un poquito más la portería. Y han sido más a metres, la nana reculant.
11: Se añaden 7 minutos al tiempo reglamentario.
10: Ya han dejado tirar.
7: Sí. Vigas recula más a Vigas, ¿eh?
10: Sí, recula más. Tiene que haber, y sí, te puedo regatechar, pero tienes que ganar a Perey, tienes que hacerle falta una espenta o algo y ya está. Porque era un 2 contra 2 y Juan Fede ha creuat el otro jugador de la Real Societat y ahí se han cap a la seva cama esquerra i al final ha golpejat molt fàcil.
7: Han donat 7 minuts d'afegit, Raül, quan la gent estem veient per la tele, molta gent abandona el Martínez Valero.
3: Sí, tota la raó del món.
10: No, però encara n'hi ha temps, és clar, un jugador més.
3: És que se'n van, pots marcar, no tenen molta fe, la veritat.
10: Pots marcar un gol, eh?
3: Els que se'n van no tenen molta fe que l'Elx amb 10 pugui tornar a marcar.
10: Cap a la seva cama esquerra i al final ha golpejat molt fàcil.
7: Han donat 7 minuts d'afegit, Raül, quan la gent estem veient per la tele, molta gent abandona el Martínez Valero.
3: Sí, tota la raó del món.
10: No, però encara n'hi ha temps, és un jugador més.
3: És que se'n van, no tenen molta fe.

0: anat a pillar en una transició defensiva que no fas bé a la contra.
1: Sí.
0: Víctor Just, Lucas Tepeda, rep el tanque Biel Osorio, descarrega per a la centrada ahí de Josan, la rematada de Cap de Ferniño, Marrero y arriba, revivo por enviar el primero al lateral de la xarxa. Quina cabotada de Ferniño, que ve Ferniño, sí, però sí. Marrero que l'ha tret ahí sobre l'escaire, ha volat miraculosament.
2: Cabotada molt bona, sí, molt bona.
1: I la centrada de Josan, que
2: també perfecta. Sí, sí,
0: són
2: sí,
0: fortes, voltes, els valors van tensats i forts, sí, sí, i això.
1: Molt bona, i quan tens dos rematadors, no? com Osorio o Ferniño, pues, lògicament són situacions de perill.
0: És molt bo centrant, és molt bo centrant, sí. Josan. Tal vegada no tingui aquesta punta de velocitat.
1: No, segur que
0: de,
1: no.
0: D'anys anteriors o de temporades anteriors, però...
2: Sí, és un recurs, sí.
0: Sí, sí. Sí, sí, sí. Això no ho ha perdut. No. I no ho perdrà. Lemar, a l'esquerra per a Tete Morente. Vol tirar el canyo Héctor Fort. Revivo. La deixa novament per a Tete Morente. Lemar ja està en l'interior de l'àrea, la seva centrada i serà a banda, no a córner. Ha tocat Aramburu. La treta de banda de Revivo. Li dona el valor Lemar a Víctor Just. 4 minutets i un segonets i 10 segons és el que té per davant l'Eix. És que el públic està tan anestesiat, eh?
1: Sí,
0: que no,
1: molt anestesiat, no sé. Sí, és de veres.
0: Tete Morente. La sentada de Tete Morente li pega en la cara a Lemar. Sí. Pega en la cara, sí. Deixarà passar Víctor. No, no la deixa passar, la pilota li pega a Ocheng. No deixa el baló, atenció a Ocheng. Ocheng està aguantant Igor Rocha a l'interior de l'àrea. Continua Ocheng, el seu xut. Dituro, córner. Minut 93 i Ocheng, altre que té
1: un dimoni,
0: energia. No se li esgota.
2: Havia rebentat ahir a Víctor Just, eh?
1: Sí, sí, no sí. Tenia, la veritat que no tenia passada i ha buscat, pues, bueno, tirar i bueno, i uns minuts que tenen també per a descansar entre que trauen la treta de cantó, pues lògicament arrapen ahí uns segons.
2: Arribarem a ser al 94, eh? Ha afegit 7 minuts l'àrbitre. És a dir, que resten 3 de seguides, solament 3 minuts, sí, per a que l'Eix pugui aconseguir un empat.
0: Soles, per a reaccionar, Lemar, ve Lemar, ahí anticipant-se en aquesta acció al seu par. Oh, ara venen les precipitacions, Ubi, sí, les passades. Sí. Lucas Tepeda, va, vinga, rectifica, es queda amb l'esfèrica, el xilè va cap al rol central, l'envia cap a Lemar, i en camp Xuri Urdín, continua Lemar. Lemar busca orientarse cap al corredor central. Bona passada a la dreta, sellant d'eixe baló per a Josan. Josan, la centrada de Josan, li pega el baló, li colpeja a Sergio Gómez i finalment expulsa la pilota d'interior de l'àrea.
1: Encara va haver una, home.
0: Joan Pacheco, encara una o dos més,
1: sí.
0: Una, i si va dins millor. La centrada de Josan, ahí la toca Ferniño amb dificultats, però fora de joc, fora de joc.
1: Així se perdrà quasi mig minut, un minut, els fills que traguen.
0: Sí, van a restar només dos. Estem en el 50. El partit viatjarà fins al 52. En este segon acte, ells de dos, Real Societat 3. Però ja Marrero. No arriba de capa. Víctor Chus, el revivo, l'envia a treta de banda. Al costat de la banqueta de Rino Matarazzo, el nord-americà. Héctor Fort, demanant la distància. I Ortiz Arias li diu que ja, que execute la treta. Amochien, arriba, revivo. La puntera de la bota acaba de regalar altre cor. No?
1: Sí.
2: Se va acabar el partit, eh?
0: Sí, minut,
1: sí,
0: i 15 segons.
1: El trauran en curs,
0: 75 segons queden.
1: Intentaran ahí.
0: Suchis que no té molt ànim per anar cap al baló, tampoc Carlos Soler. Com és normal. Toca Suchis per a Soler i vol quedar-se ahí en el cantonet. Li apreta Lemar. Ahí està. No va eixir. Falta. Indica l'assistent de Lemar a Carlos Soler. Ahí sí que va morir el partit. I en groga, a més, per al jugador de l'Elx.

0: De quedar-te amb unes sensacions, de quedar-te amb altres.
1: Sí, sí, sí. De quedar-se en aquesta remuntada per empatar i la possibilitat de guanyar el partit a que te marquen un gol i que...
0: Amb l'afegit que estàs jugant contra Déu, Subi.
1: Contra Déu, sí, sí.
0: Se component afegit també. Clar, la Real Societat, per a trobar la falta, va tirar-se
2: contra Déu. No, no,
0: no, no, ahí, al cantonet, clar, per a Carlos Soler. I Carlos Soler l'envia per línia de fons.
1: Ja volgut que li rebutjarà.
0: Sí, sí. Va, Vituro, que es bala per a treure Porto, li passa el bala per baix. Vinga, va, taula ràpid. A l'esquerra per Alemar. Vinga, és moment de penjar-la a l'olla. No dona més. No. Ortiz Arias conclou el partit a l'estadi Martí de Valero. Elche 2, Real Societat 3. Cau l'Elche. Quarta jornada de la competició. L'Elche només un punt. I no guanya. No coneix la victòria l'Elche en esta temporada 26-27 amb l'argentí Martín Anselmi a la banqueta. Avui 2-3 amb 11 contra 10 des del 63. Havies fet el més complicat, el 0-2, passar al 2-2, però tot i la superioritat numèrica, en una contra t'han agafat i t'han mostrat novament les vergonyes amb la defensa alta d'este Elche de Martín Anselmi. 2-3, Caigüent contra la Real Societat i, com dic, jugant 11 contra 10.
2: Amb Indústries Bijus e Higiene Industrial, este, desafortunadament, que vos acaba de donar Raúl Pina, és el marcador del nostre partit de la jornada.
3: Bijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Bijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
2: Són les 11:29, en un minut entrem ja en territori tertúlia del 90 minuts, que habitualment sabeu, vos acompanya des de les 11, excepte que, com en el dia d'avui, hi ha un partit dels nostres a les 9:30, com el que acabem de viure en el Martínez Valero, en derrota 2-3 per a l'Elx de Martín Anselmi, un partit absolutament boig, on l'Elx el tenia perdut en la primera part, el tenia empatat i a punt de guanyar-lo en la segona, i a la fi ha acabat perdent-lo, Subi.
1: Sí, un partit en alternatives, efectivament, una Real Societat que ha estat en la primera part, jo crec que superior, davant d'un Elx que no sabia com entrar a l'àrea de la Real Societat i per contra pues, sofria molt en els contraatacs de la Real Societat. La segona part ha començat també més o menys en eixos paràmetres, però l'expulsió de Martín pues, bueno, ha suposat un punt d'inflexió per a l'Elx, que ha vingut el gol de Lemar, després el gol de Ferniño, l'empat, i quan semblava que podria haver una remuntada èpica, pues ha vingut el que passa a voltes, el descuidar la defensa, t'ha vingut un contraatac que tenies que haver parat abans i no deixar que Susic haguera arribat fins tan a prop de l'àrea contrària, i en la seva cama esquerra ha fet el 2-3. Després ha sigut ja un voler i no poder en centrant sobretot en les entrades de Josan, buscant els davanters, però no ha pogut ser, i és la veritat, se va en una sensació roïn, perquè no era bona la sensació de la primera part, però jo crec que després d'haver aconseguit aquest empat que te vinga aquest tercer gol de la Real Societat, te deixa prou afonat.
2: Raúl, la teua valoració del partit, no és el mateix haver-lo empatat, perquè te quedes amb el regust dolç de la segona part de la reacció, però a la fi pues tornes a perdre,
0: Sí, i mostres jo crec que molta feblesa defensiva,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí, sí.
0: Moltes llacunes, moltes deficiències, massa, no sé, per dir d'una manera, jo crec que l'equip està bé que vulgui estar el baló des de darrere, està bé el tema de jugar amb la defensa alta, però quan això no funciona i estàs jugant amb tres centrals, hauries de buscar a altre tipus de moviment, d'eixida de baló, no complicar-te la vida, perquè ja arribarà el moment en què puguen els mecanismes estar adaptats, però a hores d'ara, amb un punt només en el teu caseller, no? després de quatre partits, jo crec que has de corregir moltes coses darrere. Davant m'ha agradat el tant que havia l'Osorio, Lemar ja el coneixíem, està almenys a dia d'avui en forma, però darrere l'Elx té una deficiència important. No ha deixat la porta a zero en cap partit i ja en porta encaixat 12 gols amb una mitjana de 3 per partit en aquest inici de competició.
2: Pues a veure, què ens conta ara de seguida? L'escoltarem en roda de premsa el tècnic argentí de l'Elx, Martín Anselmi. El partit conclou el Martínez Valero amb derrota 2-3 per a l'Elx davant la Real Societat. Vos se l'han contat en esta sintonia, la del Punta Ponte, en Aponte Ràdio, Raúl Pina i Javi Subirats. Gràcies, amics, a tots dos. Bona nit.
1: Gràcies,
0: Salva. Bona nit, Salva. Una abraçada molt forta. Adéu.
2: Entrem ja de seguida en territori 90 minuts. Territori Tertúlia 90 minuts, on escoltarem la roda de premsa de Martín Anselmi.
4: L'esport per a tots a Punt a Punt.
5: A Punt Ràdio. A Elx 98.4. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
4: Perquè l'esport és molt més que un resultat. Són els nervis abans de començar, l'alegria de la victòria i el suport incondicional en la derrota. És la teua passió i és la nostra. Viu l'esport des de dins. Alça la veu i suma't amb Dani Hermosilla a la ràdio de tots. Esports a Punt, la teua mitja hora diària de passió esportiva en estat pur. De dilluns a divendres a les 8:30 de la vesprada.
6: Perquè tu també jugues este partit.
4: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
5: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
7: Noranta minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado.

0: Les 11 de la nit i 34 minuts. Versió avui reduïda del 90 minuts. Com sempre, temps de ràdio per a l'esport de la sintonia d'Apunt Ràdio, amb José Navas al control de so i amb Salvo Folgado en la producció i la redacció del programa. Vos saluda com cada nit Manolo Montal. Ja sabeu les nostres línies per a la pregunta del programa. Arraba 90 minuts X o Twitter, 90 en xifra o en número. 90 minuts ràdio, 90 en xifra, en número. Per a esta xarxa social i per a Instagram, 90 minuts ràdio, sense xifres i números, en paraula, en lletra. 6-9-42-18-01 és el WhatsApp. Per a la pregunta que estem fent avui és: si dependrà de tu, quines serien les decisions que prendries ja a curt termini de manera en la vessant esportiva del València Club de Futbol. Saludem ja els nostres contertulis. Perquè a partir d'esta nova temporada, ja sabeu que són dos de les novetats, i tenim diverses, però dos de les novetats són que A, la tertúlia començarà 11:30 cada nit, i B, que en lloc de ser dos contertulis més Salva Folgado, que és un híbrid entre un contertuli, una persona que ve a tocar més nas, és una miqueta de tot, és multifuncional, bueno, pues en lloc de dos més Salva, són tres més Salva. Seran quatre veus opinant cada nit en el 90 minuts. Salude ja la tertúlia de dilluns amb Santi Marín. Hola, Santi, què tal?
1: Molt bona nit, Manolo.
0: Amb la companya Cristina Bea. Hola, Cris, què tal?
2: Què tal, Manolo? Ben retrobada, molt bones noches. No? Gràcies.
0: I amb Nacho Rodilla. Hola, Nacho, què tal?
3: Hola, què tal? Bona nit.
0: Bueno, pues anem a començar.
4: Hem desplaçat de la zona de confort a Nacho Rodilla, a Santi Marín, els hem... S'han canviat, no?, de lo que era la seva...
0: Sí, però jo és que tinc fe absoluta.
4: Per a que no s'acomoden.
0: Jo tinc fe absoluta en que van a, en que van a rendir on es posem. Per això
4: se
0: fan estos canvis. Bueno, abans d'entrar en el tema del València, que ara va tenir molt de temps per a parlar del València, estem pendents de la roda de premsa de Martín Anselmi, el tècnic de l'Elx. Però primer, Salva, hem de parlar de que demà tenim també punt a punt perquè juga el Villarreal i ho fa debutant en la Champions League, que de moment en Lliga la realitat és que tampoc funciona bé.
4: No, no ha funcionat bé en este començament de temporada l'equip d'Íñigo Pérez, i demà té davant d'ell, bueno, pues la possibilitat d'inaugurar la temporada en la Lliga de Campions. Debutarà amb il·lusió, l'escoltarem, el tècnic groguet Íñigo Pérez. El dolentíssim paper que va fer la temporada passada l'equip del Villarreal va ser una de les raons per les quals el Roig varen dinamitar des de la banqueta a Marcelino García Toral. La Lliga no ha començat per a Íñigo Pérez, necessita guanyar i seria fantàstic per al conjunt groguet demà a partir de les 9 i a Dortmund contra el Borussia inaugurar el seu caseller de victòries i a més en Europa. Este és Íñigo Pérez parlant efectivament del bateig europeu d'enguany, d'ell fonamentalment, del Villarreal en la Champions.
5: Cada partido es, como lo has dicho tú, una historia nueva y debemos afrontarla como tal. Misma ilusión, mismo análisis, mismas certezas y verdades, y mañana tenemos la oportunidad de volver a empezar. Estoy ilusionado porque estemos aquí, evidentemente, pero no es algo al que ahora mismo le esté dedicando mucho tiempo.
0: Les paraules d'Íñigo Pérez. Estrany, este començament del Villarreal, Santi, que tots diem, juga millor, però és que a mi que això es tracta de guanyar.
1: Sí, al final el xoc es té que traduir en resultats i sobretot en gols i en victòries, i el Villarreal és de veres que està jugant bé però no està aconseguint triomfos. Podríem haver ficat un poc l'excusa de principi de temporada que ha jugat prou partit fora de casa, però llevant del partit contra l'Atleti Madrid, que ho va, jo crec que ahí va ser l'únic fallo que tingué Íñigo Pérez, que va voler donar el partit per guanyar quan ja estava amb un gol per damunt i un home més, però sí que és de veres que li està faltant la victòria, que és al final el que pot donar aquesta tranquil·litat, aquesta confiança, sobretot quan és un entrenador que arriba nou a un equip i té que anar soltant-se.
0: Perfecte, doncs hem començat el temps del 90 minuts, avui en versió reduïda. Anem a fer una pausa per a la publicitat i en tornar de la mateixa connectem amb el company Nacho Sánchez, que avui s'ha estrenat amb el seu partit a una així a Punt Ràdio, i que ens conte aquesta xerrada de qui era, que jo la sentida m'ha paregut molt pueril, però bueno, ara escoltarem què està que dir Nacho Sánchez sobre aquesta xerrada, i crec que Salva Folgado s'ha de contar també algun detall més.
4: Una cosa que se li escapa, és complicat que a Nacho se li escapi alguna cosa se li escapa també.
0: Bueno, pues segur que per això estàs tu, per a replegar o el que se li escapa d'ell. 11:39, vinga, una pausa i ara tornem de seguida.
6: Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montal i Salva Folgado.
3: A Punt Ràdio, sintonis amb tu.
7: ¿Y dices que siempre sucede?
8: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
9: Solo se me ocurre. ¡Wow!
7: Increíble. ¿Pasa siempre?
8: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
9: ¡Wow!
8: Descúbrelo en tu concesionario.
10: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
11: En A Punt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. A Punt Ràdio. La teua empresa també pot ser part d'A Punt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
6: Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montal i Salva Folgado.
0: 11:40 de la nit. Com deia, este migdia a la una, en la nova programació de Punt Ràdio s'ha estrenat Nacho Sánchez amb el seu programa El Partit de la Una, i Germán Muñoz cada dia vos contaran a això ara com està el dia a nivell esportiu. I en el dia d'avui, Nacho Sánchez, què tal?
12: Hola, Manolo, Salva, Cris.
0: Bueno, pues,
12: Santi i
2: Nacho, tres, són
0: tots. Bona nit. També tens així. En el dia d'avui has contat com va ser aquesta xerrada de Kiat Lim i la plantilla.
12: Sí, aquesta sorprenent xerrada, primer perquè és la segona que fa en dos mesos, apenas. La primera va ser al Nou Mestalla, i després esta, que va ser bé, una xerrada de vora 2-3 minuts a l'hotel de concentració, on el València va demanar on Kiat Lim va demanar al València lluitar com guerrers contra el Futbol Club Barcelona. Lluitar com guerrers, un equip que no té mundialistes davant un equip que té 8 campions del món. Jo esta mañana ho he filat, Manolo, per a tota la taula, en esa frase que va dir Carlos Corberán, que crec que a l'única roda de premsa que ha dit de veritat el que pensa ha estat encertat. Les paraules sense fets irriten, i per a mi és la millor definició, perquè a fi de comptes tu eres, ja no eres un jugador, no? Però el tècnic Carlos Corberán o qualsevol del cos tècnic, i t'està dient el president, no, mira, competir davant el Barça com guerrers, pues la careta que se te queda és un poquet de, oye, què m'estàs dient? M'estàs demanant competir davant un autèntic equipàs, que ni un València, a lo millor de Marcelino, poguera guanyar-li, no? Perquè el Barça, en d'entre que va en avió. Però, i no m'has donat les ferramentes. Dit això, Manolo, demà també ho desenvoluparem, però m'ha arribat esta vesprada un afegit més a aquesta informació. És que Kiat Lim sí va donar un toc a la plantilla pel que va ocórrer a Riazón. Evidentment no va ser molt efectiu. Però de la mateixa manera que m'ha arribat una cosa, pues, clar, ja, tu saps molt bé com és això, no? Quan contes una cosa, després te crida i te diuen, no, però també va passar això, tal,
0: sí.
12: Pues que va donar un toc pel que va ocórrer a Riazón.
4: Bueno, però en el dinar, en aquesta xerrada o després?
12: No, la mateixa xerrada. No, no, una vegada va acabar el partit, això de lluitar Laika Warriors i tots junts, no, res, és a dir, no va baixar al vestidor. I precisament jo crec que una xerrada del president pagava més la pena al acabar un partit després d'una golejada que abans.
2: Y la arenga fue como pelear como guerreros, y ese toque, sí. ¿Cómo se produjo? ¿Qué les dijo?
4: Pero dicho en inglés, Nacho, que mola más.
2: Por favor.
0: Fight like a warrior.
12: La frase iba a ser to fight like a warrior, sí. Y después el talk va a ser que no le había agradado el que había visto a Riazor.
0: Ah, la había visto.
1: ¿Y lo va a ir?
0: Claro, y lo va a ir. Que...
12: Es que el tema para mí es que jo crec que donar una xerrada motivacional abans d'un partit davant el Barça és una boixeria, perquè lo normal és que fent un bon partit el Barça et clave 5, perquè el Rayo Vallecano va jugar molt bé al Camp Nou i li van clavar 5. Però per a mi, si de veritat t'importa això, és després, si tu de veritat suportes l'entrenador, és no deixar-li a soles al vestidor, no?
0: Jo crec que el problema és, hi ha una part de viatge programat en tot això, és a dir, hi ha una part que ells tenen clar que així el seu temps està esgotant-se, que ells venen per al negoci de l'estadi, que no van a invertir ni un... Hi ha una part que és negoci, que està clar que és viatge programat. I ja una...
12: Sí, sí, estava programadíssim.
0: I ja, Manolo, i ja, no, no, però sí. Com a viatge programat me referís que el negoci, o sigui, hi ha una part que és una previsió feta de les coses que van a fer amb el club, i hi ha una part de que són tan arrogants com ignorants. I se pensen que, ei, per baixar allí i davant del vestidor diu "Fai like a Warriors" i no m'agrada, aquells, en perdó, se van a cagar damunt i passen d'ell mil.
13: És viatge programat i quan tu te'n vas de viatge agarres excursions, no? Doncs pues ell agarra l'excursió de fer la xerrada. Ell tenia programat que anava a fer la xerrada, passarà el que passarà. I faci el ridícul perquè davant d'un jugador que li toques l'orgull...
0: La poca credibilitat que pugues tindre, la perds.
13: Correcte. Els jugadors de València no estan per a creure res, però sí que te dona una sensació de que apareix i per allí i penses, i este què fa, sí?
0: No, la pregunta és, fight like a Warriors, ok. I
2: tu,
0: invertir like a millionaire. Invertir like a millionaire, tronco.
4: És de camiseta, eh? La frase és de camiseta.
2: Manolo, jo te veo.
4: La frase és de camiseta. Hem de fer camisetes de 90 minuts amb frases.
0: Sí?
12: Però l'assumpte també és... L'assumpte també és...
4: Les paraules i hechos irritan, fight like a Warriors, i coses d'aquestes.
1: I jo ara també me fico un poc...
4: Ron Garley, hemos hecho un mejor equipo.
1: Jo me fico en la pi de Corberán, perquè Corberán suposa que ahir pel matí faria la seva xerrada tàctica a la plantilla, després li apareixi el Lim i li fa una xerra motivacional... també li trenca els esquemes.
13: Te desmonta la paraeta, totalment.
1: Conforme te planteja, clar, després te expliques com l'actitud en la que eix l'equip és la que és.
0: Nacho,
13: no, i el detall és qui s'atreveix a dir-li.
2: Ahí des d'on iba, que no és el moment.
13: No apareixes, no apareixes, xato, que va a ser pitjor.
0: Que se pujaren en l'autobús. Que se pujaren en l'autobús,
13: Nacho. Sí, sí, però què vull dir? Que... algo que va a perjudicar a l'equip, no hi ha ningú tampoc que tinga la capacitat ni l'atreviment.
2: I que no hi ha necessitat de passar de no venir a Mestalla a presenciar ningún partido.
0: A pujarte en el autobús.
2: Al caso contrario, ¿no? Con un Valencia que viene de del varapalo de Riazor, que dices, era el momento, ¿no? De poder haber pensado en levantar la cabeza después del inicio en Mestalla, donde ya las cosas no te están yendo bien. Creo que el tempo no es ni mucho menos el adecuado.
12: I Cris, que a més... qualsevol que sàpiga de codis de vestidor, si tu de veritat te vols apropar al vestidor, és estar ahí després.
2: I que no vas a darles un palo en la prèvia. No me gustó lo de Riazor.
4: Nacho, jo discrepi absolutament.
1: A l'endemà millor que després.
4: Qui al no pot baixar després del partit del vestidor? Perquè anem a interpretar...
12: No, però si ja...
2: Entre antes i després, després.
12: I si ha arribat abans a l'autobús, amb l'autobús, després anar-se'n en vehicle privat, jo no ho entenc. Si tu arribes amb l'equip, te'n vas amb l'equip després d'haver perdut.
4: Però si és que ho explica Nacho Rodilla, jo estic d'acord. Tenia ese guió ja prestabrert i és l'excursió d'aquí a Lima, a València, pues vaig en el bus, es dona la xerrada, fight like a Warriors, i ja, i me'n vaig. Vull dir, no busquem res en esa xerrada. Vull dir, està tota buida de contingut. Ell no sap exactament ni què fer, ni què ha de dir, ni com ha de parlar-los. És tot pose i és tot una façana. Però bueno, respecte a lo que Nacho ha contat este matí, que periodísticament és una molt bona informació, jo vull que afegir una cosa. En el dinar que conta qui dina amb la plantilla, val? Corberán dina en una taula amb el seu cos tècnic, com habitualment fa, la plantilla en diferents taules reunida per grups, com habitualment solen fer, i després hi ha una taula redona on dinen Ron Garlic i el Lim i Javier Solís. No sé si hi ha algun element més. Després del dinar, pugen a una sala de l'hotel, se tanquen Solís, Ron Garlic, Corberán i Kiat Lim. Porten, desconeco els minuts de xerrada, però hi ha una xerrada allà dins. Quan acaba aquesta xerrada, a mi me conten que la cara de Corberán és de pomes agres. Desconec el que li diuen, desconec el que passa, però hi ha una xerrada, Ron Garlic, Javier Solís, Kiat Lim, en una sala privada de l'hotel, amb el tècnic del València, Carlos Corberán, i Sant Pomes Agres. Cuidao, la cara de Corberán sempre és de Pomes Agres. Desconec què va passar, però és informació afegida a lo, sí, que, sí. A lo que ha contat Nacho.
0: Bueno, pues ahí...
2: En la prèvia d'un partido, que no deja de ser llamativo.
4: En la prèvia d'un partido.
2: Claro, el timing.
0: Por haber digueren, Carlos, fight like a warrior. Nacho Sánchez, gràcies.
12: Like a Braveheart, ella sol estava.
0: Vinga, gràcies. Sí. I si és Garli. Vinga, fins ara. 11:49, estem a l'espera de la roda de premsa de Martín Anselmi. Mira, Quiniela, qui cau abans, Anselmi o Corberán?
4: Jo crec que a Anselmi li donarà més partits.
2: Jo també. Creo que acaba de llegar, creo que lo de Corberán llueve sobremojado, aunque creo que es mucho más complicada todavía la decisión de Corberán que la de
4: Anselmi. Pero Garrin es un hombre de fútbol, ¿eh?
0: Eso sí.
2: Pero es... Si hablamos de la cuerda de Corberán, sí, con el Valencia, ojo la de Anselmi, con Dragarnik, sí. Le va a tener paciencia. El problema es que luego la clasificación apremia y los partidos se van sucediendo y el parón de selecciones próximo, veremos el daño que va a hacer.
1: Ahí es on anava jo, que el paró va a permetre que els entrenadors arriben fins a eixa jornada i a partir d'eixa jornada veurem de lo que són capaços. Clar, però a lo millor ja saben com és el València.
0: Caldrà dir que jo me diré i ho torno a dir. Si tenen que carregar-se a Corberán en el paró, ho faran en els últims dies del paró perquè el no-tècnic no tinga dies per a treballar. Vull dir, no esperaran al principi del paró, sinó a la fi, que és exactament el que feren amb l'arribada de Baraja. Baraja arribà a 3 dies d'un València-Getafe quan hi havia un paró de 2 setmanes.
1: No, i crec
0: en aquell moment.
1: I crec que el Llevant també feu el mateix quan vingué l'entrenador de Xina.
0: Ah, sí, amb Javier aquell, sí.
1: Sí, sí.
0: Amb Javier aquell.
4: Javier Pereira?
1: Pereira.
13: És un clàssic esperar-se al paró, és un clàssic.
0: Sí, però no, al paró.
13: Escoltava la informació i, bueno, i seguia un poc la situació i després de veure lo de Mestalla, jo dic, fins al paró, en serio, jo crec que no és possible.
0: Sí, sí.
13: Lo de sí?
0: Al paró. Bueno, a veure, Salva, tema ultimàtum.
4: A veure, ahir els companys del partidazo de Cope van contar que Corberán té un ultimàtum de 3 partits, és a dir, 3 partits i després arriba el paró, que crec que la FIFA la bateja com paró XXL o XL, no recordo, però m'ha fet gràcia, no?, com la FIFA ha batejat este paró internacional. Ahir, Manolo, recordaràs que se va parlar de la possibilitat de destitució de Corberán en el 90 minuts, i és de lògica o de perogrullo, vull dir, si hi ha un paro en 3 jornades, si Corberán no alça el vol en 3 jornades, el que contarem així és que Meriton podria valorar, jo continuo dubtant, però Meriton podria valorar carregar-se Carlos Corberán. Ahir, Cope diu que hi ha un ultimàtum sobre Corberán. L'entorn de l'entrenador nega que tinguin un ultimàtum, evidentment la notícia seria dir sí, tenim un ultimàtum, però l'entorn de l'entrenador, a diferència de lo que passava la temporada passada, Manolo, ja no diu amb rotunditat que Corberán vaig a seguir o no vaig a seguir. És a dir, la temporada passada l'entorn de l'entrenador te deia, va a seguir, estàs loco, no tenéis ni idea, sigue... Jo avui és on deixa l'entorn de l'entrenador ja no diu, no se lo van a cargar. Diu, hombre, si suma un... A mi m'han dit textual, si suma un punto en los próximos 3 partidos, pues igual se lo cargan. Ojo,
2: Sevilla, ya no Alavés y Real Sociedad.
4: Ya no diuen lo que deia la temporada passada en Nadal. Ja no te ho neguen, eh?
1: Jo pense que, clar, fer anàlisi futbolístic del partit d'ahir és impossible perquè no es pot fer. Però sí que n'hi ha detalls que poden marcar un poc el pla d'entrenament que pot fer Corberán. És a dir, tu te queixares el dia del Deportiu La Coruña de falta d'activació. Però és que ahir al minut 7 ja podies haver anat 0-2 si no l'anulen a la min. Per tant, pareix que també hi ha una falta d'activació. I per què es produeix falta d'activació? Jo crec que no és perquè els jugadors no isquen pel partit, sinó perquè els jugadors, i se les notava en l'expressió corporal d'ells, que no creuen en el pla de partit i tampoc creuen en que des de la banqueta van a tindre solucions per a poder modificar. Perquè no veuen eixa defensa 5, i ells mateixos se donen compte que l'entrenador va pegant bandades, fica un lateral esquerre de lateral dret, fica un mig centro de central, ahir Elliot, que l'han tret com si fora un banda o un extrem, ahir el fica de segon davanter, o sigui, va prenent decisions que no va creguent-se la plantilla. Per tant, jo penso que Corberán, al final, per a guanyar-se als jugadors, o intentar guanyar-los, perquè si tampoc és per a convèncer a Elio, per a que vinga així, pues en aquestes últimes pot fer els últims arreons i aplicar la lògica i gestionar bé, i al final és anem a intentar competir. Són dels 3 partits que ha dit Cris, 2 són fora de casa. Que jo crec que en aquest moment a València li ve millor jugar fora de casa que en casa.
2: Bueno, Sevilla i Mendizorroza,
1: Sí, però
2: que tal com està l'equip de Quique...
1: L'ambient de Mestalla és Mestalla.
2: Sí, sí, això sí.
1: I al final... condicionat per un treball mal fet en aquest estiu i mirant els membres que tens en la plantilla després que aquests xin caiguen lesionats, aplica dos línies, un 4-1-4-1, dos línies de 4, si tens que jugar en doble lateral Gallà, Jesús Vázquez, ho fas perquè no tens extrems, i en banda dreta, jo t'anava a dir Arnau Mafeo, però clar, ara se t'ha lesionat Diakabí, doncs fica a Tàrrega i Arnau de centrals i fica Mafeo en Eliot. I tres jugadors al mig del camp, Pepelu, Ugrinic i Javi Guerra. I dalt ja pots anar tenant, si vols ser més directe en Pugo Duro, si vols eixir un poc més en transició en Dan Juma, i al final jo crec que els jugadors tens que fer algo per a que ells se sentin còmodes a l'hora de jugar i creguen algo el discurs i puguin eixir a competir. Perquè clar, si arribem a la destitució de Corberán, entrarem en un problema. Els jugadors diran, cuidao, que ara van a venir per nosaltres, perquè el de dalt li té igual.
0: Val. Ahí n'hi ha un problema que és el que jo preguntava a Eric, que jo crec que, en efecte, és així. Jo crec que la situació entre plantilla i entrenador ja és irreconduïble.
13: Totalment.
0: Però, a més, és que jo crec que ja és... no se'l creuen, no el volen veure, els molesta... i luego també hi ha una evidència. Imagina que tots heu vist, tot i que Movistar l'ha ja esborrat, el vídeo de Rodri...
2: ¿Lo ha borrado?
4: Sí.
2: ¿Por qué?
4: Pel Barça i per Rodri.
2: Pues yo era el vídeo que iba a sacar a colación. Decía, creo que lo que más me duele es que un campeón del mundo, un balón de oro, se siente en el banquillo aplaudido por es que Mestalla.
0: Mira, Anit arriba un misache
2: y que diga qué malos son, qué flojos son, cómo sí. quedó el Valencia la temporada pasada. Porque yo me he ido a ver cuándo Rodri se fue de España. Digo,
0: ¿cuánto estaba Marcelino?
2: Es que cuántos
0: así?
2: Años. Claro, la 18-19 fue su última. Y la primera. La de la Copa, la 14-15, cuando él empieza en el primer equipo del Villarreal, es que el Valencia es cuando se clasifica para la Champions.
0: Correcto.
2: Entonces, claro, él no ha vivido estas 7 temporadas en las que ha estado en Manchester. Me he ido directa a cuándo se fue Rodri del Atlético de Madrid. La 18-19 fue su última temporada.
1: Y ni hay que decir que lo digo en tono de sorpresa y a todo.
2: No, no, la cara, el gesto de Rodri es de decir, ¿qué ha pasado aquí?
13: ¿Qué pasa? Sí, sí.
4: Permite la memoria con Diu Cristina, el Valencia.
2: Pero pregunta, ¿cómo quedó el año pasado? Como diciendo, si estos son los refuerzos
0: pero la
2: para mejorar
0: lo
2: del año pasado. ¿Cómo quedaron?
0: Pero a la gente que crega las intoxicaciones que vienen del club, carregan contra la plantilla. Es que la plantilla, es que contra la plantilla no os toqueu, contra la plantilla no aneu, contra la plantilla el bandera té la seva para responsabilitat, però la realitat és que la plantilla cada any és pitjor.
13: Sí, però jo te vaig a dir una cosa.
0: I fins i tot, les destitucions d'entrenador en Meriton, ¿vale? Si tu fas una retrospectiva dels últims anys, Gattuso ha aguantat mitja temporada.
4: Però en tot cas, Manolo, perdona, el vídeo uh-huh. el retira Movistar.
0: Sí, sí.
4: No perquè el València hagi cridat a Movistar.
0: No, el València està a la seua.
4: Mira, Salva Gómez ha parat de Movistar. No és perquè el València hagi pressionat a Movistar, que seria lo normal.
2: Tampoco.
4: Movistar deixa caure que és que el València no té força, com per a provocar un canvi de vídeo. Però el Barça i Rodri sí. I jo entenc que ha sigut Rodri, perquè Rodri, vull dir, s'ha donat compte de la repercussió.
2: És que en un moment dado incluso se tapa. Quan ell se da cuenta de que està hablando,
4: que no
2: se tapa con la toalla.
4: Decir, ovacionar de Mestalla. Si ja. Este se t'ha metido con nosotros. Diu que, no, perquè com diu Cristina... Claro. Rodri ho va dir assombrat el nivell del València.
2: Es que se le nota y resopla y el gesto. Rodri además es una persona muy expresiva, como abre los ojos y mireu, está absolutamente sorprendido de lo que ve. No han pasado el medio campo, es que todo lo que dice.
0: El nivell de la plantilla está el que els entrenadors cada volta i se n'avanç. Vull dir, en una lliga Gattuso va eixir en desembre, bueno, en gener. Baraja va eixir en desembre. I si se complís l'ultimàtum, este senyor, Corberán, i si era l'octubre.
2: Prandelli també fue en diciembre.
0: Sí, però me referís ja en sí, esta sí, última etapa, que és la de la delegació. Vull dir, és que la plantilla, vull dir, a mi jo sé que és molt fàcil carregar i jo no entenc. Igual que me pareix molt bé i se l'havia d'haver secundat la protesta de la curva de l'altre fins al minut de neu, no entenc que la curva Air no hi fera ni un sol càntic contra la llotja, en lo que molta gent està en la mosca darrere l'orella. Per què canten contra els jugadors i no contra la llotja?
13: No, però també cantaren, eh?
0: Menos... Contra la llotja?
13: Sí, sí, sí, jo estava en el camp i se cantaren i la gent se gira diverses vegades directament cap a ells.
2: I se dijo en televisió,
13: en general, tota la tribuna.
0: Parlant de la curva.
13: Sí, la curva anomena alguna coseta, però sí, bueno, en definitiva, jo crec que este bochorno no te, no te volta enrere.
0: Deixa una miqueta, Nacho, perquè estem també pendents de la roda de premsa de Martín Anselmi, l'entrenador de l'Elx, que ha perdut 2-3 contra la Real. Electric Consulting, la consultora energètica més prestigiosa d'Espanya, t'ofereix la roda de premsa de Martín Anselmi.
14: Un partido que creo que ha tenido dos caras. Una está la expulsión, donde la Real ha aprovechado bien pues las opciones que ha tenido, las pocas que ha tenido. Luego otra donde el Elche ha creído, ha estado muy cerca de la victoria. Creo que ha sido una derrota cruel, que habéis estado cerca de ganar, pero que al final la realidad es que se acaba perdiendo. No sé qué te ha parecido a ti.
15: Hola, buenas noches para todos. La palabra cruel me parece que grafica un poco. Después es lo que vos decís, al final ellos golpearon, nosotros cuando tuvimos para ponernos en ventaja no lo hicimos, porque pudimos haber empezado el partido ganando. Cuando empatamos el partido pudimos poner el 3-2 en dos jugadas muy claras. Y luego sí, está esa crueldad, pero al final la sensación que me deja es en estos momentos de que tenés muchas emociones y muchas sensaciones, necesitar volver a ver lo que pasó para poder tener un contexto mejor. Sí me queda esa sensación de que fuimos, de que otra vez te mostramos cuando estamos presentes y creemos y jugamos, somos capaces de no solo remontar un partido, sino de arrinconar a un rival con la jerarquía de la Real Sociedad. Pero creo que al final en esta liga no se pueden darle nada al rival, porque al final lo pagas caro. Y creo que una vez más hemos tenido una reacción, pero es una reacción. Y no tiene que ser una reacción, tiene que ser un constante.
16: Cristian.
17: Hola, mister. Buenas noches. Cristian Egea, en directo para el tiempo de juego de la cadena COPE en Elche. Quería preguntarte, llevan 4 jornadas en Elche Club de Fútbol, han encajado 12 goles, hay errores propios de los futbolistas. ¿Cómo se puede corregir esa sangría de goles en contra que recibe el equipo? Y sobre todo, ¿cómo se puede corregir esos errores individuales, puntuales de algunos futbolistas? Gracias.
15: Hola, buenas noches. Hay que creer, yo creo en los futbolistas que tengo. Entonces, tienen que trabajar, tenemos que trabajar, tenemos que al final asumir todos los errores. Y seguramente, así como puede haber un error individual, nosotros también como cuerpo técnico podemos tener otro error. Pero creo que hay que creer en los jugadores que tenemos y trabajar, porque es mental ese tipo de situaciones. Entonces hay que trabajar, poner el foco en lo que puedes poner, lo que es en competir, y competir cada vez mejor, porque si no pasa que lo que dije en la pregunta anterior, terminas dando ciertas situaciones a los rivales con esta jerarquía que los terminas pagando caro.
16: Felipe, pasamos el micro, porfa.
18: Sí, ¿qué tal, mister? Buenas noches. Felipe Canals, Onda Cero. Hablabas de la reacción en la segunda parte, que ojalá no fuese reacción. Es verdad, acaba de terminar el partido, pero no sé si has encontrado motivos para que en 2 partidos seguidos haya una versión tan distinta, o sea, una primera parte pues tan mala y una segunda parte en la que hay una reacción que no da para puntuar. Si has encontrado esos motivos, ¿a qué se debe?
15: Buenas noches. Creo que también es, como dije en la pregunta anterior, es mental, es estar presente. Nosotros tenemos que entender que tenemos que estar presente en el juego todo el partido. Si te corres de ahí, terminás por ahí cometiendo errores. Es una liga en la que tenés que estar presente en cada acción, en cada duelo, en cada jugada, en cada bola, y no podés regalar ni un centímetro porque lo terminás pagando. Entonces, es corregir, trabajar, reparar y volver a hacerlo, y volver a intentarlo. Es por ahí.
19: Buenas noches, Martín. Adrián Caro para Radio Elche Cadena Ser y Elche 7 Televisión en directo para El Carrusel. Te quería preguntar lo primero, ya has cambiado el esquema, has jugado con dos delanteros. Si esta es tu idea, ¿se te queda corta la plantilla teniendo tres, teniendo en cuenta que Umaru se fue al Ceuta? Y luego preguntarte, al menos en la segunda parte, por los debutantes, Osorio, Lemar, Roy, ¿qué te han parecido sus debuts y si ves que están ya hechos a la Primera División Española?
20: Buenas noches. Bueno, hay un poco de todo, creo que los sistemas al final, nosotros tratamos de estudiar al rival, ver qué diferentes ventajas podemos encontrar y a partir de ahí elegir ciertas posiciones que podemos ocupar. No quiero ser tan radical con el tema de los sistemas. Hoy jugamos con dos delanteros, está Adam también, o sea, se fue Umaru, pero está Adam, además de Osorio. Tenemos otros jugadores que lo pueden hacer como delantero o falso delantero, o en algún momento jugar en los intervalos y atacar los espacios, que era un poco lo que buscábamos con Osorio en la segunda mitad. Creo que lo hizo bien, respondiéndote eso. Al final, Tomás entró y mostró toda su jerarquía. Roy buscando centrar, que eso es algo que viene haciendo muy bien. Pero no me gusta, al final es un análisis individual de cada uno, más aún sin volver a ver el partido. Me parece que los análisis individuales, terminado el partido, sí, me parece que carecen de sentido, porque al final somos un equipo y hablar de los individuos me genera que no nos da nada al final. Creo que, como te dije, somos un equipo y hablar individualmente de un jugador no es lo que buscamos.
0: Ve la rueda de prensa de Martina Silvi, rueda de prensa oferida per Electric Consulting.
21: ¿Gastes molt en llum i gas? ¿T'agradaria que un professional t'ajudara a triar la millor tarifa del mercat? Envia la teua factura a valencia@electricconsulting.eu i un professional t'ajudarà a estalviar. Així de senzill, treballem amb les principals companyies elèctriques. Electric Consulting. Envia'ns la teua factura i comença a estalviar ja.
22: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
23: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante? ¿Y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
24: Ven a Ferto, tu concesionario Opel, en Torrent.
6: La tertúlia esportiva en 90 minuts.

0: El canvi serà notable. Després guanyarà, sobredaràs, però actitud hi haurà. I per últim, en TikTok diu, Blanquet, l'única solució esportiva és destituir Corberan i fitxar un entrenador serio i professional, estira el resto de Valverde, però ixe tipus d'entrenadors no volen vindre. Irim tampoc té categoria per a convèncer-los. Els jugadors estan cremats, necessiten un canvi. Nou entrenador, ja. Xavier Artola diu, fitxar a Javier Aguirre, però la realitat, única solució, anar a Lourdes i resar. I Maraja diu, Corberan a la calle i Bolo hasta el parón i hay que hacer el cambio de entrenador. I crec, Salva, que tenim bueno. un audio.
1: Sí, curioso.
0: Que proposa solución.
1: Es curioso, sí.
2: Buenas noches, Salva, Manolo, aquí Anil Murti desde Ginebra. Solución deportiva para Valencia, muy fácil, voy a resumir. Yo, Anil Murti, vuelvo de presidente, esa primera medida. Y después, cuerpo técnico formado por mi amigo José Bordalás, primer entrenador. Gattuso, asistente. Entrenador de porteros, Celades. Y motivador, absoluto psicólogo Javi Gracia. Y como última incorporación, necesito a alguien que en momentos duros me dé la satisfacción de decir fuori, así que Prandelli también lo incorporo. 5 fichajes y vuelta de Anil a presidencia. Un saludo.
0: Bueno, pues ya tenim el home que es donen les solucions.
3: Sudores fríos.
0: Te digo una cosa, no estem pitjor que amb ell, Si tu mires... El club y el equipo no está pitjor que en Murti.
3: Así es verdad.
4: Por ser deberes, pero la sensación esta que yo he visto contra el Barça ir, yo creo que eso... Este punto tan
0: no
4: de estar enfonsado, yo creo que
0: la dinámica.
3: Claro, que con él se estaba mejor. Esportivamente. No, que con él se estaba mejor.
0: A ver. Yo te diría que con él se estaba mejor. Vale.
4: Yo en el apartado físico también.
3: Tuve lesionados, ¿no?
4: Porque...
0: No. Es que lo del servicios funerarios del Valencia va abando también.
4: El fe de estar a nivel de estructura en el camp tancat y no arribar a ningún valor per davant dels jugadors del Barça. Però jo estava analitzant, perquè entri prou de temps al camp, en el meu fill, i el meu fill me diu, mira com calfen unos i com calfen els altres. El calfament era com si estiguera un equip professional al 100%, i els altres foren uns xiques que s'hagueren juntat ahí. Era versions completament opostes. És un detall, però si tu la maquinària no està en el punt...
5: Si et fixares, el València va calfar, sobretot, ixe rondo de possessió que fa, en la banqueta visitant, que és on pegava l'ombra, i el Futbol Club Barcelona ho feu justament en la grada d'enfront, on pegava el sol, i a mi m'he cridat l'atenció, volem dir, mira, el Barça ja està aclimatant-se a la temperatura que va fer, i el València anava fugint del sol buscant l'ombra. Però és que està parlant dels problemes físics, i és de veres, físicament a l'equip no se li veu bé, té jugadors lesionats, però i ahí entra tot justament, el cos tècnic, el cos mèdic, els readaptadors que cuiden i tal, però també vull destacar una cosa que no se nos té que oblidar. Corberan era el preparador físic de Juan Carlos Garrido en el Villarreal. Corberan ha sigut, abans d'entrenador, preparador físic. Per tant, també té que vigilar un poc. La parcel·la física també se preocuparà. No, que això també depèn d'ell. O controlarà un poc.
0: Ahir ja ho vas dir i ho torna a dir. En este sálvese quien pueda de tots contra tots, perquè ahir estan tots contra tots, ahir n'hi ha gent de l'estaf tècnic de Corberan que no aprova com està manejant Corberan les coses. Que se clava en la preparació física, ho dubte. I dubte que, si se clava, el preparador físic, vamos, des del meu punt de vista, tindria que votar i dir, un moment, si la meva parcel·la és esta, si no confies en mi, tira'm al carrer, però perquè només no n'hi ha un sol preparador físic, n'hi ha diversos.
5: No, n'hi ha diversos.
1: Però a un la porta té, l'altre és del club.
0: Val. I a més, jo t'he dit que ara mateix, si els donen el passaport, per dir-ho ràpid, en aquest staff va haver més d'un que va respirar. Perquè tampoc estan a gust. I això és una realitat.
3: El problema del paso del tiempo no solo que el proyecto deportivo va degenerando, sino que las propias relaciones cuando las cosas no van bien. Lo hemos oído con Almeida ahora después de su llegada.
0: Bueno, Almeida me parece, parece que lo de Wii es de un cinisme. Sí, sí. Bueno, es que lo pasé mal. Hombre, más malamente va a pasar la Chamber antes de jugar.
3: Pero Julen ya lo dijo el otro día también. Ya van dos, Julen lo dijo el otro día hablando con David Soria también. Quiero decir que al final...
0: Yo creo que Julen se refería más bien al estat general de que

0: va passar i la seva lesió.
1: Jo penso que era la lesió, sí, però vaig dir.
2: Però aquestes relacions de cos tècnic que dius que no estan bé, Manolo, això també fa mella en la plantilla.
0: Home, clar.
2: Perquè tu saps que al final els jugadors ho percebixen i sempre tenen més confiança en el segon entrenador o en el PF.
3: Se fan grupets,
2: o en el redactador.
3: I t'apropes al que t'interessa, diguem.
2: Nacho ho sabrà, que en la camilla del fisio ahí es compta tot. I clar, i el mateix fisio a voltes descarregarà les seues sensacions dels jugadors, i això fa un pozo ahí que es difícil de digerir.
4: Yo, otro vídeo que quedó como algo muy simpático, porque lo fue el del aficionado del D, porque le dice a Gaya que lo tiene de capitán en el Fantasy. A mí esa frase me parece de, bueno, pero hoy no te doy puntos, tal cual, pero te los daré. Wow, me pareció algo simpático de cara al aficionado.
1: ¿No viste el vídeo, dice Cristina?
4: Pues es un momento, ¿sí?, en el
0: pues
4: que después
0: te lo daré, los
4: que salen a entrenar, a calentar después del partido, el aficionado se queda y le dice, Gaya, José Luis, le llama José Luis, José Luis, te tengo de capitán en el Fantasy. Y José le dice, pues no te he dado puntos, que no he jugado, pero te los daré.
0: Ah, pues a mí eso no me...
4: que puede ser algo simpático, los daré, pero...
0: A mí ni me sembla simpático, sí.
1: Sé cosas, ¿no?
0: Anecdòtic, no tanto.
1: ¿Sé cosas?
0: Sí.
1: Recordem que compartís en agència de representació.
4: Però
1: no ho tenia clar.
0: Anem a anar tancant la paeta, que ja ens hem quedat sense temps. Santi Marín, gràcies.
2: Gràcies, bona nit.
0: Cris, gràcies.
4: A tu, Manolo, un plaer.
0: Nacho, moltes gràcies.
3: Bona nit.
0: Folgado, una més. Adéu. Senyores, senyors, a continuació us deixem amb Rei Joan i l'Hora de la Cultura. Aquesta és la seva nova hora d'emissió, per l'Ona de la Matinada, més ràdio així a Punt Ràdio. A les 4:30 de la matinada és la remissió del programa en el nou horari, 4:30, remissió del 90 minuts. Més esports en aquesta sintonia, demà a la 1 amb Nacho Sánchez i el partit de la 1. De seguida tindreu el podcast del programa en les nostres xarxes socials. Recordeu fer-vos subscriptors perquè és la manera més còmoda d'escoltar-nos. Nosaltres tornem demà dimarts a les 11. Com acaba 90 minuts, comença la nit. Gràcies, adeu i fins demà.

0: A Punt Ràdio sintonitza amb tu.
1: Podríem posar un cartell per anunciar el nostre programa, però això és la ràdio, no el veuries. Podríem fer un anunci en Cinemascope perquè ho veres ben clar i ben gran. Tenim nou programa, però tampoc. Inclús podríem posar una avioneta, un anunci al periòdic, fer una cançoneta, però per a què? Sí, en definitiva, el que volem és que ens escoltes. Matí directe. Sergi Olcina i el seu equip et conviden a la travessia diària de 5 hores de ràdio. De dilluns a divendres, de 7 a 12 del matí. Te'n vens? A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.

Hola, molt bona nit i benvingudes i benvinguts a una nova temporada de l'Hora de la Cultura. Avui tornem i ho fem, com sabeu i com podeu comprovar, en un nou horari, a les 12:30 de la nit de dilluns a divendres, tot i que per a ser correctes caldria dir de dimarts a dissabte, perquè ja és dimarts. Bé, ens entenem, no? De dilluns a divendres a les 12:30. I ben mirat, esta és una hora que d'alguna manera ens convida a parlar d'allò que passa quan el dia ja s'ha acabat, quan baixa el soroll, quan ens queda una miqueta més d'espai per a pensar. Venim de les vacances, els qui hàgiu tingut vacances, que també són això, no? Una pausa. Un moment en què moltes coses s'aturen, canvien de ritme o senzillament desapareixen de la nostra vida. I cada setembre tornem amb la sensació que l'estiu, que les vacances, s'ho han endut tot un poc, no? Els festivals, programacions, projectes, espais, companys i companyes de camí que s'han quedat. I enguany també s'emporta coses que potser ja no tornaran. És el cas del Valencian Dancing Forward, que enguany, que hauria d'estar celebrant el seu desè aniversari, no sé, escridassant-nos a tots, celebrarà també la seva última edició per manca de pressupost. Vaja, deixeu-nos d'eufemismes, no sonores, per falta de patrocinis, que per ahir ve el problema amb el pressupost. El València Dancing Forward és un projecte que durant 10 anys ha servit per donar espai, visibilitat i oportunitats a la dansa contemporània valenciana. Tant de bo en els mesos que queden es puga revertir. Però si l'estiu s'emporta coses, també ens du unes altres. Entre les notícies que ens han arribat aquestes setmanes i que haureu vist per les xarxes, n'hi ha una que va en la direcció contrària. La companyia de teatre Micalet ha anunciat un nou espai des d'on reprendre les seues activitats, després que l'any passat, d'alguna manera, els desnonaren del teatre que els dona nom. No en sabem més de quan, com, de quina manera, com estrenaran, quina és la data, però ens comprometem a informar amb detall, només tinguem més dades. Perquè la cultura és massa sovint això, perdre espais i guanyar-ne d'altres, veure com alguns projectes desapareixen mentre altres busquen la manera de continuar en una mena de dia de la marmota, o si voleu, més nostre, fent la faena del matalafer, fer i desfer, contínuament. Potser la cultura és, sobretot, per preguntar-nos què estem disposats a perdre com a societat quan els pressupostos, entre cometes, no arriben. Per la nostra banda, dir-vos que començar una temporada a les 12:30 de la nit amb vosaltres és una bona hora per parlar de tot això, del que queda quan passen les vacances, del que desapareix sense fer massa soroll i del que, malgrat tot, insisteix a tornar. Nosaltres hem tornat. Comença la segona temporada de l'Hora de la Cultura.

0: Hi ha històries que han quedat fora dels llibres d'història, que no ens les han contat ni han sigut portada, però que d'alguna manera expliquen com s'ha construït, com s'han construït els barris on vivim, les ciutats i, per tant, el món. I avui el teatre ens dona el pretext per parlar d'aquestes històries. Parlem d'històries de dones que van arribar des d'Andalusia, des de Canàries, des d'Extremadura, des de Galícia, buscant una vida millor. I que en trobar-se carrers sense serveis, ni escoles, ni centres de salut, espais per compartir, què van fer? Es van organitzar. D'aquestes dones parla la funció Les que tiren del carro. Es tracta del nou muntatge escrit i dirigit per Reyes Ruiz i interpretat per Maria José Peris, Maria Minaya i Sílvia Rico, que s'estrena a la Sala Russafa dins el Festival Russafa Escènica el pròxim 17 de setembre. Això serà dijous de la setmana que ve. Vos ho recordarem un dia abans en l'agenda, ja ho sabeu. Avui ens acompanya a l'estudi l'actriu i moltes més coses, Maria Josep Peris, i saludem també per telèfon la directora i autora Reyes Ruiz. Vos les presente molt resumidament perquè si no necessitem més programa. Maria Josep Peris és una actriu, directora i docent molt reconeguda amb més de 30 anys en teatre, televisió, cine, música, doblatge. Com a actriu ha treballat a les ordres de directors com Carles Santos, Calixto Vieito, Joan Lluís Bozzo, Rafa Calatayud, Mario Gas, etc, etc, etc. És una de les formadores més reeixides en tècnica vocal i en interpretació per a teatre musical. Els companys de professió li han atorgat el premi a millor actriu en diverses ocasions, l'última pel seu paper en Tórtola. Maria Josep, moltes gràcies per estar avui amb nosaltres.
1: Estic encantada i encantada de trobar-me amb tu.
0: Quant de temps. I com dèiem, ens acompanya al telèfon Reyes Ruiz, l'autora, directora de la funció. Ella és una altra dona amb un extens bagatge dramàtic, a més de ser professora de vers i moviment a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de València. Ha treballat amb directors com Miguel Narros, Ramon Oller, Vicent Genovés, Toni Tordera. L'any 2017 va crear, doncs ja fa 20 anys d'això quasi, no? La seva companyia es diu Reyes Ruiz, actualment Patio de Vecinas, on treballa i presenta les seues obres, com és el cas de Les que tiren del carro. Reyes Ruiz, bona vesprada.
2: Hola, buenas tardes, muchas gracias.
0: A vosaltres.
2: Gracias por invitarnos.
0: A vosaltres sempre per vindre a contar-nos. Ens ha cridat, d'entrada ens va cridar l'atenció, el títol, Les que tiren del carro. Clar, abans de saber res, identifiques amb tanta gent eixa frase, eixe concepte. Però primerament, Reyes, què és el que va fer que digueres jo he de contar aquesta història? Va haver algun testimoni? Va haver alguna persona? Què va fer que et tirares a la piscina?
2: Sí, pues mira, viendo el documental de Reyes Gallego, Ellas en la ciudad, que es un preciosísimo documental y habla de esta lucha vecinal y del barrio Alcosa en Sevilla, que yo soy sevillana, pero que luego me pongo a investigar y veo que también ocurrió la misma lucha vecinal en el barrio de Alcosa, que se llamaba igual en Valencia, me llegó a las entrañas, fue un tema que me golpeó muchísimo y me pareció también como súper teatral poner a esas mujeres encima del escenario, difícil también por otro lado, y ver qué pasaba, ¿no?, con ese tema. Pero me conmovió muchísimo y además que tengo una gran amistad con María José Peris, se lo conté antes de empezar a escribirla y ella me dijo,
0: Et va donar gas, ¿no?
2: Totalmente, estoy súper agradecida porque María José fue como un motor ahí súper, súper fuerte, ¿no? Porque el tema me pareció brutal.
0: Sí, perquè a més, mira, fixa't que dels anys 60 i 70 tenim cine, hi ha hagut funcions, parlant des del punt de vista econòmic, social, polític, però no des del punt de vista de, com dir-ho, de les dones normals, de les dones que no eren titulars, no?, d'alguna manera, mai han sigut titulars, aquestes dones que protagonitzen la funció, no?
1: Efectivament, perquè no tenien veu. És que la cosa està en que no tenien accés a tindre veu. Este és el tema. On parlaven, on s'expressaven, on podien contar-ho? Se ho contaven entre elles, on podien, on se podia explicar?
0: En canvi, sí que van fer, d'alguna manera, no? Bueno, d'alguna manera, no.
1: Bueno, van eixir al carrer, perdó.
0: Van eixir, això anava a dir, és a dir, quan tu dius, no, on podien?
1: En els carrers,
0: que mira que la van liar.
1: Molt grossa.
0: La van liar molt grossa, demanant escoles, demanant allò que consideraven, no?
1: Sí, me referia, perdona, a no en un espai artístic, no?
0: Sí.
1: A pie de guerra, en la calle.
0: Sí, sí, amb el megàfon a la mà, però no des dels diaris, no des de les televisions, des del cinema, des del món de l'art. La història parteix de fets reals. Podem dir, és teatre documental?
1: Reyes.
0: Sí. Ah, que dius Reyes, anava a dir que què?
2: Reyes, ara te toca a ti.
0: Mare de Déu.
1: Tu que eres l'autora. Autoríssima, tu.
2: Sí, jo creo que, no sé, lo dominaría como un teatro documental ficción, porque todo lo que pasa en la obra está como documentado, y de hecho van saliendo algunas imágenes reales de estas mujeres en la lucha, en la calle, pidiendo cosas, en manifestaciones, pero luego todo el entramado que ocurre entre ellas, que es como muy íntimo, esas relaciones, esas historias de amistad, de complicidades, todo eso es, claro, todo eso es ficción, porque para mí el fondo chulo era el de la lucha vecinal, pero yo en realidad a mí lo que me gusta hablar es de esta red que tejen las mujeres, de este apoyo incondicional y esta manera que tienen de llevar las cosas, ¿no? Sin buscar luego ningún tipo de protagonismo, cuidando a la vez de todo, de la casa, de los hijos, de las amigas, o sea, el tema a mí este me golpea mucho.
0: Reyes, m'has recordat, i ara no recordo qui m'ho va dir, quina donassa, perquè havia de ser una donassa que me va dir, tot això de les xarxes socials a les dones no ens hauria de fer por, perquè sempre al llarg de la història hem funcionat en xarxa. I m'ho acaba de recordar Reyes quan parla d'aquesta xarxa de suport, no? que teixien entre elles. No?
1: Sí, i de fet, no sé, ara també està com molt de moda de parlar de les bondats que suposa juntar-te en altres dones, no? I parlar de les teues coses.
0: Com si fos quelcom nou.
1: Sí, ja veus tu, com si s'haguera inventat. Ara li poses una paraula anglesa i cobres i ja li traus un partit, no?
0: Sí.
1: Quan era lo que és la manera, és trobar-te, xerrar, parlar de les teues coses, projectar, arreglar, fer, crear, que per això estem capacitadíssimes, perquè estem preparades per a crear la vida, com no anem a estar preparades per a ser creatives en tot el que faça i siga fonamental, no? Mm-hmm. Aleshores, ara algo que sembla que s'ha inventat és algo que ha constituït la manera de nosaltres tirar endavant i funcionar
0: al llarg de la història.
1: Sí, i mirar-nos bé, no entrar dins de la línia esta de que les dones no, mirar-nos
0: competim,
1: bé
0: i si puc et poso el cul,
1: nada. Jo crec que això ha sigut també un argument creat paral·lelament per a crear altres tipus d'interessos i que no estiguem juntes, perquè juntes fem por, perquè sí que podem, perquè juntetes i moguem-nos sí que fem por.
0: Ha dit, abans Reyes ha parlat d'ella. Reyes, qui és ella? Que tu dies, a mi m'interessava com és ella qui és?
2: ¿Ella?
0: Sí.
2: Ay, no sé lo que
0: la ella de la funció, ¿qui és? ¿Qui és?
2: Sí, es que son ellas. Son ellas las que tienen el carro.
1: Igual se
2: este
1: ha comido
2: caso,
1: la S.
0: Claro, yo diría,
2: es que
0: coral.
2: Es que igual he dicho ellas, pero es coral. Habré dicho ellas, pero es así como aspirando, pero es ellas.
0: Es una obra coral.
2: Es una obra coral con tres pedazos de grandes actrices que todavía no me lo creo, y antes me estaba emocionando cuando presentabas a la Peris, porque, o sea, ¿de quién no he podido tener más suerte? Tengo a María José Peris, a Silvia Rico y a María Minaya, que encima del escenario son unas bestias pardas. Yo quería tener mujeres con recorrido, mujeres maduras, actrices y mujeres, ¿no? Y madres de familia, que son todas, y porque en ella veo a mi madre, veo a mis tías, veo a mis hermanas, a mis abuelas, ¿sabes? Y quería ver esto en escena.
1: És que saps què? Perdona, Reyes. Ha fet una cosa que mai li agrairé bastant a Reyes, que ja, en ell ja ho he parlat, és el fet de que ha fet una cosa super atemporal, i és que nosaltres, jo que sóc una dona de 64, en la funció estic criant. I si ve Rico també. Saps el que t'ho vull dir?
0: Ella ha fet una,
1: concessió en les edats.
0: Que bonic, que bonic.
1: Vull dir-te, mai li ho agrairé bastant com a persona, com a dona i com a actriu professional. Mai li agrairé bastant aquesta decisió seua, de que volia actrius en recorreguts i que li donava igual que tinguérem que estar perquè passem per diverses edats en la funció i que donara el pego absolutament i que estiguera superintegrat en la funció, que nosaltres estem criant, és que ningú se ho qüestiona.
0: Que bonic.
1: És que està bonic,
0: això.
1: Això
0: és la màgia. Quan hi ha veritat en la funció,
1: la
0: el públic ens creiem el que vulgueu contar-nos. Doncs
1: pues això total, Reyes...
2: Totalmente. A mi me parece que el hecho teatral es que lo permite todo y teniendo actrices de este calibre y además amigas, es que, bueno, lo quería 100% y de hecho te olvidas, ¿no?, de la edad de las mujeres, porque da igual, porque es con mujeres...
1: Si te olvidas hasta tú misma, no te lo planteas. No, es un maravilloso.
2: Claro.
0: Hi ha un moment que tu estàs criant i dius normal.
1: Tu xues molt, xues fort.
2: No ha criat Maria José.
1: I no te qüestiones i no tens prejudici tampoc. Ella ha fet que nosaltres no mos qüestionem això.
0: Vos lleveu els prejudicis. Però abans de tot, quan arriba Reyes i el diu... arriba a la Peris, que gràcia, no? Perquè tot el món parlem de Maria Josep Peris, de com la Peris. I quan dius la Peris, ja està clar qui és, no? I quan Reyes va a la Peris i li conta la moguda, que diu que de seguida li vas donar gas...
1: De seguida, vamos.
0: Què és el que et va atraure? Què és el que tu dius? Jo me declararé ahí, isca com isca. Jo em tiré a aquesta piscina en Reyes.
1: Ahí tenim una anècdota molt graciosa. Jo havia vist el documental i li havia dit la de Ellas en la ciutat. Jo havia vist el documental i li envié, però sense ninguna intenció de lo que ha passat després, sinó com una cosa bonica de mira lo que ha hecho esta sevillana paisajista, arquitecta, mira lo que ha hecho, que emocionante. I ella no ho va veure. I als dos dies ella m'envia el documental i me diu, Peris, tienes que ver esto. Jo digo, però si te lo he mandado yo a ti también.
0: Ai, que fort.
1: Tal qual, és real.
0: I les actrius són també persones normals com nosaltres, que fan aquestes coses.
1: Sí. Molt normals. Massa normals a voltes. I massa fràgils.
0: Però quina història tan bonica, no?
1: I aleshores me diu, pues Maria José, estabas preparando una cosa para las dos, para presentar que de madres, hijas, generación, no sé qué, no sé cuántos, y de repente me he puesto a escribir como una loca y voy a hacer las que tiran del carro. Le digo, ole tu coño. O sea, las que tiran del carro además. O sea, qué título, qué tema, qué temazo.
0: Qué bonic,
1: venga.
0: Qué bonic.
1: Y Reyes me va a decir, pero yo escribo mal. Y yo le dije, a mí me importa una mierda cómo escribas. O sea, dice, eso cuéntalo tú. Dice, es que yo escribo.
0: ¿En serio, Reyes?
1: Dilo tú.
2: No me acuerdo de eso, no puedo.
1: Sí.
0: Pero escribo mal. Sí.
2: Sí, como no sé.
1: Com llevant-se importància,
2: claro.
1: No? Com llevant-se importància.
2: Sí, com quitándome.
1: Ella sempre, sempre se lleva importància, però té una gràcia perquè és genuïna, perquè escriu des de la seva veritat. Aleshores és molt genuïna, la converteix en, ha fet una cosa pues, genuïna, original, única.
2: Yo había hecho, claro, había hecho había escrito monólogos teatrales para mí, para una sola actriz, pero ya estaba cansada de escucharme a mí misma y pensé, bueno, voy a escribir algo para más actrices y luego ya veremos esto dónde va, porque hoy en día...
0: Está boba, Reyes, estoy farta de escoltarme a mí, voy a escoltar a la Peris, claro.
2: Voy a escoltar a la Peris y a otro grupo más. Pensando que, claro, que era un proyecto demasiado ambicioso, pero dije, bueno, yo lo escribo así, si luego hay que adaptarlo a una o dos actrices, pues ya veré, ¿no?
1: Sí.
2: Pero claro, ya cuando quedó escrito yo dije, es que lo quiero montar y además me quiero quedar yo fuera, me apetece dirigirlo y no meterme yo como actriz, ¿no? Que eso también es la primera vez que lo hago. Entonces, como bueno, pues
0: es como moldejar, ¿no? Moldejar a les teues actrius i a eixa criatura que has posat en marxa, ¿no? Quan fas de director, quan te nixes fora, ¿no? Com a directora, ¿no?
2: Exacto, perquè la idea era un poco loca, la verdad es que más bien la historia parece como un cómic, porque hay una propuesta como muy teatral, donde ellas hacen muchos personajes de manera caricaturesca, y es un juego teatral donde ellas increíblemente dan vida a muchísimos personajes, diferentes espacios. Me acuerdo que en la primera lectura Carlos Montesinos, que ha hecho la escenografía con al final magistralmente con muy pocos elementos, pero en la primera lectura me dijo
0: també té molt de bagatge Carlos Montesinos fent escenografies.
2: Tenemos un equipo artístico impresionante, con Pep Llopis también en la música y con David Sánchez, bueno.
0: Deixeu-me, ara anem a... Perquè, clar, la gent pot imaginar-se, les que tiren del carro, aquelles dones dels anys 60-70 que venen, que reivindiquen, que agafen els carrers, transformen la societat, una obra dura, sesuda, no és una comèdia... o té tints de comèdia?
1: Mira, Carlos Montesinos, que és l'escenògraf, quan ha vingut als assaigs, que és el meu home...
0: Ja ho sé, home.
1: Ho sabies, no?
0: Sí.
1: Doncs Carlos va dir, creo que es un sainete con mucha clase y mucha sabiduría. Y yo vas dir, mira, gracias. Ahora ya acabo de verlo todo muy, muy, muy claro en dónde ona estaba yo ubicada. Això és el que
0: ara
1: va dir. I a mi me va vindre...
0: Un sainet amb molta classe, és brutal.
1: Sí, perquè com no n'hi ha... Són conseqüències. Nosaltres canviem d'edat, canviem de personatge, canviem d'ubicació, fem coses supercaricaturesques de personatges. Després són nosaltres de més joves, nosaltres criant, nosaltres d'abueles. Aleshores, claro, no té un desenvolupament i el que no és dramàtica. El que passa és que és com una, és com si fos una paleta de colors i tens una miqueta de tots els colors. Però són pincellades. Sí, lo digo bien, Reyes.
0: I dins d'aixes pincellades m'imagino que arribem a situacions absurdes, a situacions, és a dir, diferents
1: moments,
0: rangs, no, del que és el no drama, si no volem dir comèdia.
1: Sí, Reyes, això ho explicarà millor que jo.
2: Sí, també molt tierno i muy poètico, jo creo.
1: El absurdo, el drama, la tragèdia. Però puntualment no te quedes...
0: Com si fora la vida, no?
1: És la vida, no te quedes enganxada.
2: Sí, però tiene bastante humor. A mí me gusta, yo meto el humor.
1: Sí, és que Reyes, això, és que ho fa molt bé.
0: I a veure, quin paper juga la música? Estem perquè, clar, això és musical?
2: No, és musical, però el mundo tiene canciones en directo. Todo el mundo no tiene la suerte de tener
0: a Pep Llopis, clar, de dir, home,
2: arropándonos en este proyecto, clar. La verdad es que sí. Y bueno, la suerte, ya que también María José ha revelado que el escenógrafo es su marido, pues yo voy a revelar que Pep Llopis es mi marido también, el compositor. Por eso lo he metido en el proyecto.
1: Que
0: en disculpen
2: les... tenemos lo mejor de cada casa.
0: Que en disculpen les convidades, però a estes hores de la nit... Jo crec que a aquestes hores de la nit es pot dir. Heu sabut triar, boniques. Heu sabut triar. Heu tingut ull a l'hora de triar.
2: Hombre, hay que mirar por el negocio también. Hay que mirar por el negocio.
1: Exacto.
2: Tenemos música y escenografía, no digo gratis, pero...
0: Pero quasi. Ens ho podem imaginar.
2: La verdad es que yo estoy acostumbrada a trabajar, y he trabajado muchas veces con Pep. Él coge la obra y la sube para mí siempre como a un nivel de referencias de la época. Hace todo siempre como más poético. Sí. Ha hecho canciones. Claro, tenía a Silvia y a María José, que cantan como los ángeles, y claro. Yo digo, esto va a haber que cantar.
0: Claro,
2: de
0: hecho, a su web
2: había
0: de
2: muchas canciones, y aquello fue como de, y esta también, y esto porque no lo cantamos en bachata, y era como de, pues sí, mira, vamos a cantar todo lo que nos dé la gana, y no es un musical para nada, están metidas las canciones un poco como para... arropar la cosa, contar de otra manera y envolver un poco la historia de una manera un poco más poética y más teatral, pero Bueno, creo que Pep ha hecho un trabajo precioso.
3: Mucho.
0: Ens ho imaginem coneixent el treball de Pep Llopis de molts anys. Quan ha dit, quan reies dient no, però no és un musical, la Peris dient no.
1: No té l'estructura d'un musical, dramàticament tampoc complix la funció que complix una cançó en teatre musical. Són cançons dins d'una obra de teatre, quasi cançons boniques que aporten per a mi atmosfèricament l'estadi en el que se trobem.
0: Bueno, i que a més aquelles dones també cantaven
1: tot el rato. Ma mare, per exemple.
0: Efectivament. Totes. Ara que dius ta mare, de qui t'has agafat per a fer els personatges que fas?
1: M'encanta que me digues esta, me facis esta pregunta, perquè m'emociona bastant, perquè ma mare eren 7 germanes.
0: 7?
1: Tot dones. Si venia un xic, ma abuela abortava. Entonces, elles cantaven en el xinet i fent teatre amateur. I cantaven coses d'un senyor que composava allí increïble, i en els dinars cantaven totes juntes. És un homenatge a ma mare i a les germanes. He construït el personatge inspirant-me en elles, en com parlaven, com posaven els braços, com eren de manifesteres o de com explicaven algo, tota una sèrie de moviments corporals.
0: Clar.
1: Intentant treure la part de mi més despullada, com més rústica, de quan sóc jo a ma casa i estic desficacià i tot me dona igual.
0: Estic desficacià. Serà bonica la paraula? Preniu nota. Desficacià. Un altre dia expliquem... Escolteu, si haguem de traslladar aquelles dones, és que... escoltant a la Peris parlar de sa mare i les germanes, me n'he recordat, per exemple, me'n vaig al futbol, quan el xicón este, el Yamin Yamal, li deien, la pressió, diu, sí. Idea. Pressió la de mon pare i ma mare, no?, quan creuaren l'estret en una pastera, no?
1: Això és pressió.
0: Aleshores, també passa un poc el mateix, no?, aquelles dones que mai els van fer cas, que mai van ser portada, ostres, quina feinada.
1: Sí.
0: Aquestes dones tindrien traducció ara en les ciutats i els barris que tenim ara mateix?
1: No sabria on ubicar-te, però te puc assegurar que sí. Te diria que sí. No sé on ho veuria, però per desgràcia encara n'hi ha moltes dones sense capacitat de poder expressar-se,
0: dir la seua
1: i dir la seua.
0: Sí.
1: No sé, no sabria dir-te el símil, no sé tu reies, però...
0: Aquelles que han de donar de menjar i mentre no saps com donar de menjar no pots plantejar-te fer moltes altres coses i lluitar-te moltes
1: massa.
0: Altres coses.
1: Per desgràcia, massa. No, reies? O sea, tu, com lo ves? ¿Se t'ocurre algun símil a ti? Jo no sé, però...
2: Es que no sé si he entendido bien la pregunta. Si hay esas mujeres ahora, actualmente, tendrían...
0: Qui seria? Quina seria la traslació d'aquelles dones de les dècades de 60, 70, ara mateix? Segueixen havent dones com aquelles que tenen de molts carros, de vegades invisibles?
1: És que podria ser...
2: Jo crec que totes.
1: En un moment totes.
2: És que seguim tirando del carro, perquè jo no sé tu, però jo que criava tres filles mentre treballava, trasladada també de Sevilla a València, sin família aquí... Yo me siento que he tirado mucho del carro para hacerlo todo a la vez, tal y como está estructurada ahora mismo la vida, ¿no? De que cada uno vive en su casita solo, de que estas redes también me las he tenido que buscar, estas redes de mujeres, de apoyo y de cuidado para en algún momento dado dejar a alguna hija mía con alguien.
1: Con el matiz de que podemos, conducimos y podemos salir de casa.
0: Sí, que ya es un avantaje.
1: Que y no reyes y salimos somos seres sociales, pero tirar del carro
2: tirando del carro yo
1: estem totes igual.
2: Estem
0: ahí volia anar.
2: Por lo menos a lo mejor nosotras, yo tengo 56 años y soy también de otra generación, espero que ya haya parejas jóvenes que están criando, que ellas no sientan que tiran del carro y que tienen los dos a la vez. Pero aún tenemos mucho peso las mujeres de cuidar de los nuestros mayores, cuidar, seguir cuidando de nuestros hijos.
0: Sí, quan encara els fills no se n'han anat, apareixen els pares la veritat és que és una successió de carros dels quals tirar, però un poc volia arribar ahí, no?
1: Sí.
0: És a dir, creieu que
2: el sostén,
0: qui es pot identificar, qui es pot identificar o què és el que preteneu provocar al públic que s'assente en el pati de butaques?
1: Reyes, contesta.
2: Yo creo que lo que dije en un principio, ¿no? Que este apoyo que se dan las mujeres, este entramado que hacen es como, no es de aquella época, es que también se da ahora y se ha dado siempre, ¿no? Y yo creo que a mí me gustaría resaltar esto porque las mujeres se van a ver identificadas en esta complicidad, en estas pequeñas cosas que cuentan, el humor, lo que callan, lo que dicen. Yo creo que todas las mujeres se van a ver ahí.
0: A veure, haurem de dir-li a la sala Russafa
1: que amplie el pati de butaques.
0: Sí. Ui, sí, perquè la veritat és que fa moltes ganes per molts ingredients. Per aquestes tres actrius impressionants, per la música de Pep Llopis, per aquest espai dissenyat per Montesinos... Vaja, que tot queda en casa, que tot és família, però que són ingredients que et diuen que hi ha molta veritat posada en eixe les que tiren del carro, que arriba dijous de la setmana que ve, dia 17 de setembre, a la sala Russafa, dins del festival Russafa Escènica. Unes dones que ens diuen, la seva autora, Reyes Ruiz, i les ho havíem parlat amb una de les actrius, la Peris, perdoneu, Maria Josep Peris, dones que han vingut a recordar-nos que les dones sempre hem funcionat en xarxa i que gràcies a que ens donem suport les unes a les altres, el món, no nosaltres, el món ha pogut anar rutllant. Reyes Ruiz, des Maria Josep Peris... Quin gust tindre-vos per obrir temporada.
1: Ui, quina il·lusió, tranquil·lament. Reyes, que abre temporada con nosotras así.
0: Mira que bonico.
1: Que bonito.
0: Sabeu, pues mira, ho arriba a saber que Esther treballa en tu les tècniques locals, ho hauríem canviat.
1: Oh.
0: Però se n'anem amb Tríada Incompleta, és un grup de dones que, vaja, vos acomiadem amb el poema de Montserrat Abelló, Parlen les dones, es diu. I a més, a ritme de bossa nova.
1: Que guai.
0: Ah, que sí?
2: Que xulo.
0: Una abraçada molt gran. Gràcies. Ens veiem a la sala Russafa.
1: Gràcies.
2: Un abraço muy fuerte.
1: Moltes gràcies.
2: Muchas gracias.

Sí, hem canviat el ritme de, el ritme musical de l'agenda, perquè ja no és de vesprada. Ara és mitjanit, ja ben passada, i a aquestes hores avellis escoltar jazz. I si a més el títol és Brújula o Brújula, més encara, no? Que ens guie, que ens diga per on va el nord. Si a més està interpretada i és obra per un dels millors guitarristes de jazz que tenim, com és Chimo Tebar, doncs què més li pots demanar a una sintonia que t'ajuda a fer el repàs de l'endemà? Doncs al que anàvem. Demà, que ja és avui, a les 7 de la vesprada, la Mostra de València, que fa actes al llarg de tot l'any, ha programat una sessió ben interessant dins del cicle Cine culpable, amb el periodista Juan Sanguino. L'autor de Generación Titanic compartirà amb el públic el seu plaer culpable cinematogràfic. A més, en la sessió es projectarà una pel·lícula sorpresa. No em digueu que no és divertit això. Anem per parlar amb l'autor i, a més, veurem una pel·lícula que no sabem quina és. Posteriorment, hi haurà un col·loqui entre els assistents que estaran moderats pel també periodista Eugenio Viñas. I ara vos recomanem anar al cinema demà dimarts i fins dijous als cines Odeon Alacant de Sant Vicent del Raspeig. A les 4 i a les 10 i quart podeu veure La invasió dels bàrbars. Dimecres i dijous als Alucine de Sagunt, a les 6 també podreu veure La invasió dels bàrbars, una pel·lícula que s'obri camí entre les majors i que ja hem aconseguit veure pràcticament a tots els nostres pobles i que comença ara la campanya per la resta de l'Estat. Dir-vos que fa uns dies, no sabria dir-vos si ahir o després ahir, el seu director, Vicent Monsonís, deia en xarxes que tenen ja més de 50.000 seguidors en Instagram. Què voleu que vos diga? Això és bonic, no? Com algú tan xicotet, tan menudet, però amb molta veritat, pot fer-se un espai en el mercat. A les 8:30, d'avui dimarts ja, al Loco Club, concert de Bodega, que presentaran All Inside Aquarium. El grup de Nova York deixen un poc de banda l'etiqueta del post-punk i aposten pel rock melòdic i eclèctic amb una sonoritat més càlida. Està qualificat com l'àlbum de maduresa artística del grup que busca connectar amb el públic. I vos recordem, només anem a recomanar-vos dos exposicions, n'hi ha moltíssimes, però dos que no vos podeu perdre de cap de les maneres. Poques voltes es pot gaudir d'una exposició com la del Museu de Belles Arts de València dedicada a Rubens. I si encara no heu anat, teniu de temps fins al 4 d'octubre i un mes passa molt, molt de pressa. La mostra ens conta l'ascensió del geni del barroc flamenc des de la seva etapa d'aprenentatge en diversos tallers fins que el van admetre com a mestre en el gremi de Sant Lluc d'Anvers el 1598. A més de les primeres passes del pintor, l'exposició mostra tres descobriments. La creació d'Eva, que Rubens va restaurar dels danys que va patir en el trasllat de Màntova a Valladolid, la cort de Felip III, són així els reis, de dibuix un quadre, se'l carreguen pel camí i Rubens el va reparar. Un esborrany a l'oli de l'altar major de l'Església Nova de Roma i un cap ocult en retrat d'una dama, la jove reina Tomiris, que fa pensar que és un fragment de la composició original de la continència de Scipio. No espereu fins a l'últim dia per anar al Museu de Belles Arts, ja sabeu, fins al 4 d'octubre. I l'última recomanació, perquè no us podeu perdre l'exposició L'harmonia secreta del pensament. És una exposició que trobareu a la Fundació Bancaixa de València fins al 20 de setembre, i esta s'acaba ja. Podeu visitar esta mostra sobre Gustavo Turner, un dels pares de l'abstracció a l'Estat i fundador del Museu de l'Abstracció de Conca, el primer que va haver. Artista polifacètic, que igual et dissenyava una butaca per a un aparador de l'OEV, que feia les vidreres de la catedral de Conca o reestructurava les sales de la pintura flamenca del Prado, Turner va fer el viatge de la figuració a l'abstracció, sempre buscant eixe ordre ocult que hi ha en la natura. Ell no tractava de copiar formes visibles, sinó de desxifrar les lleis matemàtiques i geomètriques que sostenen la natura. Harmonia secreta del pensament és l'homenatge pòstum de la Fundació Bancaja a un artista
no sé, què ha influït en l'abstracció contemporània de tants i tants pintors.

0: Sí, sí, avui és un dia per a donar-vos la benvinguda o per a que ens la doneu vosaltres a nosaltres. I estava jo tan en eixe, ara es diria mood, val? Del dibuix de Lluís Llach, i de sobte entra Arturo Rico.
1: Molt bona nit, Reis. Que estiguera intentant dormir, així, ja no pot.
0: Ja està.
1: No, ja està, no. Despert i ballant.
0: Espere. Molt bé, val. És que la nit dona per a molt.
1: De res.
0: Arturo.
1: Jo sols puc dir de res. Aquí estic escoltant ara mateixa.
0: Però on serà, anem? Que entres així de valent i de potent.
1: Has vist? Habràs notat una ausència en la introducció. També té una explicació.
0: Sí.
1: Arrenquem avui la temporada. Pretext la nuit, podríem dir,
0: pretext,
1: no?
0: Ai, pretext la nuit.
1: És un pretext la nuit, l'anem a dir a partir d'ara. I saps que em sembla que vaig a continuar aquesta tendència meua de fer el que em dóna la gana. I que millor...
0: Bàsicament és el que ens agrada, fer el que ens dóna la gana.
1: Que arrencarà amb música i esta temporada ha dit... bueno, anem a estar alegre, man, antropo.
0: Escolta,
1: també.
0: Escolta, que ara estava pensant jo. Fent el que ens dóna la gana i damunt ens paguen.
1: Efectivament,
0: no
1: això
0: diga, som, no ho digam, no ho digam. Sort que estem a estes hores.
1: Queda així, ja està. I he dit, pues mira, estem alegre, man, antropo també. Però sense l'alegro manantropo. Vaig a començar.
0: T'has carregat la sintonia de la secció?
1: M'he carregat la sintonia de la secció. No sé si sols
0: esta
1: setmana...
0: No sé si
1: setmana...
0: veieu com ha vingut Arturo Rico de les vacances. Ha vingut valentet, carregant-se la sintonia de la secció. Entra amb el Bienvenidos de Miguel Ríos. Sí, no sé si alçar-te la veu.
1: És que
0: crec que no em convé.
1: Bienvenidos de Miguel Ríos per a donar-nos la benvinguda a esta nova temporada. I és que avui estem en eixa emoció de que inicia un nou curs.
0: Sí, amb esos nervis llibreta de la... nova.
1: Exacte, nervis de la novetat, de recuperar també aquelles coses no tan noves,
0: sí.
1: De tornar a la rutina, a veure els companys, a parlar davant d'este micro, que ens encanta.
0: Que ens agrada més que un
1: I mira,
0: un
1: una imatge renovada també, que té l'estudi, que no ho podeu veure els oients, però segur que si seguiu en xarxes veureu alguna foto i veureu aquest color blau que hi ha per tot arreu. Però continua, sense dubte, sent aquest espai en el que la veu és el nostre vehicle per a contar tot el que volem. I és que avui, Reis, del que parlem és de l'art de tornar. I no hi ha millor manera d'encetar aquesta nova temporada que dient benvinguts. Ja ho deies, Miguel Ríos, 1982.
0: Ja mític... ha plogut un poquiu, eh?
1: Sí, i aquest mític doble àlbum en directe, Rock and Ríos.
0: Sí.
1: 5 i 6 de març, a l'antic Palau d'Esports de Madrid. Jo voldria dir que havia nascut, però no, així que tot això és una
0: això
1: recerca que fa.
0: Això era precís, que
1: m'agrada. Des del primer dia ja la careta fora.
0: Vale, careta fora. Ai, mare.
1: Hem arrencat fort, sí, ho sé. Però no et preocupes que aquests horaris no em vaig a portar bé. No pretenc que els oients s'activen, tot el contrari. Anem a acompanyar-los este ratet abans de dormir. Per tant, si et sembla, canviem de llengua, d'artista... i de revolucions.

0: Escoltant este home, te perdone tot el que... tot, que t'haig descarregat la sintonia que fos. Quina veu, per l'amor de Déu, més bonica. És una veu de nit.
1: És que després de donar la benvinguda amb tota l'energia de Miguel Ríos, deixem ara un petit de revolució, ens han la veu càlida i profunda de Michael Kiwanuka.
0: Kiwanuka.
1: Kiwanuka. El títol de la cançó és Home Again, que també va donar nom a l'àlbum. Va publicar a 2012 i és un treball amb el qual el músic britànic va començar a construir aquesta particular barreja que té d'estils, del soul, el folk, una emoció continguda que ha marcat la seva carrera.
0: Sí, sí.
1: Nosaltres, el que estem escoltant és una versió enregistrada en directe. Ho va fer al Round Chapel de Hackney, a Londres, i és una interpretació molt despullada, és molt íntima, en el que la veu i la guitarra busquen això, trobar un camí enmig del silenci.

0: Preneu nota per a fer com jo, a la llista de reproducció que va Michael Kiwanuka.
1: Amb Home Again. I és que setembre sempre té alguna cosa de retorn, no?
0: Sí.
1: Tornem de les vacances, recuperem els horaris, recuperem els costums.
0: A vegades els recuperem d'aquella manera, eh?
1: Efectivament. A trompaes. Retrobem persones i obrim noves portes durant unes setmanes que havien quedat tancades. En el nostre cas, el que tornem també és a casa. Perquè tornem a la ràdio, a este estudi, a les paraules compartides i a la companyia de tots els oients invisibles que ens estan escoltant, ara sí, de matinada,
0: a través del podcast.
1: I, bueno, a més de Michael Kiwanuka, a més de Home Again, ens estan recordant que tornar a casa no sempre significa tornar a un lloc. De vegades també és recuperar una veu, una sensació...
0: Un aroma. A tu no t'ha passat que de vegades sents un olor i te du a la infància, te du a un lloc que és teu, que és home?
1: A mi el que més em trasllada als llocs els olors, els aromes.
0: Ah, sí?
1: De repente una potència molt, molt forta, molt més que la veu... Ja, la imatge.
0: En este pretext hem sabut algun secret més de la vida d'Arturo Rico. Molt bé.
1: Però vinga, anem a continuar un poquet, ara sí, un poquet més de música. S'acostem a casa i sí, tornem a estar un poquet més, amb més ritme.

0: I és que Reis també es pot tornar per dir adéu.
1: I tant. I és que... de ser ben educat. Anar-se'n sense dir adéu és de molt mala educació. S'ha de tornar.
0: I nosaltres de gent mal educada no en parlem en l'hora de la cultura.
1: No.
0: I la Fumiga ho ha fet molt bé, ho està fent molt bé. El grup del Cid ha tornat a la carretera per viure la seva gira de comiat i tancar al costat del seu públic més d'una dècada de música compartida. Per això estem escoltant, recuperem el tema Tornar, publicat el 2024 dins del seu tercer disc, Tot està per fer, i que és una cançó que parla de tornar a una cala plena de records i de descobrir que el paradís ja no és el mateix quan falta la persona amb qui el compartien. No? Sempre sí. Diuen ixa frase que sempre diuen de els llocs en els que has sigut feliç.
1: Millor no tornar, sí.
0: Perquè tornar no sempre serveix per quedar-se ni per recuperar allò que vam deixar. De vegades tornem simplement per mirar una última vegada, agrair el camí recorregut i acomiadar-nos com cal.

0: Cuando esa belleza llegue a 140 kilómetros por hora, vas a ver algo acojonante.
1: Soy del futuro. He venido aquí en una máquina del tiempo que tú inventaste.
2: Adelante.
3: 1,21 gigavatios.
1: ¿Qué demonios es un gigavatio?
4: McFly.
5: Hola.
4: ¿Hay alguien en casa, eh?
1: Eres George McFly. ¿Tú quién eres?
3: ¡Papá!
6: Descansa, Levis. Te has dado un golpe en la cabeza. Es tu nombre, ¿no? Levis Strauss. Lo llevas escrito en la ropa. ¡Ah! ¡Ah!
7: Te enviaremos de regreso al futuro.
8: Veus, ahí no sé si voldria tornar al futur. No.
9: Jo no ho tinc molt clar, tampoc.
8: En però tocava, absolut.
9: Com ja se sent el pretext, este recorregut també parla de cinema. I pues, parlem d'uns viatges de tornada més famosos de la història del cinema. Retorno al futuro, Retorno al futur, dirigida per Robert Zemeckis i estrenada en 1985, convertia un DeLorean, un cotxe, en una màquina del temps. I enviava Marty McFly, interpretat per Michael J. Fox, dels anys 80 fins a 1955. Amb la xuda, com no, de Doc Brown, interpretat per Christopher Lloyd.
8: Sí.
9: Així, aquí, per a qui no ha vist, de clàssic del cine. Marty no sols haurà de trobar la manera de tornar a la seva època. Abans haurà també de reparar el passat que ell mateix ha alterat i assegurar-se que els seus pares arriben a enamorar-se.
8: Uau. Sí, és... perquè si no ell ho porta cru.
9: Efectivament. Marty el que passava és que somiava en tornar a casa. Però el present al qual tornava ja no era exactament el mateix que va deixar. I ell tampoc pot mirar-lo amb els mateixos ulls després d'haver conegut els seus pares quan encara eren joves, eren fràgils, tenien els seus dubtes, com tot el món, siga jove o no tan jove, dona igual. Però bueno, en este cas eren més joves, no?
8: Sí.
9: Potser això és el que ocorre en qualsevol... Efectivament. Marty el que passava és que somiava en tornar a casa. Però el present al qual tornava ja no era exactament el mateix que va deixar. I ell tampoc pot mirar-lo amb els mateixos ulls després d'haver conegut els seus pares quan encara eren joves, eren fràgils, tenien els seus dubtes...

0: Fis, autor del text del poema del viatge a Ítaca, aparega en, eixe, en este pretext perquè en No Res es presenta un disc que està basat en l'obra poètica de Cavafis, i tindrem al programa. Ullet, veus que tot es fila, no?
1: Tot es va filant.
0: Anem filant.
1: La cultura està tot, sí, sí. Està tot molt ben pensat.
0: No com Ariadna, eh? No com Ariadna, que no ens agradava com filava, però anem filant.
1: I és que anàvem a parlar de literatura, i hi ha una història que representa com cap altra l'art de tornar. Això és l'Odissea.
0: Que està de moda.
1: Està molt de moda, però mira, no vaig a comentar la pel·lícula de Nolan.
0: Ah, no?
1: No, i no vaig a fer per dos motius.
0: Val.
1: El primer és que ja s'ha parlat i s'ha analitzat
0: i molt
1: les últimes setmanes, amb opinions que a mi personalment em lleven un poquet les ganes de pagar l'entrada al cinema per veure-la.
0: No, no, ara t'agafaré, ara en acabar i així t'agafaré per davant i te'n vas directe. No, perquè a aquestes hores no pots, però te'n vas al cine. Sí, sí, sí.
1: I per altra banda, una cosa molt important, que és que no l'ha vista.
0: Clar,
1: no puc opinar d'una pel·lícula.
0: No es parla d'una cosa que no has vist, no has llegit, no has escoltat mai de la vida.
1: Avui el que parlem és de l'obra atribuïda a Homer i composta probablement cap al segle VIII abans de Crist, una obra que es relata el llarg viatge d'Odisseu, Ulisses, en la tradició llatina, per regressar a Ítaca, després de la guerra de Troia. És un retorn que s'allarga durant 10 anys i que el porta a enfrontar-se amb cíclops, sirenes, tempestes, déus i tota classe de temptacions. Però darrere de cada aventura hi ha sempre un mateix desig: arribar, tornar de nou a casa, retrobar Penélope i Telèmac i recuperar la vida que havia deixat en suspens.
0: Però com diu Cavafis en Ítaca, pel camí allò més important és tot el que aprèn del comportament humà, sobretot de conceptes com la lleialtat, la traïció, les temptacions, la por, etc, etc.
1: Efectivament, ja és que ara mateix l'Odissea em recorda que tornar no és simplement recórrer el camí en sentit contrari.
0: En absolut.
1: Quan Odisseu arriba finalment a Ítaca, ho fa transformat per tot el que ha viscut i troba també una llar diferent.
0: Eixa és la lliçó de l'Odissea.
1: Efectivament, hi ha pretendents de Penélope i està obligada a continuar, perquè ja està obligada a continuar sense ell, no?
0: Sí.
1: Fins i tot a entrar disfressat i ser reconegut a poc, perquè encara el recorden. I pot ser per això, milers d'anys després, el seu viatge continua parlant de nosaltres. Perquè
0: sí,
1: tots tenim alguna Ítaca, la qual voldríem tornar, encara que sabem que quan hi arribem ni aquell lloc serà exactament el mateix, ni nosaltres, ja la persona que un dia se'n va anar d'allí.

0: la nueva página.
1: I ara tornem amb el cuelgue.
2: I té un sentit, perquè és que a nit van estar a l'auditori del Roig Arena fent un concert espectacular que, per desgràcia, em vaig perdre. Però vaig dir, mira, li vaig a fer el xicotet d'homenatge de ficar-los així en el primer pretext de la temporada. I per què? Posa aquesta cançó que es diu La Màquina, publicada el 2025 i que forma part del seu últim disc, que es diu Discolo, perquè també tornar, en el nostre cas, tornar a esta rutina és també el moment d'encendre'ls de nou els motors i de començar amb tot això, amb una nova temporada, no? I és que...
1: Si donarem dades del que és la rutina nostra, pot ser tindríem un moment còmic, no? En este nou horari de matinada de l'Hora de la Cultura, perquè rutina, jo crec que no l'acabem d'agafar, no?
2: Jo sí, crec que no sé...
1: Cada dia hi ha una sorpresa, o dos, o tres, o quatre.
2: És que esta cançó del Cuelgue, de la banda argentina, em recorda un poquet això, no? I a mi, esa cançó, aquest concepte de la màquina, no? L'associo sempre a setembre, perquè no tinc molt clar encara si l'any comença en gener o comença ara.
1: Bàsicament, ara... tu que estàs posat a fer el que et dona la gana,
2: clar.
1: Tu quan vols que comenci l'any?
2: Per a mi comença ara.
1: Ah, però
2: és que
1: declarem que l'any comença en setembre.
2: Perquè la societat torna a moure's i...

0: cada engranatge ocupa de nou el seu lloc.
1: Sí.
0: I també, com hem comentat, esta ràdio també reprèn el seu ritme. Posa al principi, ens costa abandonar un poquet aquesta pausa de l'estiu, però bueno, només cal un primer impuls perquè tot torna a funcionar.
1: Així sí, ens agrada més que amb tot d'un llapis. Ens costa ben poc.
0: Així sí, que ja ho sabeu ben bé. Bueno, el primer, descansar quan acabe l'hora de la cultura. I després, demà, respirar. Premer el botó, obrir el micròfon i deixar que la màquina comence a caminar.
1: Ai, que bonic.

0: M'agrada molt el cuelgue. Quina llàstima no haver pogut anar a veure'ls.
1: Però tornaran, segur que sí.
0: Escolta'm, s'ha acabat el pretext? Saps què passa?
1: Conta'm.
0: Que està arribant l'hora de plegar i anar-nos-en. Com passen els minuts quan estàs a gust. I seguir donant-li voltes als temes, no? Que podeu seguir donant-li voltes als temes dels que hem parlat avui al programa. Del paper de les dones, que mai han sigut notícia ni protagonistes dels llibres d'història, en la configuració de les nostres ciutats. Segur que a prop en teniu alguna. Del que suposa tornar, tornar al treball, tornar a cultivar amistats, de totes aquestes reflexions que ens ha fet Arturo. Ens n'anem amb una dedicatòria, Arturo. Començàvem el programa parlant del que les vacances deixen enrere, d'allò que es perd, que s'acaba, que comença. Una de les coses que el món ha perdut és el llac Ontario.
1: Sí.
0: I jo que sé que Arturo, has visitat el llac aquestes vacances, no m'he pogut resistir a dedicar aquesta cançó sublim de tardor que es diu Ontario. Tu creus que es pot cantar una cançó Amèrica? No. És això del llac Ontario? Tu també te n'aniries a viure allà com els tardors?
1: No ho sé si per sempre, però una estoneta sí.
0: Com fem el que ens dona la gana, anem a dir-li llac Amèrica o seguim en Ontario?
1: A mi el que m'agrada més Ontario, jo així el vaig conèixer.
0: Doncs ens n'anem. El llac Ontario continua sent Ontario. Si més no, en l'hora de la cultura. Ens n'anem. Com passa el temps? Demà a les 12:30 tornem. Ja sabeu, fins aleshores feu bondat. Oh, a aquestes hores, no. Millor no.

0: Com sona ja? Sonaria en Tabal i Dolçaina. Com sonaria el moment d'anar construint poc a poc aquesta meravellosa Moixaranga d'Algemesí, que demà tenen el seu gran dia. Demà Algemesí celebra la seva festa en honor a la Mare de Déu de la Salut. I avui tenim l'oportunitat de tindre en nosaltres a Raül Sanchís, el president. Què tal, Raül? Molt bon dia, com estem?
1: Hola, molt bon dia, com esteu?
0: Molt bé. Si no m'equivoque, president de la Nova, no?
1: Sí, de la Nova Moixaranga.
0: De la Nova Moixaranga. Que, quan vas començar la Nova Moixaranga? Quan se va fundar?
1: Doncs l'any 97. L'any 97, per, entre altres coses, incorporar la dona a la festa, a la Moixaranga.
0: Jo lo
1: I
0: que...
1: ja van en vora, anem a fer ja 30 anys.
0: 30 anys que n'hi ha que dir... mantindren la evidentment la cultura, la tradició del poble de Algemesí, i estem al costat de la festa gran, del dia gran. Com esteu estos dies abans vosaltres allí en la localitat d'Algemesí?
1: Pues estem pues com tots els anys, perquè els nervis mai se perden, i la festa, tot i que comença aquesta nit oficialment, bueno, la processó, no? Però ja portem, pues, són molts dies, moltes nits, ja pues, treballant-ho i assajant per a que arribar en condicions aquí, a estar nit a la festa.
0: Moltes vegades parlem de l'especularitat de les figures, però què n'hi ha darrere? Hi ha la coordinació, la confiança, la tradició? Com es prepara una moixaranga?
1: Pues és que una moixaranga és de vegades és una cosa, és el que se veu, però una moixaranga és més allò que se practica, allò que es fa, no? Vull dir, és que què passa quan fas una moixaranga, tot allò que estàs comentant, la confiança compartida i assumir riscos compartits. Jo sempre dic que quan fem una moixaranga no mirem cap a dalt, ens mirem els uns als altres, no? I sense eixa confiança és important.